0: Gràcies a tots els que ens escolteu.
1: Ah, exclusiva, DJ Mario Romano, cuidado, José Mari Vaquero, podiamo annunciare qui, estrena libre, Please Don't Go, l'ex giocatore del Barcellona, tra un libro che si chiama Mi Prossima Parada, esclusiva di Giovanni Romano. Mundiale, exclusiva mundiale. Please don't go.
2: Vols dir que és una exclusiva, això?
1: És una exclusiva mundiale.
0: 12 i 10, que t'hi jugues a ser Catalunya. Que t'hi jugues.

0: 34 anys han passat des de la primera Copa d'Europa del Barça a Wembley. D'aquí a una estona, amb gent del Dream Team, alguns molt puntuals ja estan per aquí, per la sala. Recordarem aquell moment i també al llarg d'aquestes dues hores parlarem de Mi Pròxima Parada. José Mari Vaquero signarà alguns llibres i farem algun concurs perquè els pugueu aconseguir. T'he de dir, José Mari, que donant una volta passejant per Sitges, entenc per què t'has quedat a viure aquí.
1: Bueno, la veritat és que fa molts anys ja, eh? Jo crec que sóc una de les persones que ha vingut de fora i porta més anys aquí. Aleshores, no, és un poble molt agradable, ens hem trobat molt bé, tant la meva família com jo, i a gust. A l'estiu hi ha una mica més de gent, però sobretot si dones un passeig per la playa Sant Sebastià, et daràs compte per què vaig venir a viure aquí.
0: Volem donar les gràcies a l'alcaldessa de Sitges per la seva complicitat. Aurora Carbonell, què tal, com està?
2: Molt bé, bon dia.
0: És un luxe, no?, tenir gent com Vaquero vivint a Sitges.
2: Un sitgetà més, que fa molts anys, com diu ell, un sitgetà que ens l'estimem molt aquí.
0: Què és el que més orgullosa li fa sentir de gent com Vaquero parlant de Sitges amb el carinyo que parlen?
2: Doncs precisament això, no? Que vingui gent que ha nascut en un altre indret, decideix venir a viure aquí perquè ho escull, i quan està aquí doncs està tan orgullós i va amb la bandera de Sitges arreu, no? I això també és molt important.
0: Alguna vegada ho ha explicat, però potser hi ha oients que no ho saben, Sitges i Donosti són localitats agermanades, no?
1: Sí, sí. Fa temps,
2: totalment, sí. I precisament la platja Sant Sebastià hi ha alguna cosa que recorda molt.
1: Sí, sí, la barandilla.
2: Exacte.
1: Que precisament jo vaig començar a jugar a futbol des dels 8 fins als 14 anys a la playa de la Conxa. Aleshores, aquesta barandilla per mi és un record que quan veig recordo la meva infantesa.
0: Aquí hi ha una barana a Sitges que és de la platja de la Conxa de Sant Sebastià.
2: És un tros de la platja de la Conxa de Sant Sebastià. Sí, sí, bueno. Sí.
3: Sí, però és una barana molt característica de la platja de la Conxa, per tant entenc que Vaquero es traslladi cap a la seva infantesa. És que Sitges té això, que quan la veus t'engresca i t'enamora.
4: A veure, res que no tingui Badalona.
3: Home, vol dir.
4: I res que no tinguem el Pont del Petroli. Sí. Allà també s'hi ha afincat el Ricky Rubio. Passa que no seria José Mari Vaquero, seria més José Mari, no sé, els que venen, pequeño, de, fora, els que venen de fora, més aviat José Mari Mantero. Més aviat, gent de fora. I, bueno, sé que és veritat que... Però la gent, som terra d'acollida, no?
0: Avui hi ha molta gent de Sitges aquí al...
4: Ha limpiat mai Sitges? Ha limpiat mai Sitges, senyora?
0: Deia que avui hi ha molta gent de Sitges aquí a l'auditori del Hotel Melià Sitges, però també ha vingut gent d'arreu de Catalunya. Després escoltarem oients que venen de lluny per viure en directe a la ràdio i per acompanyar-te en un dia especial per a tu, José Mari Vaquero. I m'encanta, està per aquí el Santi Ovalle, que oients celebrin el seu aniversari amb nosaltres.
3: Què em dius ara?
0: I ens portin regals.
3: Home, això és al revés.
4: Hola, com et dius?
5: Anna.
4: Hola, per molts anys és el teu aniversari, no?
5: Sí.
4: Un aplaudiment per l'Anna. Des d'on vens?
5: De Sant Celoni.
4: Sant Celoni. Ets de?
5: Lleida.
0: Home, quina gran ciutat.
4: Ja has tocat. És que la primera persona... Ja...
6: Escolta, i ets molt fan del que t'hi jugues, del Vaquero, de... no?
5: Molt, molt. Molt del Barça, culé des de quasi vaig néixer. Jo tenia 10 anys quan va jugar a Wembley. O sigui que...
3: Quin regal que et van fer aquella nit,
5: sí,
3: no?
5: Sí, el millor regal.
3: Caram.
5: Sí.
3: Una Copa d'Europa, ni més ni menys.
5: Sí, sí.
0: I què ens has portat?
6: A veure, veig una bossa aquí.
5: He portat coca de recapte.
3: Ostres. Oh.

0: porta, porta, porta. Per molts anys, eh? Mira, molt bé, per molts anys. Porta, porta, porta aquí. Molt bé. La bossa també...
1: President, calma.
0: Pot menjar.
2: Calma. No li doni al president que se les menja totes, eh?
3: No, si us sembla, podem posar la coca de recapte aquí davant i que amb algunes pauses publicitàries els oients que han vingut puguin tastar-la perquè... Anna, m'ha dit abans del programa que l'has fet tu?
0: Deixo aquí, deixo aquí.
3: Ah, sobre l'has fet tu. Sí, la fet ella. Coca de recapte casera.
0: Molt bé, eh?
3: Sí.
1: President, és per repartir, eh?
0: Repartir què? Escolta, molt bé, eh? Obro, eh?
3: Sí, obri, obri, president, obri. Però si la pot repartir també entre els oients que han vingut avui aquí. L'Anna celebra el seu aniversari i, Santi, per aquí davant, també demano un aplaudiment per un home que d'alguna manera celebra avui una fita històrica. I és que... Té molt mèrit, no, Santi?
2: Com et dius?
4: Bon dia.
5: Maneu, em dic.
2: I què celebres avui?
5: Avui fa justament un any que he deixat de fumar.
3: Un aplaudiment! Ah!
0: Molt bé!
2: Això és, no és un bon aniversari, eh?
5: No és poc... Home, i tant, després del fumador que he sigut, pues, ha costat, però s'ha aconseguit.
2: Li ha canviat molt la vida o no?
5: No. Nah.
3: Pregunta-li com ho ha aconseguit.
2: Com ho has aconseguit?
5: Amb pastilles. En ajuda, eh? En ajuda.
2: I amb molta força de voluntat, veritat?
5: Sí, sí, però ha sigut bastant fàcil, eh? Sí, sí. No, em pensava que passaria més ansietat i no, no.
2: Doncs mira, amb un palillo, diuen per aquí, ostres. Doncs mira, tots els que fumin i vulguin deixar de fumar, aquí teniu un bon exemple, un any sense agafar una cigarreta.
3: Molt bé. Anna Flaqui és d'una gran ciutat com Lleida, el Manel és d'una altra gran localitat com el Prat de Llobregat.
1: Caram, tot queda a casa, tu! Només falta algú de Sant Carles i ja està.
3: Sí, sí, sí, i té un afegit, és el meu sogre. O sigui,
1: amigo... Pot ser sap al final.
3: Són les 12:17, escolteu el que t'hi jugues a Ser Catalunya. Ara saludarem a periodistes per analitzar l'actualitat del Barça. En un moment també anirà pujant gent del Dream Team per celebrar amb José Mari Vaquero aquest aniversari de la primera Copa d'Europa de Wembley, que per cert el club ha recordat amb un missatge ara mateix a les xarxes socials.
1: Sí,
3: Flaqui.
1: Sí, sí, ha posat la data, 20 de maig del 92, la nostra primera Copa d'Europa. És que avui el culer és d'aquells dies que s'aixeca recordant.
3: I estigueu atents també perquè regalarem llibres de Mi pròxima parada, de José Mari Vaquero i José Javier Torre, que està també per aquí davant, dedicats, signats, i en un moment parlem del llibre, que a part de ser una autobiografia original, d'alguna manera és un llibre de vida, i ara us explicaré algunes coses que m'han cridat l'atenció, que encara no hem comentat al llarg d'aquesta temporada al programa. Però abans, endrecem l'actualitat. Són les 12:18.
6: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
3: Comencem pel Barça, Santi Ovalle, perquè el club va avançant en la planificació esportiva i fent els deures per poder inscriure amb normalitat en aquest proper mercat de fitxatges.
2: Hi ha hagut converses entre el Barça i la Lliga, totes dues parts estan d'acord, el Barça està molt a prop d'estar a la regla de l'1-1, de fet esperen totes dues parts que al juliol pugui estar a la regla de l'1-1 i inscriure amb normalitat. I per què? Doncs perquè el Barça ha fet la feina en aspectes que són importants, com per exemple doncs el que la venda de les llotges VIPs, ja han ingressat 70 milions, per exemple, dona sortir a Lewandowski, no genera fair play, però sí que t'estalvies uns 40 milions de la massa salarial, està aconseguint ingressos rècords, per exemple, li destaquen els 16 milions que ha ingressat a l'últim clàssic, és el rècord de mai a la història.
3: 16 milions al clàssic.
2: Més de 16 milions, és més ingressos del que generava un clàssic amb 100.000 espectadors al Camp Nou, per tant, aquesta xifra se la valoren molt positivament i, insisteixo, tant la Lliga com el Barça donen per fet, perquè així ho han parlat entre ells, que a partir del juliol estarà a la regla de l'1-1.
3: I de fitxatges, renovacions, jugadors que poden marxar, jugadors que poden arribar?
2: Doncs mira, hi ha dos noms destacats que estan a la plantilla i que s'ha de veure què passa amb ells. El primer és Marcus Rashford. Flick li ha dit a Marcus Rashford que està molt content amb ell i que si depèn d'ell el vol a la plantilla, però també li ha deixat clar la decisió no és únicament meva. Això és el que li ha dit Flick a Marcus Rashford. Un Marcus Rashford que li ha dit al Barça que ell està disposat a posar totes les facilitats del món per quedar-se, baixar-se salari, posar en comptes de 3 anys de contracte, 5 anys de contracte per allargar el salari i l'amortització i que surti més econòmic. El United no vol rebaixar els 30 milions de la clàusula que té, però el Barça creu que sí que ho pot fer i esperen que es tanqui la continuïtat abans del Mundial. Això és el que espera el Barça amb Marcus Rashford. Insisteixo, Flick li ha dit a Marcus Rashford que si és per ell, se'l queda la plantilla.
3: D'aquí a un moment ho comentem aquí a la taula, el que t'hi jugues. Destacar també que l'Arsenal és campió de la Premier, Flaky.
1: Sí, 22 anys després, l'equip d'Arteta es proclama campió de la Premier gràcies a la punxada del City al camp del Bournemouth. Els de Guardiola van empatar un, van deixar el títol ja matemàticament a les mans de l'Arsenal. Arteta així es converteix en el segon entrenador de l'estat en guanyar la Premier després de Pep Guardiola.
3: Avui final de l'Europa League entre el Friburg i l'Aston Villa.
1: A les 9 de la nit a l'estadi del Besiktas d'Istanbul, Unai Emery buscarà amb l'Aston Villa el seu cinquè títol d'Europa League després d'haver-ne guanyat 3 amb el Sevilla i un amb el Villarreal. Endavant hi tindrà un dels equips que ha crescut més en els darrers anys, el Friburg alemany, que vol aixecar el que seria primer títol europeu de la seva història.
3: Carlos Alcaraz no jugarà al torneig de Wimbledon.
1: El tenista murcià seguirà fora de les pistes després de retirar-se del godó. Ahir Alcaraz va anunciar que no disputaria la gira de gespa i que no seria els tornejos de Queens ni Wimbledon per acabar de solucionar la lesió al canell dret. Ara l'objectiu és tornar a finals d'agost per disputar els tornejos de Canadà, Cincinnati i el US Open.
3: I és una setmana especial avui perquè celebrem la primera Copa d'Europa de la història del Barça i dissabte perquè el club pot aixecar una altra Copa d'Europa, en aquest cas la Champions de futbol femení, Flaky.
1: Sí, des del club avancen amb la venda d'entrades per la final de la Champions a Oslo. Hores d'ara prop de 1.200 aficionats han comprat ja entrada a través dels canals del club, tot i que també hi ha un gruix de gent indeterminat que l'ha comprada via UEFA. El Barça són conscients que no serà un desplaçament massiu com els darrers anys per la logística d'arribar a Oslo, però sí que preveuen força aficionats culers dissabte a les graderies.
4: I un altre gruix que no ha comprat entrada allà perquè estarà a Casa Cupra.
1: Sí, senyor.
4: Casa Cupra Raval, on aquest mateix dissabte, des de les 5 de la tarda, hi serem, doncs, amb la, bueno, l'Anna Palet des d'Oslo, el Santiago Valle des de València, però tindrem una pila de gent a Casa Cupra Raval per passar-nos-ho de conya, una pantalla gegant, i ja sabeu que a la web de Casa Cupra Raval us hi podeu apuntar.
3: Són les 12:22, avui que t'hi jugues especial des de l'auditori de l'hotel Melià Sitges per celebrar mi pròxima parada amb José Mari Vaquero, el seu llibre i també la primera Copa d'Europa. El trofeu el teniu aquí a l'escenari gràcies al Barça per la complicitat i per cedir-nos des del club la Copa d'Europa, que després, tranquils, retornarem al museu. T'he de dir, José Mari, que preparant el programa hem trobat una relíquia que ens ha emocionat però a la vegada ens ha entristit, que és que ja vam celebrar els 25 anys a Wembley amb tu, te n'en recordes, Flaky?
1: Home, i tant, quin dia aquell.
3: En un viatge històric.
1: Això ho esquerem.
3: Que ens va portar a passejar la Copa d'Europa pel metro de Londres, la gent flipava.
4: Vaya dos quillos, sembleu.
3: I que ens ha emocionat i ens ha entristit perquè fixeu-vos que semblem els nostres fills.
1: Sí, noi,
3: i han passat 9 anys.
1: 9 anys.
3: Han passat 9 anys.
1: Sí, sí. I el sí que...
4: Com però quillos, quillos, eh?
1: Però què vols dir, tio? No parles així de José Mari Vaquero.
4: No, respecte. De vosaltres dos.
1: Ah, nosaltres?
4: Sí, sí. Mira.
3: Per la gent que no pot veure el programa, però sí escoltar-lo, aquest és un extracte del moment.
1: A veure.
7: José Mari Vaquero, bona tarda.
8: Mai és tard.
7: 25 anys després se't continua posant la gallina de piel.
8: Bueno, la veritat és que sí, em dona molta alegria i sobretot quan tornes aquí a Wembley és diferent. És veritat que l'estadi és nou, però la sensació sempre hi és, no? És la segona vegada que vinc i la veritat és que sempre és especial perquè és un lloc especial.
3: Quin gran moment, eh? Deixeu-me dir una cosa, crec que ho he comentat alguna vegada, eh? Vam trucar a José Mari Vaquero per demanar-li si volia fer el viatge amb nosaltres i amb alguns oients afortunats, els que els va tocar el premi de passar un cap de setmana a Londres, participar al programa i visitar Wembley, i no va voler cobrar.
8: Ara sí, eh? He canviat. He madurat. O si acaso.
3: Lu Martín, què tal, com estàs? Home, ja. Has de posar els auriculars, tu, i el tinc amb un xato, que portes 20 anys al que t'hi jugues.
4: Hòstia. Espera, que ara el tinc que...
3: I si pots fer-ho amb una mica de delicadesa, sí, Lu, i no rebentar el microcasco...
9: Con la calma.
3: Què has portat, Lu?
9: Què he portat?
1: Ah, sí.
9: Porta't una cosa.
1: És l'emoció del moment.
9: A veure, és que per arribar a guanyar Wembley tampoc va ser tan fàcil, eh? A la vida res és fàcil, tot costa.
4: Per què? Vas jugar tu o què?
3: Tot costa Catalunya Ràdio, eh?
4: Sí. Vas jugar tu?
9: Que si vaig jugar jo, doncs com si hagués jugat. Perquè ja encara no ho heu posat difícil. Va haver un dia que si el Barça no guanyava, segurament el Johan no hagués continuat a la banqueta. Aquell dia va ser un partit a bueno, primer que tot, bon dia i gràcies per venir.
4: Hola.
9: Va ser un partit a València, una final de Copa, on el Johan estava al precipici, no? I al final el Barça va guanyar. He portat una samarreta d'aquell dia, no? Perquè em sembla que va ser important aquell partit, tu te'l recordaràs, José Mari, contra el Real Madrid, unes hòsties tan grans que el Hugo Sánchez va lesionar a Loisio. Normalment el Johan, el tio que li posava el 14 a la banqueta, sortia a jugar. Bueno, doncs jo he portat la samarreta del tio que no va sortir a jugar perquè el Hugo Sánchez es va carregar a Loisio, i és aquesta samarreta.
10: Oh, que guapa.
9: Sí.
10: Me iba,
9: no te la quedis,
10: amb el número 14.
9: Perquè he suposat que algú portarà alguna de Wembley, no?
10: I de fet he vist oients amb samarretes vintage.
9: I dic, bueno, vaig a portar aquella samarreta perquè sense aquell partit segurament no haguéssim arribat a Wembley.
10: Sí, és molt xula la samarreta, molt xula.
9: Guarda-la aquí.
10: Està també el Marcos López, són les 12:26, si us sembla, així podeu observar com fa habitualment la seva secció, perquè en directe repassarà la premsa per als oients del Que t'hi jugues. El bosc del Marcos. Ens portes a Anglaterra, no, Marcos?
11: A Anglaterra, evidentment. Bon dia i moltes gràcies per estar aquí.
10: Hola, Marcos.
11: Hola, què tal, com esteu? Arteta heredó un desastre tóxico i así es como lo solucionó. Los métodos únicos del entrenador del Arsenal y su atención al detalle crearon un equipo unido lo suficientemente fuerte como para poner fin a la espera de 22 años por el título de la Premier League, escribe Sandin en el Daily Telegraph. Y supongo que lo conoce Lou. Paul Hirsch en The Times traza un perfil de un técnico innovador y rupturista que enfila sus últimos días en las islas. La década de Pep Guardiola en el Manchester City, un genio que cambió el fútbol inglés.
10: Tu coneixes Arteta, no? Lu, sí, des de fa temps, perquè a més va ser ajudant de Guardiola al...
9: Bueno, el conec des d'abans. Molt bon tio.
10: S'ha treballat guanyar aquesta Premier?
9: Home, jo crec que sí, sobretot ha treballat les jugades a pilota parada, perquè ha fotut 19 gols a pilota parada. De fet, molta gent a Anglaterra diuen que és la lliga dels set pisos, perquè és la guanyat a pilota parada.
10: Tu has vist molts partits del Arsenal aquesta temporada, José Mari?
12: No, gaire. Champions sí.
10: Sí?
12: Però sí, és un equip físicament molt fort, amb una fortalesa, com diu, en la pilota parada, i la veritat és que, bueno, és un estil diferent, completament diferent del que té el Barça o el que té Guardiola, però al final el que es tracta és de competir amb les teves herramientas, i en aquest sentit jo crec que chapeau per Arteta, perquè ha jugat això i ha aconseguit el que volia aconseguir.
9: Ho comentàvem ahir, crec que és de rècord, no li han tret cap targeta vermella en tota la temporada. No sé, això fa sospitar també.
13: Hem guanyat nosaltres la copa Red Cards, Red Card Cup, l'hem guanyat nosaltres, eh? Li regalo su premier particular. Ell és el puto jefe, el puto amo. Arteta, enhorabuena. Un altre que és el meu segon i es corona gràcies a mi, o gràcies a mi o com sigui, però una altra persona que em fa de segon, m'ajuda a mi, i que et surt d'un segon ex-Barça, com a Mourinho,
10: ets massa bon mestre, Pep.
13: I escolta, ara resulta que els mestres superen els professors. Els alumnes superen els mestres.
10: 12:28, donem les gràcies a l'alcaldessa de Sitges per la complicitat, per haver-nos convidat a fer la ràdio en directe des de la seva localitat, Aurora Carbonell. Aviam aquí. Si a l'estiu ens tornem a veure, que Sitges a l'estiu és especial bonica, tot i que hi hagi molta gent, com diu José Mari.
11: A l'estiu i a l'hivern, Sitges mola tot l'any.
14: Moltes gràcies. Només dic que en el llibre, espero llegir-me'l, perquè el José Mari va fer aquí una xerrada en el TED, te'n recordes, José Mari, al Prado? I va ser molt motivadora i molt emocionant, i m'imagino que va en aquesta línia, no?
12: Aquesta és la qüestió, aquesta és una mica més concreta, no? Perquè aquest dia va ser la primera vegada que vaig parlar en públic així com sense res, no? A pelo, com es diu,
14: sí.
12: I, però sí, més o menys aquest és el concepte. El concepte és d'on venim, què fem i per què ho fem, no?
10: El llibre es diu Mi pròxima parada. Gràcies, alcaldessa. Un aplaudiment per a Aurora Carbonell, i el comentarem amb alguns dels integrants del Dream Team que participen en aquest projecte de l'editorial Colima, Mi pròxima parada, de José Mari Vaquero, José Javier Torre, on parles, entre altres coses, yo creo que hay veces que nos vacilas, ¿eh? De las cuatro nobles verdades de Buda.
12: Això és una mica de reflexions. Jo faig reflexions i ell li posa nom a aquesta reflexió. Diu, escolta, això lo diu aquest o lo diu aquest, i lo ha fet de puta mare. La veritat és que és un llibre on hem treballat molt bé amb José Javier. Ell és un home que porta ja... Aquest és el cinquè llibre que fa, i aleshores pues, ha posat full a l'ulla, no? Uh-huh. Aleshores, això, aquesta frase, o aquesta frase en concret, és més seva que meva.
3: ¿Y cuál es el cuento del granjero chino al que se le escapó un caballo?
0: Hostia. Pues un granjero chino que se le escapó un caballo. ¿Qué puede decir? Pues un granjero chino, que un granjero, un señor que lleva una granja, que era de China, efectivamente, como lo dice el título, y que se le escapó un caballo. Pues ya, es que creo que el título te lo está diciendo todo.
12: Claro, eso es como la pasada de arena.
0: ¿Qué es un pase atrás? Un pase para atrás.
12: Vaquero, de verdad. Punto. ¿Qué falló? Vaquero, fallía, va. Ahora no.
0: Bueno, ahora lo puedes hacer también.
12: Ahora, pero... Bueno, de tant en tant, si se vulgue, també el Julio Salinas fotia alguna pedrada cap a darrere, eh?
0: Ostres.
3: Julio Salinas, què tal, com estàs?
15: Oh, ¿qué tal?
3: Bon dia.
15: Qué bienvenida, eh? Claro.
0: Molt bé, sí, sí.
12: No, no, ja l'he fotut una bronca a fora.
15: Ah, sí?
12: Sí, perquè diu, escolta, és que com pot ser que... Diuen que la teva família, algú et diu Chema.
15: No,
12: i,
15: no, no.
12: Saps què passa? Que aquest home...
15: No.
12: Com és de Bilbao, diu, escolta, jo li posaré el nom que jo vull.
15: No, no, no, no.
12: Sí, sí,
15: escolta,
12: sí.
15: escolta. A veure, comencem una altra vegada, comencem.
12: Ja ens fa
3: molt. Vinga, Julio.
15: A veure, ell, com es diu?
3: José Mari.
15: De on procedeix?
3: Del País Basc.
15: D'Euskadi, no?
3: D'Euskadi, sí,
15: vale,
3: sí.
15: D'acord,
3: de Donosti.
15: D'acord. En Euskadi és Chema. D'acord? A mi no en surt dir José Mari. És una cosa molt estranya. Es Chema. A las horas él siempre veía que yo era el único que le veía así. Y en dos a las horas, ahora fuera de aquí, fuera, me he trobat a unas cuantas personas que me han dicho que toda la seva familia li diu Chema.
12: No, la meva dona no.
15: La única. Flor, has de començar a dir-li Chema.
12: Bueno, ella em diu moltes coses, però Chema no.
3: Aviam si trobem a la Flor entre el públic, hi ha molta gent, el Santi Ovalle li aproparà a l'inalàmbric perquè té la típica gràcia andalusa, sí, i fa molt riure. També ha vingut la filla de José Mari Vaquero, Lorea, qui no està avui a Sitges és John Vaquero perquè viu als Estats Units.
12: Mm-hmm. No, però...
3: Ens ha deixat un missatge. El vols escoltar?
12: Ah, sí, clar.
3: John Vaquero.
16: Hola, Pavi. ¿Qué tal? Bueno, espero que estés disfrutando mucho de este día, que aunque me hubiera encantado estar ahí, sé que estás súper bien rodeado por bueno, tus ex compañeros, buenos amigos y los que son ahora, ¿no? Tu nuevo equipo, CK Flaky. Y nada, te quería felicitar por el libro, que sé que hacía mucho tiempo que lo querías hacer, que es algo que le has puesto mucho trabajo e ilusión, pero lo que me parece fatal es que tu hijo aún no tenga una copia. Eso es lo que me parece muy fuerte, pero bueno, creo que pronto me va a llegar y tengo mucha ilusión de leerlo y bueno, sobre todo de verte, de darte un abrazo y nada, estoy súper agradecido de tenerte, de tener un padre como tú y nos vemos muy pronto. Un abrazo.
0: Yo lo que he dicho muchas veces, yo le he dicho muchas veces, cuando seas un granjero chino que se te escapa un caballo, yo te regalaré un libro.
12: Bueno, ha dicho mucha verdad, ¿eh? Porque el borrador li va arribar amb temps. Aleshores, ja sabia com anava això. És veritat que el final no, però nos intentarem trobar aviat i aleshores li portareu.
3: Escoltant el teu fill, dient que encara no tenia una còpia del llibre, he vist com algú de la taula ha aixecat la mà dient, jo tampoc. Chiqui Begiristain, què tal, com estàs?
17: Hola, què tal? Molt bé. Anava a queixar-me, però després de les hòsties que li han posat al Julio i al seu fill, pues jo estic encantat, estic tranquil, el compraré, i quan estigui algun dia, pues que me'l signin i tal, així, però o sigui, jo encantat, José Mari, quan tu vulguis, quan dius, compro uns quants.
12: Ja en fora.
17: I ja està, així.
15: A ver, però un moment.
17: Almenys un que tracti bé.
15: Este libro es a beneficio de la Fundació.
12: Bueno, nosaltres us estimem tots, eh?
15: Sí. Però, a ver, encara que no ho sembli.
12: Encara que no ho sembli. Wembley.
18: José Mari, pero esto no es a beneficio de la Fundación.
12: Algo haremos, algo.
18: ¿De Vela? Pues coño, hay una compraroslo, ¿no? Digo yo.
12: También.
18: Digo yo.
3: Sí, aquí fora podeu comprar el llibre si voleu i en sortejarem dos entre els nostres oients i si José Mari Vaquero vol que Julio Salinas i Chiqui Begristain participin al concurs per aconseguir el llibre gratis, doncs...
12: Julio, seguro.
3: Ens ho podem passar bastant bé, eh?
12: Sí.
3: Ara us explicarem què heu de fer si voleu aconseguir el llibre de José Mari Vaquero. Abans, Santi.
12: Flor.
19: Hola, mi vida.
12: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
19: Aquí, mira.
12: ¿Tú lo tienes el libro o tampoco?
19: Pues mira, sí, me lo regaló el primero, creo. Hombre, que si no le corto los huevos.
12: Menos mal, no, estoy, menos mal que estoy aquí arriba.
19: Lo hubiera dicho si estás también en otro lado, ¿eh? No me corto.
12: Sigue arrastrando masas, ¿eh, José Mari? De unido.
19: Oye, que aquí hay muchos amigos míos, ¿eh?
18: Tienes tu mérito también.
19: Isabel, mucho. Bueno, que no veo muy bien, ¿eh? Pero mucho.
12: ¿Te lo has leído el libro?
19: Oh. Sí, pero aparte me lo sé de memoria, ¿eh? Porque esto es monotema.
12: ¿Algún mensajito para José Mari?
19: No, nada, que me alegro mucho de verte. Y que me habéis hecho un poco putada y después de hoy a millón, porque me pongo a llorar. Ah,
3: pues lo tienes lejos, ¿no?
19: Pero que bueno, que os estimo a todos, que muy bien. Muchas gracias.
12: Gracias, Flor.
3: ¿Podemos explicar cuando terminó una maratón y tú la ibas animando por Barcelona, era, ¿no? Yendo de parada en parada de metro.
12: No, parada, parada, no. Fui con el coche por Ronda Litoral. Sí, por Ronda Litoral.
3: Tú con el coche ibas corriendo.
12: Ella iba por... Claro, yo ya había corrido mucho. No, no, ella tiene en esto una dedicación y una mentalidad muy potente. Casi cada día anda entre 8 y 10 kilómetros. Antes corría 10 kilómetros, ha hecho medias maratones, medias maratones, ha hecho una maratón de Barcelona, por lo tanto, en este sentido, tiene una mentalidad muy, muy potente.
3: En el libro explicas que la familia lo es todo y para un esportista de élite es muy importante.
12: Sí, a vegades nosaltres, els esportistes, estem dins de només pensant en l'esport especialment, i és veritat que si darrere no tens una tranquil·litat o una força diferent, doncs a vegades és difícil, no? Perquè el dia a dia no és tan fàcil, i sí, sí, jo crec que cadascú té la seva necessitat, però sí, és important tenir tranquil·litat.
3: Tenim aquí a Chiqui Begristain, que a part de llegenda del Barça com a futbolista, també ha estat molt important a la direcció esportiva del club, al Barça, al Manchester City. És veritat que quan tu vas a fitxar un jugador, a part de com és el futbolista, mires la persona i tens en compte el seu entorn? És important això?
15: Molt important i cada cop més. Evidentment perquè els jugadors primer competeixen entre ells, i aleshores necessites personalitats que siguin suficientment madures perquè puguin compartir aquell vestuari, no? Perquè competeixen entre ells, primer per jugar, per l'alineació, no? que decideix l'entrenador, i és molt important. Jo el primer que diria sempre és que quan tu vols fitxar un jugador, primer ho has de sentir-ho tu, has de sentir que aquell jugador, has de sentir alguna cosa, després estan les dades i tot, però primer has de sentir alguna cosa que diguis, hòstia, aquest jugador encaixa bé, funcionarà bé. I després, és a dir, a mi m'agradava veure amb ell i després amb el seu entorn. O sigui, intentar fer una trobada amb entorn, que sigui família o siguin amics, per veure, tu estàs amb la gent, amb els pares o amb el pare o el que sigui, però veure com respira, no? El jugador amb els seus amics, és un líder, és un tio divertit, és un tio que no parla res. És molt important tot perquè després els fots allà en un grup de 23 tios que juguen carreres i carreres professionals importants, on hi ha egos, hi ha egoismes, hi ha de tot. Aleshores és importantíssim.
18: De fet, jo recordo molts moments importants d'aquells jugadors, però el que més recordo del Dream Team, ara que estava la Flor aquí, que està la mare, que la vaig partir per aquí, la mare és la dona del Chiqui, les nits a Sant Sebastià, tancant el Bataplan abans dels partits.
12: Això.
18: Com abans
12: dels partits?
18: Bueno, vosaltres estàveu concentrats i elles no.
12: I
18: jo tampoc. El Julito no, encara no estava casat. El Julito, en aquella època, era un fucker impressionant.
12: No, és que aleshores
13: Però bé, aquell has dit...
20: També pots ser esportista d'elit. Estan solter, eh?
13: Ah, tu has sigut...
20: No té res que
13: veure. Perdona, tu has sigut futbolista d'elit?
20: No, no, no.
13: O eras futbolista d'elit?
20: Jo no sé el que he sigut. El que sí que te puc dir és que 20 anys. 20 anys. I al final me vas retirar
13: per aburriment. Un moment, acabo.
20: Et vas retirar per aburriment. Per aburriment.
13: Sí que...
20: Volia dir... Però podies viure i podies estar solter, eh?
13: Sí, que sí, que sí. Sí, que sí. Jo el que volia dir... El que volia dir és que té raó a l'editor, que és molt important el que hi ha darrere el futbolista i com la família que acompanya el futbolista, i aquestes famílies els acompanyaven molt divertidament.
1: De fet, Flick va dir aquesta temporada que els egos maten l'èxit, no? Al final, en això del vestidor és fonamental.
21: En la línia que ha dit el Xiqui, primer de tot, mira, per exemple, nosaltres, no? Xiqui, jo parlo, i també Julio, perquè nosaltres hem tingut la sort d'estar en jugadors excepcionals en la Real Societat. Ell també ha estat en un equip que va guanyar dos lligues en l'Atleti, i hem tingut la sort d'estar amb jugadors amb moltíssima personalitat. En el cas meu i el de Chiqui, pues, con Arconada, Zamora, Satrústegui, López Ufarte i Dígoras, és a dir, amb una estructura d'exigència i professionalitat molt potent. I després hem arribat aquí a Barcelona i hem arribat un grup entre 24 i 26 anys amb les parelles, uns i altres no, i aleshores hem crescut com un grup tant personalment com professionalment. I jo crec que això va ser una gran sort per nosaltres, perquè al marge de disfrutar jugant a futbol, hem disfrutat també de la vida, així tal qual.
3: De fet, al llibre, Mi pròxima parada, cada capítol acaba amb la reflexió d'un company sobre José Mari Vaquero, no? N'hi ha de Julio Salinas, i la de Chiqui Begristain conté una frase que m'ha cridat l'atenció, no? Al Barça no le puedes abandonar. Ya te abandonará él a ti. Quina frase més bonica, no? El Barça no el pots abandonar. Ja t'abandonarà el Barça a tu.
22: Sí, vam viure aquell moment del 94. Estàvem ja després d'aquell 4-0 d'Atenes, i el Johan ja fent molts canvis a la plantilla, i bueno, va arribar aquell, l'Atlètic estaven d'eleccions, i bueno, es van passejar pel Mundial i bueno, vam tenir aquella oportunitat, no? I en aquell moment ho vaig compartir amb el José María, que em va ajudar. Em va ajudar a pensar que no, vull dir, que me quedava un any de contracte, i dic, pues em quedo i a veure què passa, no? I efectivament, és el Barça al final el que ha de dir al Barça, i després ho aplicaria al futbol. És el futbol, jo sempre dic al jugador, millor vida que el jugador no existeix. I aleshores, no es retiris mai. I si no es retiris mai del Barça tampoc. És a dir, pues,
3: ja et retiraran.
22: Ja et retiraran, i em va retirar, evidentment. Que ho va fer molt bé, que ho va fer molt bé, perquè m'han dit, bueno, va, tu, Chiqui, et vols quedar com vulguis, tu vols quedar bon tio al vestuari, tu ajudaràs, jugaràs alguna cosa. Home, però si en algun club et donen 2 anys de contracte... I, home, igual, i vaig dir, Johan, ja aguantes. No vaig anar al Deportivo, vaig trobar la teva amb el Julio...
21: Amb en Jan Marisco, ahir, eh?
22: Sí.
21: Estava el Recarte, també, no?
22: Sí, el Recarte, el Dwayen, Rivera... Bascos, també, els Bascos...
20: Aquestes paraules que has dit, jo també les recordo. El que passa és que jo no me vas anar. Me vaig a...
22: Sí. O sea, no tenia molta imaginació, no era molt creatiu, eh? Utilitzava el mateix per tots.
20: Jo tenia la frase feta.
23: Però mira, almenys, per no això... almenys no va ser a l'autobús, com Zubi Gaspar.
20: No sé què pitjor, eh? No sé què és pitjor, eh?
21: No, volia dir que també, entre altres raons, aquesta samarreta l'ha portat també perquè...
3: És la samarreta 2x2 gegant del dia del comiat de José Mari Vaquero com a futbolista del Barça, que està signada per moltíssima gent.
21: Perquè va ser, d'alguna manera, el final del cicle, anem a dir, del Dream Team, no? Per dir d'alguna manera. I clar, hi ha tants jugadors com aquests que tenim aquí, i altres, no? Molts altres, que haguessin merescut el mateix homenatge que a mi. Per què? Perquè al final, si no haguéssim guanyat segurament a Wembley, tot hauria sigut diferent. Abans ha dit de València, però després de València ha hagut molts moments difícils. És més, cada any pràcticament es dudava de la continuïtat de Johan, fins i tot el 92. Sí, sí, abans de la final de Champions, recordo una roda de premsa de Núñez, no? Sí, sí, sí, sí, I nosaltres dèiem, collons, tu, anem a jugar a la final demà, hòstia, hem de guanyar. I plorant, bueno, cadascú no, amb tot el respecte, jo estimava molt, me va respectar molt el senyor Núñez, el president, però vull dir que per això també volia portar la samarreta com homenatge a tots els companys que jo vaig tenir en tota la meva època del Barça, i entre ells, ells.
3: Són les 12:45, tres quarts d'una del migdia. En un moment puja a l'escenari també més gent del Dream Team. El 20 de maig que celebrem la primera Copa d'Europa de la història del Barça, el trofeu que teniu aquí a l'hotel Melià Sitges. Gràcies a tots els oients que ens acompanyeu avui en aquest fantàstic auditori. I, com us dèiem, també tenim alguns llibres de José Mari Vaquero per regalar entre la nostra audiència.
21: Però digui que hi han de fer.
2: Oye, te lo digo yo, no pasa nada. No te preocupes, hostia, que estáis aquí todo el rato controlando. A ver, luces del público, por favor. Encendemos las luces del público, porque ahora mismo hay mucha gente.
21: Ahora bien,
2: ahora mismo hay mucha gente que desea convertirse en un animal, ¿verdad? ¿Verdad que sí?
3: Per situar els oients, clar, José Mari Vaquero t'ha regalat al llarg de tota aquesta temporada el que t'hi jugues, i si llegiu el llibre observareu el per què metàfores d'animals com aquestes.
2: Con las máscaras. Te voy a contar la historia de los...
3: Fíjate que...
2: Mira.
3: ¿Me estás vacilando?
21: No, mira, es que iban unos cuantos mamuts y se encontraron con, no sé, 40, 50 árboles, y los mamuts dijeron, oye, que no queremos los árboles, y los tiraron. Si me preguntáis por los árbitros, me voy a invernar como los osos. Tengo grasa suficiente para pasar el verano. He tomado las cervezas suficientes para estar todo el verano sin tomar ninguna más. Y voy a estar muy tranquilo. Por lo tanto, no me preguntéis por árbitros. Punto. Es que está dormido, pero se hacen los dormidos.
2: ¿Se hacen los dormidos?
21: Sí, porque...
2: ¿Cómo saben los polares?
21: La comunidad hace que de vez en cuando alguno se despierte, pero... Para no molestar a los demás,
2: no se roncan.
21: Se quedan ahí y se vuelven a dormir. Como con las gafas de Barcelona, de Valencia, ¿sabes? ¿Sabes? Que los pececitos pequeñitos, es verdad, que
2: parecen muy grandes.
21: Muy grandes.
15: Y a veces el Camp Nou para tirar un pez lociforme.
21: Es un pez de estos, como no me acuerdo.
2: Lociforme,
21: perfecto.
2: Hasta que un día los mamuts, oye, murieron porque tanta hostia con la cabeza a los árboles para tirarlos, pues se jodieron.
21: ¿Sabes qué pasó?
2: ¿Qué pasó?
21: Que salió un bosque que se llama el pando, que está en Utah, en Estados Unidos, y es desde un solo árbol, con raíces internas, clonadas, hay un bosque de 60.000 árboles. Tienes que hacer unas raíces tan profundas que puedas poder con los que vienen a por ti. Así llegué al Barça, tío.
1: Todo esto, davant la cara de sorpresa de Chiqui i de Maris Salinas, tot això ho ha dit el José Mari, eh?
15: Sí, pues estàs bé, o...
2: Pues hay tantos rivales que ahora tú vas a tener que ser
21: el juez.
2: Tú tendrás que ser el juez.
21: Pero el millón no está el del salmón.
2: El del salmón que va para arriba. Cuando el río va para abajo, el salmón va para arriba. Pues ahora hay mucha gente en el público que va a hacer imitaciones de animales. Y tú vas a decidir a quién le regalas un libro.
3: Molde.
2: Efectivamente.
3: Bueno.
2: A ver, correcto.
5: Per aquí tenim, com us dieu?
3: Carles.
2: Josep.
5: A veure, sabeu ja que imitareu...
3: Porten una màscara?
1: Tot el públic porta una màscara d'animal.
3: És que ara t'he d'explicar una cosa, José Mari. Va venir un oient al que t'hi jugues un dia portant-nos una bossa amb tot de màscares d'animals per a que te les regaléssim a tu. I vam decidir que el millor dia per fer-ho és avui.
21: Molt bé, ja ho veig, ja.
5: Avui tot l'hotel Melià Sitges s'ha convertit en... Doncs mira, comencem...
21: Sembla un zoo, això.
5: Comencem pel lleó, d'acord? Imitació del lleó, a veure, quan vulguis. El lleó.
2: Jo està mal,
5: eh? Ja una mica... A veure el tigre, què tal?
3: Els va puntuant, José Mari Vaquero?
1: Tot això ha provocat...
5: Puntua, Vaquero, eh?
1: Tot això ha provocat José Mari Vaquero.
5: Anem cap al final de l'auditori, a veure...
1: Capità del Dream Team.
5: Aquí hi ha un grup valorant imitacions d'animals. Un grup de... Poseu-vos de peu, a veure.
3: Ai.
5: Veniu aquí. Aquests ho fan en grup, després s'hauran de repartir... Se l'hauran d'anar deixant el llibre. Què porteu de màscara, a veure... Què imitareu? Què voleu imitar? Cavall, m'han dit, no?
1: Cavall, mira.
5: Vinga.
1: Cavall del Xip.
5: Doncs, 3, 2, 1, quan vulgueu.
4: Jo no, és que no, jo no sé.
5: No, però el cavall, no heu dit el cavall.
22: El cavall parla.
4: Però és que jo no ho sé.
1: No saps com ho
5: veus. No,
20: heu de triar un...
5: Ah, sí, que voleu.
20: A veure, quin voleu.
6: Un os.
1: Un os.
5: Bueno, bé, bé, bé, vaquero, puntua. Més per aquí, a veure, aquí veig... Allà davant, a la tercera fila.
20: Tenen ganes de fer l'animal a la ràdio.
5: Sí, per aquí. Aquí, a veure, vine cap aquí. Què tens? Què portes?
4: El pato.
5: El pato? El pato. Oh, hòstia, anarc. Això ho promet. Anarc. A veure, va, 3, 2, 1. Oh!
20: Ha fet el Donald, eh?
5: Ja, crec que hi ha un altre tigre. Crec que hi ha un altre tigre. Aquí el jovent, sort del jovent, eh?
1: Sí, sí, eh? Com
5: se m'entesca. Com... Quines ganes té d'imitar el jovent. A veure, el tigre, eh? 3, 2, 1. Gatito, más gatito que tigre. ¿Tenim prou o fem més? Què penseu? Vaquero, ¿tienes ya veredicto? No,
21: a Julio y Chiqui.
1: Els vols implicar, eh?
5: Hem de fer una...
22: No.
1: Tu
22: ets el que
5: deies. El pato.
20: El pato.
5: El pato és un
1: nou. Podem tornar-lo a fer, perquè ha estat espectacular.
20: L'oient que ha fet l'ànec, el pato, s'emporta un dels llibres de vaquero.
4: Muchas gracias, muchas gracias.
5: Un altre cop, sisplau.
22: No, el pato.
20: Increïble.
21: Això no fa molt bé, però has d'anar a l'escola, que això és entrenament, sembla.
20: Ai, són les 12:51, important a la vida de Vaquero, diversos entrenadors. Un que ens ha volgut deixar un missatge perquè viu lluny i no pot estar aquí amb nosaltres. És, n'has parlat moltes vegades d'ell, Javier Clemente.
7: Hablar de José Mari Vaquero en el aspecto futbolístico para un entrenador es fácil. Es un tío de entrega, es un tío que ha luchado siempre, siempre con ánimo de victoria, peleón, animoso y encima buen compañero. Personalmente le tengo mucho afecto y es de los que, sin haber sido de los llamados bonitos jugadores, siempre ha sido un jugador que para mí, por lo menos, era lo más práctico que había en el fútbol. Era un jugador que, con las virtudes que tenía, todo lo que hacía era útil para el equipo. Por eso creo que ha sido una gran figura. Un abrazo, José Mari, y un merecido recuerdo en este programa.
5: Te l'ha clavado, eh? Aprovecha para clavártela, eh? Oh. Aprovecha para...
21: Lo que me ha preocupado, que ha dicho, escolta, en el ámbito profesional está pensando que no parle del personal, porque potser no pensa lo mateix. No, la verdad es que yo siempre he dit, y sap, Javi Clemente sap perfectamente que per mi va ser el començament de la selecció espanyola de futbol com a equip. És a dir, jo portava ja uns anys anant a la selecció, però sempre havia sigut, també Julio, després Chiqui també, però sempre havia sigut una mica la selecció nacional, no? I no un equip de futbol. I aleshores Javi va canviar això i va fer un equip de futbol dins de la selecció nacional. I aleshores això jo sempre l'ho he reconegut, cada dia, en cada posto ho faig, ell ho sap, l'he dit també sempre, i també tinc que dir-te que cada vegada que per una raó o una altra, per exemple, l'homenatge al 25 aniversari de Wembley, que van haver unes xerrades, le vaig convidar i va venir, i és a dir, que sempre ha estat amb mi, amb respecte i amb molt de carinyo, aleshores és recíproc, no? Es diu? Recíproc.
20: Sí, molt bé. Sí.
21: I és també, podem parlar una mica de la selecció de Javi?
15: És que jo parlo de Javi, que què vols que digui, no? Per a mi és el meu pare, més a més d'un amic, jo considero un amic, però més a més que nosaltres jo crec que estem aquí al Barça per ell. És a dir, al final el Dream Team ho va muntar ell.
20: Això és veritat, no és una llegenda.
15: A veure, està més clar que l'ostre. Només has de mirar només qui va venir.
22: O tira per casa.
15: No, només has de mirar els que van venir aquí. I és veritat el que diu a Xema.
20: Xema!
15: En el sentit que nosaltres...
1: És insuperable.
15: El 94... va ser un equip el que va lluitar per aquest Mundial. No van tenir la sort, però més a més de totes les desavantatges, totes les pedres que hi havia al camí, perquè va ser una lluita terrible durant dos anys, sempre discutint quina anava aquella selecció. Recorda que era l'època de la quinta del buitre, que Clemente va fer pues un punt i a part i van anar 10 del Barça, 10 del Barça, i jo crec que allí van lluitar tots i era un equip, era un equip. No van tenir la sort de guanyar-lo, però la sensació va ser molt bona.
22: A veure, jo afegiria això, no? És a dir, primer, perquè havíem guanyat les quatre lligues seguides, era normal que el cos, diguem, de l'equip ell fos del Barça, no? Però jo crec que el que, una mica afegint el que ha dit el José Mari, ell de la llista de 23 va portar 16-17 per jugar i les altres els va portar, que era bona gent, mantenir la qualitat de l'entrenament i l'esperit de l'equip. I ara puc afegir, evidentment, vosaltres dos estàveu en el grup del 16-17 i jo estava en l'altre. Per això vaig jugar 20 minuts.
21: Molt, això diu molt del Javi, molt, que era molt intel·ligent.
10: I Clemente ha destacat de Vaquero, que sense ser un gran talent va...
21: No cal que digui això.
10: Sense ser
21: un gran talent.
10: Diré una cosa. A mi em va meravellar de tu un dia que et vam entrevistar, crec que estàvem amb tu, Lu Martín, i vas dir que...
22: Ui, Lu.
10: Ja va tocar. Dijiste, imaginaos si era bueno que estuve 20 años en primera división sin hacer ni un solo regate.
21: Això és veritat. No. I ningú s'havia donat compte, ni ara. Ara lo has dit i ara sí que aquesta gent diu, collons, sí que era dolent aquest.
15: Sí, però és que jo no sé, lo que sé, moltes vegades jo crec que no entenem el que és el talent. El talent. A veure, estàs parlant d'un jugador, jo sempre dic, com a Mateus, i no és perquè estigui aquí, estàs parlant d'un jugador que va debutar amb 17 anys i que durant tota la seva cursa o carrera ha marcat una mitjana cada any que passaven dels 10 gols. Aleshores, ostres, a mi jugues al mig del camp o mitja punta, com vulguis dir, i que cada any te fiqui o te marqui 15, 14, 17, 12, 13, ostres, pues a mi dona molts jugadors d'aquest, no?
10: Són les 12:57, farem una pausa, Flaqui, endreçarem l'actualitat del butlletí informatiu de la cadena SER i obrint la segona hora del Què t'hi jugues, més integrants d'aquell màgic Dream Team.
1: Flaqui. Ja estan arribant per aquí, i tastarem la coca de recapte de l'Anna i seguirem celebrant aquest aniversari al costat de Vaquero i dels seus companys del Dream Team que l'han volgut acompanyar avui aquí a l'hotel Malià de Sitges.
10: Lu Martín, Marcos López, gràcies per estar al Què t'hi jugues. Chiqui Begristain, Julio Salinas, aguanteu, que ara més companys ens ajudaran a recordar aquella primera Copa d'Europa. Estan per aquí Charlie Reixac, Guillermo Amor, Eusebio Sacristán, més gent del Dream Team que pujarà ara a l'escenari per compartir una estona de ràdio amb nosaltres.
8: Puc dir una última cosa?
10: Tens 30 segons. 20 segons.
8: Menos mal que el gol a Wembley no el va fer Julito.
1: Va estar a punt,
9: aquella jugada que va fer.
8: Jo crec que Aitor i ell m'entendran. Menos mal que no ho va fer Julito.
9: No mereixia.
10: Aitor és Chiqui Begristain. Per què li dius Aitor?
8: No sé.
10: No, ja ho sé que diu Aitor, com li diu Chiqui Begristain i el Luli diu Aitor. Sorprèn, em crida l'atenció. Va, pausa i seguim al Què t'hi jugues des de l'auditori de l'hotel Melià Sitges.
11: Què t'hi jugues?
14: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: A tothom li agrada un 2x1.
1: I si aquest inclou el doble d'informació i entreteniment,
2: no podràs rebutjar l'oferta.
0: Som els únics que t'oferim dues programacions simultànies en el prime time de la ràdio. Hoy por hoy amb Àngels Barceló.
3: La guerra d'Oriente Próximo.
0: I aquí Catalunya amb Marina Fernández. Cada matí amb la cadena Ser i Ser Catalunya et convidem al millor 2x1.
4: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
5: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
6: Una i cinc, el Què t'hi jugues, Flaqui?
7: Ens divertim!
8: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
6: Avui, Què t'hi jugues especial des de l'auditori de l'hotel Melià Sitges, al costat del Port d'Aigua Dols, recordant la primera Copa d'Europa de la història del Barça, la de Wembley, que va ser un 20 de maig de fa 34 anys. Tenim el trofeu aquí a l'escenari de l'auditori de l'hotel Melià Sitges i també celebrant la publicació del llibre de José Mari Baquer.

0: en record aquella màgica i mítica final. Una final que a Ràdio Barcelona van viure així.
1: La gente está ya ondeando las banderas porque puede llegar el gol de Koeman. Minuto 111. Atención que puede llegar el minuto 111. Qué bonito número 1-1-1. Koeman que le puede pegar la barrera formada por todos los hombres de la Sampdoria. La garganta puede entrar.
2: Estoy con para Vaquero que la parará y empalará a
1: Vaquero. Koeman, chute Koeman. Totalmente groggy, desmoralizados.
2: Schmidhuber va a coger la pelota y va a pitar el final. Schmidhuber pita el final. Schmidhuber va a pitar el final. ¡Pita el final!
0: Barcelona va narrar aquella final amb Alfons Arús i Sergi Mas.
3: Sí, senyor.
0: Era qui va cantar el gol de Koeman. Flaqui, avui tu recrearàs aquell moment i l'oient que millor t'imiti s'emportarà una samarreta Meiva de color taronja.
3: M'ho diu entre fa 34 anys i no m'ho crec, que tenia l'oportunitat de cantar aquell gol, però vaja, intentarem estar a l'alçada del moment.
0: Ara la fotografia és espectacular aquí a l'escenari. Demano un fort aplaudiment per a Eusebio Sacristán, Sergi Barjuan, Guillermo Amor.
4: Hola. Buenos días, muy buenas.
0: Charlie Reixac. Continúen Chiqui Begristain, Julio Salinas, está aquí José Mari Vaquero. Vaya MC que eres, ¿eh? Vaya maestro de ceremonias.
5: No, hombre.
0: Pero abans de saludarlos a ells, crec que a tots ens fa una il·lusió especial, i a ti también, que ens acompanyi també el gran portero. Juan Carlos Unzué, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Muy contento de estar aquí. Bien acompañado.
0: Muy bien. ¿Cómo te encuentras?
6: Pues, ¿qué voy a decir? Bien. Porque, como sabéis, en esta enfermedad, 7 años que va a hacer ya de mi diagnóstico, es muchísimo tiempo. O sea que, como el resto de vida que he tenido, me sigo sintiendo un privilegiado también dentro de esta enfermedad.
0: Qué grande que eres. Y qué ilusión me hace que cuando me veas siempre me saludes con un hola, portero.
6: Portero. Portero somos para toda la vida.
0: ¿Eh? Vaya portero a fichar el Barça, ¿eh? Joan García.
6: No está mal, no está mal. Muy buen fichaje, ¿eh? Sí, sí.
0: ¿Te hace ilusión que esté Juan Carlos Unzué aquí hoy?
5: No, todos. En Juan Carlos nos veiem de tant en tant. A nosaltres potser no tantes vegades. I sí, estic molt content que estigui aquí perquè al final som un grup que ha nascut des de la relació, és a dir, des del respecte, i al marge de cadascú ha fet la seva vida, no? Especialment el Chiqui, que és el que més llum ha estat, però nosaltres més a prop aquí, però vull dir que al final, d'una manera o altra, sempre hem tingut la relació a través del respecte. Jo sempre he dit que tu pots ser un company o ser un amic a través del temps i el respecte.
7: Saps que parla molt bé d'aquell Dream Team, aquesta fotografia que tenim ara, no? I la relació, el vincle que seguiu tenint tots, no? Pues aneu veient que veu compartir grandíssimes coses i que es va forjar allà més que un vestidor, va ser un grup d'amics gairebé moltes ocasions.
5: No? Tenim el Charlie, que trencava una mica tot,
7: bueno.
5: Coordinava una mica...
0: Charlie, posa't els auriculars i el microcasco. Sí. Què tal, com estàs?
8: Jo, perfecte. Bueno, avui demà ja en parlarem.
9: Sí, m'agradaria amb el tema de l'equip i del grup humà que es va generar, perquè després, vull dir, una cosa és començar i després és, evidentment, s'aguanta el grup perquè també es guanya, no? Perquè si no guanyes no l'aguantes. Però sí que ens varen trobar, o sigui, gent molt bona, molt humil, i es va generar l'equip. Evidentment, el Juan Carlos, que el disfrutem, és tan fort i tan bèstia que ja està als 7 anys, després d'un dels dies més durs de les nostres vides, que és quan ens ho va dir, doncs després, la veritat és que estem vivint moments maquíssims, no? Cada cop que ens veiem, i és gràcies a ell, evidentment.
0: ¿Cómo se lo va dir que tenia ELA? ¿Cómo se lo dijiste a tus compañeros que tenías ELA?
6: Pues cara a cara.
9: A mí per telèfon. Yo estaba en Manchester y, hostia, durísimo.
6: No me podía desplazar.
9: Ya. No, pero...
5: En aquella época todavía sí.
6: Sí, aún sí, aún sí, aún.
9: Sí, sí.
0: Pero hasta hace muy poco has ido en bici, ¿no?
6: Bueno, ya hace unos añitos.
0: Bueno, pero con la enfermedad, con la ELA, estuviste tiempo que todavía salías por ahí a hacer...
6: Sí,

0: cosa.
1: Una elèctrica, on salia, sí.
0: No, no, fíjate, le diagnosticaron. El bestia se va a Pamplona, sale con la bici, le pega un esto de aire, y justo después de haberle diagnosticado, y dos costillas, ¿no?
2: Siete costillas.
0: Después de haberle diagnosticado el ELA, el tío.
1: A los 10 días de hacer público mi diagnóstico en el Camp Nou.
0: Esto fue para ayudar un poquito a María, ¿sabes? Dice, María, no tienes estás preocupada, vas a tener otra preocupación. Así te olvidas de la primera y te pongo dos.
3: Sí que és veritat que, com ara comentava el Flaqui, la fotografia que ara estem veient i gaudint aquí al Que t'hi jugues, a la ràdio, envoltats de desenes, de centenars de oients, perquè hi ha un munt de gent aquí a la sala i hi ha milers de persones que ens estan escoltant, demostra com va transcendir aquell equip, que òbviament, com deia Chiqui Begristain, és pels títols que va guanyar, però també perquè transmetia o no alguna cosa que va quedar en la gent, perquè es detecta el carinyo, i suposo que vosaltres el detecteu encara, no anys després, aquell carinyo de la gent. Amor, Sergi, Eusebio, que esteu aquí també.
4: Bueno, bon dia. No sé, s'escolta? Sí. Sí. Bon dia a tothom i gràcies per convidar-nos, no? A veure, sí que és veritat que va ser una època maquíssima en el sentit de que es va crear una il·lusió. És veritat, el Barça venia d'una època complicada. Abans, quan va arribar el Johan amb el famós muti de l'Esperia i tot això, jo me'n recordo que anàvem al camp, hi havia poca gent i havia una mica de... Bueno, la gent no estava del tot contenta, no? I vam arribar, va haver un canvi important amb el Johan, va crear, bueno, un estil, una manera de treballar, i un equip nou, amb gent de fora, gent d'aquí, nosaltres, la gent de casa, els que estaven, no? I es va jugar molt bé. Jo crec que va contagiar molt el fet de jugar bé. Després, bueno, els títols arriben d'una manera o arriben d'una altra, però el fet de jugar de la manera que jugaven, la gent es divertia, un dia podies guanyar, un dia no, però la gent sortia contenta i ho acceptava tot, no? I es va crear, pues, això, el que tu dius, una il·lusió i una alegria a la gent que, bueno, molt, molt contagiosa, no? Amb els aficionats, els socis, nosaltres, me'n recordo que nosaltres encara anàvem a les penyes barcelonistes, eren molt, molt propers, no? Jo crec que la plantilla i el jugador, nosaltres érem propers, o sigui que sortíem a entrenar i anàvem caminant fins al miniestadi i, bueno, i la gent estava allà i parlaves amb tothom, i hi havia aquesta relació que hi ha aquí ara amb la gent que hem vingut i hem parlat, i això és molt maco, no? No sé actualment si això es manté o no, però es va creure, i va ser una època, una dècada, uns anys de guanyar coses, de disfrutar, pues, cada cap de setmana, però sobretot cada dia. Al entrenament nosaltres ho vam passar, però que molt bé. I fora del camp també, no? A vegades, pues, també quan sortíem fèiem un sopar o alguna coseta
0: d'això,
4: també.
0: No, d'això no, potser no parlar gaire.
3: Sergi, què?
0: Estem per parlar de futbol.
5: Bon dia.
0: No, he de dir, perdó, abans de Sergi, no, només vull recordar que Guillermo no va jugar la final de Wembley, entre altres raons.
3: Com van plorar quan el van veure a ell plorant perquè li havien ensenyat la targeta que li impedia jugar a la final?
0: Això mateix.
5: Ara no passaria.
4: Bueno, la veritat és que, mira, em va tocar, però canvio, i, o sea, no canvio res en el sentit de que l'important era guanyar. Crec que va ser una final que va costar. Jo vaig estar... Va saber greu no vivir aquesta final com a grup, com a equip, en la concentració. El que és viatjar amb l'equip, preparar el partit a l'hotel i això. Jo vaig tenir que viatjar pràcticament amb aficionats, amb socis, amb un altre avió, amb la família, i vaig estar a la grada amb la gent també, el soci, disfrutant allà amb la gent,
0: això,
4: gent del club.
0: Això es feia fatal. Tens raó. És a dir, en aquella època, la gent que no jugava o estava fora per lesió i tal, anava el dia del partit al matí, i això estava fatal.
5: Sí.
0: És a dir,
5: sorprèn.
0: Al final... No, però era lo natural en aquella època, saps? És a dir, era com la concentració ha de ser només per la gent que ha de jugar o té l'opció de jugar, i això és horrible. Com està dient el mateix ara, la veritat és que segurament això és pitjor que no haver jugat.
3: Charlie, l'alineació d'aquell dia, d'aquella final, la vau pensar molt amb Cruyff o no?
6: Home, la vam pensar, i jo em pensava sincerament, i ell també, que el partit el guanyaríem amb una certa facilitat. I després el partit es va complicar moltíssim, molt més del que pensàvem. Jo estava convençut que el partit seria allò per la vida ràpida. Però ell es va complicar perquè nosaltres no ens acoplàvem mai, sempre anàvem a la nostra idea. Però aquell dia ells van treure aquell, diguem, l'extrem dret, el...
3: Tenien el
6: Mancini,
3: Lombardo, el Calvo.
6: Que va jugar d'extrem a extrem allà, i llavors allà va tindre que jugar pràcticament amb quatre defenses, que sempre jugàvem amb tres, i bueno... I llavors allà jo crec que va trastocar una miqueta el plantejament, no? O sigui, ja et dic, ens vam tindre, és de les poques vegades que nosaltres hem dit, bueno, escolta, fem això, no, no, fem una mica diferent, perquè, escolta, i després la cosa ho vam encertar perquè es van portar moltíssims problemes, eh?
3: Sergi, que anaves rient abans i ara estaves escoltant atentament a Reixac.
5: Bon dia a tothom. Bé, jo no sé què faig aquí. Home, m'ha convidat, però clar, jo sóc el més jove, jo ni vaig jugar a la final.
3: Bueno, ja l'informes per aquest tim.
5: Però sí, cert, sí és cert que gràcies a el que ha parlat abans el José Mari, de l'acolliment que em van fer tots, doncs sóc aquí. Crec que vaig arribar a l'últim moment, del Dream Team, em van acollir molt bé, vaig tindre la sort de tindre continuïtat, i gràcies a aquell acolliment doncs seguim tenint aquesta relació.
7: Però acolloria molt entrar en aquell vestidor quan tu que eres jove.
5: Bé, jo la primera anècdota que tinc quan entro a l'estuari és que em crida el Romari i em diu ven aquí pequeñito, quan ell era més baixet que jo, no? Però vaig estar al costat d'ell tot el fins que va marxar, no?
3: Per cert, un Romario que va viure en aquest hotel, no?
0: Un temps, sí, 3-4 mesos, sí, sí. Allà a dalt, a la suite, eh? No...
7: Va triar bé.
0: Jo no vaig portar un dia al matí i ja no el vaig trobar més en un any.
3: Eusebio, ¿qué tal?
8: Pues muy bien, muy contento de estar aquí. Gracias. Pues un placer para mí estar con todos ellos, los que han sido... fuimos muy amigos durante muchos años, las cosas nos fueron muy bien, vivimos momentos muy especiales de nuestra carrera y de la carrera que buscaba el Barça después de muchos años. Buscaba un camino que nosotros habíamos visto que en el 86 la había perdido. Y entonces la gente de principio, que estaba un poquito apagada, nosotros tratamos de, bueno, animarles, que perseguíamos un camino importante y al final lo conseguimos.
3: Fixeu-vos la imatge, eh? Chiqui Begristain, Eusebio Sacristán, Sergi Barjuan, Guillem Amor, Charlie Reixac, Julio Salinas, José Mari Vaquero, Juan Carlos Unzué...
9: Gilipollas, todo.
7: Home, per favor.
9: Todo gilipollas, este. ¿Qué estás celebrando? ¿Una Champions? ¿Una Champions? Ya tengo una carta para todo esto.
7: ¿Ah, sí?
9: ¿Ah, sí? Pola, carta. Carta.
3: Carta de Vinicius al Dream Team.
9: Dream Team. Querido Dream Team, esta es carta de mí para todos vosotros. ¿Qué os habéis creído? ¿Qué tontos tenéis que ser para llamaros Dream Team? Equipo de los sueños y ha ganado una Champions. Que eso lo tiene hasta el Olympique de Marsella. Mira yo que soy muy joven, tengo 25 años y ya tengo 2 Champions y marqué las finales. Y aquí ninguno ha marcado una final de Champions. ¿Cuántos goles en una final de Champions? 0. Aquí todos juntos coleccionados, 0. Además, podría haber ganado 2 Champions, pero porque llegaste a una otra final. Pero mira por dónde perdiste 4-0. ¿Cómo se puede hacer tan malo de perder una final por 4-0, tonto? Es que... Yo nunca he perdido una final de la Champions, ¿sabes por qué? Porque perder una final de la Champions es de perder, ¿no? Es de toma segunda, ¡ta! Además, una Champions que la ganaste en los 90, que yo no había ni nacido, está aquí la mayoría de la gente no había ni nacido, es de color de milagro. Si tuviera un poco de vergüenza ahora mismo, desalojaba la sala esta entera y todos para casa, descansar, tomar la pastilla, abuelos y mi polla, todos de segunda. Recordad también que la última Champions que ganamos nosotros era Madrid,
7: sí.
9: La ganamos en Wembley. ¡Te jode! Mancillando, pisando el mismo césped, levantando la misma copa, cagando los mismos retretes. O sea, que esto que me diciendo de Wembley, el romance del Barça con el Wembley. ¿Está loco? ¿Está loco? Yo también tengo una Champions de Wembley. Y luego va a querer mi camiseta, gilipollas, venga. ¿Todos para casa o tengo que llamarlos del desocupa? Aquí, para que os saquen de aquí, recibe un fuerte abrazo, Vini.
3: La gran pregunta es, José Mari, ¿qué estabas apuntando mientras llegía la carta a Vinicius?
9: A tomando nota de tomar la pastilla, de dormir.
0: Una. Era el viejo Wembley, no el nuevo Wembley.
3: Ah, muy bien.
9: Tú tiraste el estadio abajo para poder decir que es tuyo, ¿no?
0: Venga. Y lo que dijo Johan de salir y disfrutar, quedó ahí en el viejo vestuario, no en el nuevo que tú fuiste.
3: Pero una cosa, eso del disfruta salir y disfrutar, ¿ho va a dir o es una leyenda?
0: No, yo no lo oí, yo no lo oí. Yo no lo oí, yo creo que es una leyenda. El concepto un poco, ¿no? Creo, Charlie, ¿no? El concepto de Johan era, bueno, sí, salir y disfrutar, por decir algo, yo creo que sí, eso se quedó como una leyenda. Tal vez a alguien individualmente se lo dijo.
6: Sí, pero más que nada es... El problema que decir él es no tengáis miedo ahora. Aquí hay que salir y la situación, estás toda la vida luchando por llegar aquí y ahora hay alguno que le tiembla las piernas. No, sales. Máximo que puede pasar es que pierdas nada más.
7: Bueno, Déu-n'hi-do.
6: No.
9: Y perdiste 4-0 la siguiente.
6: ¿Y qué pasó? Nada.
9: Disfrutaste, no,
0: campeón. Sí, que Julio ha dicho que después del 4-0... Sí que pasó. Entonces sí que pasaron cosas, Mira, yo si me permitís quiero... a Eusebio, que me contó una anécdota hace poco... que también lo puedo poner un poco a Guillermo, que le pasó. Es decir, que Johan un día me dice, es que vosotros todos teníais número. Es decir, es verdad, porque Johan no, pues ponía las posiciones y más o menos el número era a través de esa posición. Y el segundo año vino Stoichkov y le quitó el 8. Y entonces dice, joder, sí que... Y yo le decía, sí, pero jugaste casi todos los partidos, era casi más titular que yo, porque yo estaba medio lesionado siempre, y me quitaba, me ponía, y él jugaba siempre. Y dice, sí, pero cada vez me cambiaba el número. Y eso es verdad, porque algunos, ¿no?, hemos quedado sí, como sí, con
3: sí, el 6.
0: Cuéntalo tú.
8: Bueno, el otro día nos encontramos con alguien y a ti te dijo, no, el 6. Y me dijo, ¿y el 8? Y claro, yo le decía... A Vaquero, digo, ¿no te acuerdas de lo que pasó conmigo? Y es que cuando llegó Stoichkov, él cogió el 8 y se quedó con ese número. Entonces yo jugaba más o menos de titular, jugaba con vosotros habitualmente, pero un día jugaba con el 5, otro día con el 2, otro día con el 3. El que no jugaba ese partido, yo llevaba ese nombre. En la final llevé el 11. El 11, el de Chiqui, que Chiqui era titular, pero aquel partido es el que se quedó en el banquillo y jugué con el 11 y eso me pasaba a mí y bueno...
3: A mí en la segunda...
6: Porque has hablado de mí, ¿no?
3: Sí, por alusiones, ¿no?
6: No, por alusiones. Si al Risto treu al Boit y es capaz de trepitjar un árbitro, o sea, feliz Dios.
7: ¿Cómo para pedirle el 8?
6: El 8 patito, juega...
3: Sí, que es verdad que un día vas jugar d'extrem enganxat a la banda y no vas tocar ni una sola pilota y Cruyff va destacar després. No, havies fet un partidàs.
0: Va ser Charlie, va ser Charlie.
6: El primer a Papendal, la primera la pretemporada... Arribo, ostres, 4-3-3, 3-4-3 en aquella època, en rombo, sí, jo extrem i tal, tu queda't quiet, amb allà, no, ben obert, i vale, jo allà, pues, allà quiet, allà trepitjant la línia, i no la vaig tocar. I després, el dia següent, la xerrada, fèieu després, no?, entrenament, sí, i el dia següent, xerrada sobre el partit anterior. He de dir una cosa... a Johané, diu, al millor al Chiqui.
0: I los altres pensaven, collons, però si no ha tocat la pilota.
6: I el dia que la toqui, què dirà? Jo dic, si no la toco, si no la toqui... No. I evidentment hi havia una raó tàctica, estava subent a l'interior entrant allà pel passadís, hi ha molt rotllo, això que no interessa.
10: Però és que amb això d'extrem va haver-hi molt problema perquè... per exemple, es van fitxar l'Stoichkov en el seu moment per jugar una mica davant de centro i clar, ell jugava en el seu equip jugava, pues, que jo, arrencava des de mig camp i tenia 40 metres i fotia un esprint d'aquells i arribava a la porteria i esclar, el camp del Barça era al revés, ell rebia la pilota on l'acabava abans i estava ocultant l'àrea i el curió em deia, este no puede jugar aquí, de metes un balón largo no encontraremos una travesera. Y digo, hostia, pues coño, vamos a buscar una manera. Y llavors vam buscar la manera de jugar al lau de l'antecentro i quan estava allà baixava una mica, deixava un espai allà i llavors l'Stoichkov el teníem que fer entrar en diagonal amb això. I escolta, jo no hi ha guarda extremo, jo no hi ha guarda extremo, tot el dia així. I el Julio em deia, coge este, vete allí y explícale cómo quiero que juegue. Yo, pum, explícale, no quiero. Y un día le vaig dir, mira, escucha, Stoichkov, tú eres la hostia, eres rápido, eres agresivo, chutas bien, eres goleador, per ti és un problema. I quan tinc un problema ja m'ha picat malament, vaig pensar que te'l fotré un ceballot. Diu, qual? Dic que no sabe regatear. Collons, quan li vaig dir que no sabia regatejar, perquè ell no era habilidós, era un tio de correguda. Doncs pues per fer-li entendre que jugant d'extrem faria més feina i que acabaria al mig i podia xutar, vam estar un mes. Que no volia jugar, que no volia jugar.
3: Guillermo, què volies dir abans? Que
11: no, referent al Risto, és veritat que, al igual que l'Eusebio, la segona època del Risto a Barcelona, quan va tornar, a mi em va passar també amb el número.
3: Ah, sí?
11: Perquè jo ja estava aquí, em vaig quedar al 8 i a l'arribar ell va demanar el 8. I em recordo a la pretemporada, no sé quin país era, va venir el Mourinho un dia al vestuari i em va dir, ostres, mira, tenim això, aquest problema, li tens que deixar el 8 a Risto, i em vaig quedar, no sé si el 18, o sigui, van canviar i es va quedar amb el número, no?
3: Són la 1:27, escolteu el que t'hi jugues, a Ser Catalunya, especial Dream Team, amb José Mari Vaquero de mestre de cerimònies, amb la gent que ell avui volia que l'acompanyés. En un moment escoltarem missatges d'alguns també companys que no estan avui aquí perquè són fora, però han volgut d'alguna manera deixar-te una mostra de carinyo, però us deia abans, Flaqui, que tenim samarretes Meiva de Wembley per regalar entre la gent que ha vingut avui a l'hotel Meliá Sitges.
7: Sí, com ho vols fer?
3: Tu narraràs el gol de Wembley, bueno, i els oients t'imitaran.
0: Pero hazlo corto, no lo hagas muy largo.
7: No, ya sabes que yo soy de enrollarme mucho, ya sé que no te gusta José Mari, pero sabes que soy de...
0: Simple, simple.
7: Simple.
3: Si algú s'atreveix a narrar com el Flaqui el gol de Wembley davant de tota aquesta gent del Dream Team, que sàpiguen que tindrà premi. Seran samarretes de Wembley, com les que apareixeran aquí dalt a la pantalla de l'auditori de l'hotel Meliá Sitges.
7: Te tengo que nombrar mucho en la narración, José
3: Mari. El Santi Ovalle ja ho va buscant amb l'inalàmbric.
7: Fuiste importante en el gol, te tengo que mencionar mucho tu nombre o no?
0: Yo fui el más importante.
7: Desde los tres.
0: Yo dejé el balón perfecto. Lo otro, chutaba, si lo de Ronald chutaba normal.
3: Esa jugada no estaba ensayada.
0: No, no, no.
7: Venga, va, Sobi. Així va, eh? La falta pel Barça. Veurem com la gestiona l'equip de Cruyff. Xiula l'àrbitre. Stoichkov, Vaquero, xuta, Koeman, gol! Gol del Barça! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Koeman ens acaba de regalar el moment que tota la vida esperava amb la seva canonada. Directe a l'eternitat, acaba d'ensorrar el mur que ens impedia complir el més gran dels nostres somnis. Ha tocat Stoichkov, Vaquero, l'heroi de Kaiserslautern, ha aturat la pilota i Koeman ha exhibat un xut fet amb l'ànima per donar-nos un moment per tota la vida, ja sempre culer. Sabràs què feies, on estaves, amb qui vas viure i veure el gol de Wembley. Som a minuts de la nostra primera vegada. La canonada eterna de Koeman ens permet per fi mirar els ulls de la Copa d'Europa. Està a punt de fer la nostra, d'agafar-la, de coronar-la, d'aixecar-la i estimar-la. Minut 112, 20 de maig del 92. Mai oblidarem aquest minut, aquest moment. Potser no en som conscients, però acaba de canviar la nostra vida. Marca Koeman, el Barça a punt d'aixecar la primera. Barça 1, assistència de Vaquero, Sampdoria 0. Más no podia fer, José Mari.
3: S'aixeca José Mari Vaquero a abraçar el Flaqui.
11: És la primera vegada que Vaquero veu algú més vermell que ell.
3: Santi, aviam, aquí entre el públic.
11: El Flaqui ha de puntuar la millor narració de les que farem,
7: amb l'ajuda,
11: no?,
7: del José Mari. Que
11: i el Flaqui i el José Mari puntuen i el guanyador s'endú una samarreta meva. A veure, per aquí, els primers, com et dius?
12: Iker.
11: Iker i...
13: Ui, Víctor.
11: Víctor. El volen fer... Aixequeu-vos, aixequeu-vos. El volen fer en família, ens han portat a part aquí Coca, per tant ara ho pujo. No sé si això afecta la valoració.
7: No, no, no, no, president.
11: Però, vinga, una, dos
3: i tres.
13: Minuto 111 en Wembley. Falta sobre Eusebio. Si puede hacerlo alguien es Koeman. Va a tocar la pelota Stoico. La para Chema. Chuta Koeman. Y gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol.
11: Hi ha fusta, hi ha fusta. Déu-n'hi-do, les noves generacions. A veure més per aquí.
7: El tema Chema suma, també.
11: Per aquí havíem quedat. Aquí... Aixeca't el que havíem quedat que feia la narració.
7: Allà, a veure, allà, aquí, a les primeres fileres.
11: Primeres fileres. Després vinc cap aquí, que no se m'oblida, que també he quedat. A veure, com et dius?
13: Albert.
11: Doncs Albert, tot teu al micro i endavant.
12: Minuts 111, estem a l'estadi de Wembley. Fa molts anys que esperem aquesta oportunitat. Hi ha una falta, la xutarà possiblement Risto. No, fica Koeman, està a punt de xutar, però es fica pel mig. Risto toca Vaquero d'una manera increïble. I xuta Koeman. I gol de Koeman! Feia molts anys que esperàvem. Moltes felicitats, Barça! Feia molts anys. Tenim la Copa cap a Barcelona. Koeman!
3: Va, tenim a l'Iker, tenim a l'Albert.
7: Tothom incideix en, la, en el tema Vaquero, eh?
3: Igual hem fet la pilota. Sí, sí, sí. Més oients que s'atreveixin a narrar.
14: Que havíem quedat,
3: per
14: no?
3: Aquí hi ha un oient que aixeca la mà per narrar.
14: Aquí.
3: N'escoltarem un parell més, Santi.
14: Vinga, va. Aixeca't, aixeca't. Com et dius?
15: Héctor.
14: Héctor teu.
15: Hi ha una falta fugada pel Barça. La posarà Stoico Vaquero. Com a gol!
3: Escola Alfredo Martínez. Vinga, i un últim oient.
14: L'últim, va, per aquí, com et dius?
16: Josep.
14: Vinga, Josep, tot teu.
16: Jo el que voldria dir a la taula és que per arribar a la final, el gran gol que va marcar el Vaquero a Kaiserslautern, per mi va ser la gran final anticipada amb un gran gol que es va celebrar, que el Barça va guanyar aquí i al final el Barça va guanyar, va perdre per 2-3-1, però el gol a camp contrari va ser el que va portar, sí, senyor, el Barça a la final. No sé si em tocarà la samarreta o no, però Vaquero, aquell gol va ser de lo millor que s'ha pogut veure.
3: Si vol la samarreta de narrar, eh?
7: Pot narrar el de CaixaBank.
3: Pot narrar el de CaixaBank. Vinga, en 30 segons, que hem d'anar a desconnexió de publicitat.
16: I ara, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Vaquero, Vaquero, Vaquero, Vaquero, Vaquero, Vaquero, Vaquero. Quin gol, quin gol. Escolta, això ens porta a la final. Fantàstic. Quin gol, gol, gol, gol, gol de Vaquero.
3: Escolta, Flaqui, són quatre oients, l'Iker, l'Albert, l'Héctor, el Josep, que s'han atrevit a imitar-te, a narrar, sí, tres, el gol de Wembley i un, el de Kaiserslautern.
7: Ara ens reunim durant la DES com el de José Mari,
3: no,
7: i decidim.
3: Fem una cosa, que sé que ens ho permetran.
14: Has de decidir tu.
3: Samarreta per tots els oients que han participat i s'han atrevit. Va, samarreta per cada un dels oients que s'han atrevit a imitar el Flaqui narrant a la cadena SER. Xiqui.
17: No sé si ho entes. Abans, el concurs d'abans, era José María el que decidia.
14: Sí.
17: Però ara no, no? Ara...
3: Ara he decidit jo. Ara, i li hem regalat a tots.
7: Ha decidit el sí que queda premi.
3: Pausa per tot. I a la tornada, ens expliqueu...
7: Fer la pilota a mi,
3: ens
7: correcte.
3: Expliqueu com va oparir aquella cançó del rap del Dream Team.
18: Què t'hi jugues?
19: Cadena SER.
20: Vaquero, Koeman, xute, Koeman!
19: La història. Estem recordant la primera Copa d'Europa del Barça amb el Keti Jugas des de l'hotel Malià Sitges.
21: Dir-li al veí que t'avisi cada cop que senti un soroll sospitós és una opció. Contractar l'alarma protegint és tenir la millor seguretat d'Europa a la teva llar o empresa en català i amb un servei de proximitat com el del veí, però més eficaç. Toca el 2 i fes-ho tranquil. Amb protegim.cat. Ara amb detecció preintrusió pel mateix preu. Contracta-la ara.
19: Diuen que de mare només n'hi ha una. I demanar 75 també? Demanar 75 cada dia és una nova oportunitat per gaudir. Vine a descobrir el sabor de la felicitat i a crear moments inoblidables amb nosaltres.
22: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Montprotec.
23: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
22: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Montprotec.
23: Truca al 900 102 103 o entra a Montprotec.es.
24: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes, prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a AXA.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta les condicions a AXA.es.
1: De la innovación científica y el poder de las plantas medicinales nace Regis Global, los complementos alimenticios de alta calidad que ayudan a cuidar de tu hígado, a reforzar tu sistema inmunológico y a favorecer tu salud cardiovascular. Para tu bienestar integral, Regis Global, el laboratorio de la naturaleza. En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Lim Vertical tiene la experiencia, un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Mont Vertical.
2: No paro de darle vueltas a que la casa del pueblo lleva meses sin que nadie vaya.
4: Yo no paro de darle vueltas a esto. La superseguridad de Movistar Prosegur Alarmas da supertranquilidad, porque está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
5: Un gol per la història. Estem recordant la primera Copa d'Europa del Barça amb el que t'hi jugues des de l'hotel Malià Sitges.
3: Una 37, escolteu el que t'hi jugues. A Ser Catalunya, Flaqui, se'ns farà curt el programa d'avui.
7: Sí, és d'aquells dies que t'hi estaries més estona, més estona, més estona.
3: Gràcies a tots els oients que heu vingut avui al teatre, al auditori de l'hotel Melià Sitges, sembla un teatre, per viure en directe la ràdio i recordar la primera Copa d'Europa del Barça, la de Wembley, un 20 de maig, com avui, però de 1992, i per parlar també de Mi pròxima parada, que és el llibre de José Mari Vaquero, amb una taula de luxe. Fixeu-vos que tinc un amic que és molt oient, madridista, i m'envia un missatge: tot i ser del Madrid, quins grans jugones tens amb tu avui. Estem amb Chiqui Begristain, Eusebio Sacristán, Sergi Barjuan, Guillermo Amor, Charlie Reixac, Julio Salinas, José Mari Vaquero, no, Juan Carlos no Unzué...
18: Per mi no lo dice.
7: Sí, també, també. Sí,
3: oye, sí. Sabes que hubiera dado un brazo por jugar un minuto cierto, en primera división.
18: Por cierto, que sepáis, os quiero informar a todos que yo tuve que ver algo que con aquel gol de Wembley.
7: ¿Qué me dices?
18: Sí.
3: Cuéntanos.
18: Yo ya no estaba. Ya sabéis que estuve del 88 al 90. ¿Sí? Los años más importantes de aquel tiempo.
3: Sí, porque es donde se cimentó todo.
18: Sí, sin ninguna duda. Y claro, ¿yo qué hacía esos dos años? Me chutaba Ronald. Y yo le dejaba que me las metiese.
7: La confianza fue clave. Le dabas confianza.
18: Me las metía todas.
3: Todas.
18: Y le di confianza, claro, sin ninguna duda.
7: Si no, y le hubieran salido los nervios, claro, en aquel momento. Claro.
25: Molt bé, però avui també hem d'agrair que som aquí perquè ens acompanya també gent com compramosupiso.com. Mm-hmm. Ja sabeu que guanyar la Champions no és fàcil,
7: no.
25: Però vendre el teu pis sí, perquè amb compramosupiso.com te'l compren directament, t'estalvies visites, t'estalvies mal de caps, és el millor gol que pots fotre, vendre el teu pis i sense complicacions, a compramosupiso.com del grup immobiliari Heritage.
3: D'alguna manera avui tenim a Pep Guardiola entre nosaltres, també gent que és fora, però et volia deixar un missatge de carinyo com un amic teu, company que participe a Mi pròxima parada, perquè que escriu sobre tu en un dels capítols, Andoni Zubizarreta. Escoltem què diu Zubizarreta.
26: Hola, José María es alguien más que un, no, más que un compañero, evidentemente, casi más que un amigo, alguien con quien creo que a los 17 años compartíamos un avión de hélice ahí de vuelta, el nuevo crack de la Real Sociedad, yo un porterito del Alavés, y desde entonces pues bueno, hemos compartido aviones, viajes, momentos malos, regulares y bueno, alguno de ellos también bueno, o sea que alguien aquí, alguien quiero mucho y que espero que hoy todo vaya muy muy bien. Venga, un abrazo.
3: També és lluny, però d'alguna manera present, Jon Andoni Goicoechea, que també és molt amic teu.
27: Hola, què tal? Oye, soy Jon Andoni Goicoechea y nada, quería mandarle una felicitación a José Mari por su libro. Ya siento no poder estar ahí, pero bueno, seguro que va a estar genial y entretenido el libro. Y nada, me gustaría haberle acompañado, pero por otros motivos no puedo ir. Y nada, mandarle un abrazo fuerte, que seguro que va a ser un éxito, y un abrazo para él y para toda la familia. Venga, besos, nos vemos. Un saludo.
3: Zubi, Goico y Ronald Koeman. Leroy.
28: Hola amigos, buenos amigos para siempre. Bueno, ya se ve dónde estoy. Club de Golf de Barcelona preparando el torneo de Koeman Cup. Siempre estáis invitados para venir y bueno, echo de menos de no poder estar con vosotros el día de 20 de mayo. Bueno, ya la foto habla por sí mismo y sepáis que solo yo he ganado la Copa de Europa sin los esfuerzos que habéis hecho vosotros, pero una broma. Contentísimos, siempre me llaman el 20 de mayo y gracias a vosotros también, ¿eh? Y sabéis cómo yo pienso de vosotros. Un abrazo muy fuerte y bueno, y hay una mesa para comer, sitio bueno, Club de Golf de Barcelona, siempre estáis invitados.
3: Oye, ¿el golf era muy importante para el Dream Team? El golf era muy importante para el Dream Team.
0: Yo
3: que
0: no
3: juego
0: no.
3: A golf, o casi todos juegan a golf.
0: No, Chiqui juega a golf, sí. Eusebio no creo, Sergi tampoco. ¿No? ¿O sí?
3: ¿Por qué hay tantos jugadores de fútbol que juegan a golf?
0: Pregúntale a Chiqui, que es el que juega, el único aquí.
25: Ha dicho que nos invita, ¿no? Pero, sí, sí. Pero cualquier día del año, ¿no? No tiene problema, es la mañana, ¿no? Yo le voy a guardar, pues ahí es el vídeo, ¿eh? No, el golf es un deporte que lo puedes hacer hasta muy... Bueno, pues fins que siguis gran y, o sea, es muy divertido y tienes el entorno es maravilloso. Tot verd y ostras, Juan Carlos, es que no puc. No puc callar.
6: Venga, dilo, cuenta.
25: A Juan Carlos, a més de donar confiança al Ronald, era un gran jugador de golf. I unes vacances allà, vam anar al sud de França, al nord d'Euskal Herria, i era increïble. Vull dir, hòstia, anava allà, era allò Tiger Woods, eh?
6: Era en blanco.
25: Allò, sí, però allò vestit, allò impecable, no? I primera bola cap a la dreta. I ell com deia, dic, no només has d'assemblar o no, has de jugar bé golf, sinó que has d'assemblar-ho, no? I anava impecable, però va tirar tres boles a la dreta, però després ho va arreglar.
0: Mira, jo volia dir sobre Juan Carlos que també ens va donar un cop de mà el partit aquell del 5-2 aquí al Camp Nou, que hem guanyat la Lliga.
7: Sí.
0: Ho recordeu?
7: Amb el Sevilla.
0: Sí, sí, sí. Saps qui era el porter del Sevilla? Sí, sí.
3: Juan Carlos Unzué. Sí, sí.
0: Escolta.
7: Esa liga también es tuya, Juan Carlos.
6: Seguía dándole confianza.
0: Sí, sí. Si se hiciera una investigación, tal vez la profundidad. Fíjate, le hice yo un gol de vaselina que era inimaginable. Eres el único control que hice en 17 años. Y el tío torpe dijo: no la va a parar. El tío dice: no la va a parar. Pero claro, la paré.
6: Es que a mí me gustaba estar fuera de la portería, lejos de la portería. Bueno, fíjate, ¿sabes cómo?
3: Bueno, eso creo que se hace con toda naturalidad. En los 90 no era tan fácil ver a un portero que jugara fuera de la portería. Ahora sí, pero en los 90 no.
6: Está claro, sí. Pero yo suelo decir, joder, qué amigos he tenido. Cada vez que jugaba contra algún amigo, me la enchufaba. Fijaros, ¿sabéis quién me metió hasta un gol de falta?
3: ¿Quién?
6: Eusebio Sacristán. No le han metido un gol a nadie. Y tenía que estar yo allí para que lo enchufara por la
3: cuadra. ¿Le metiste un gol de falta a un Zue, Eusebio?
8: Hemos sido muy amigos siempre y tenía este detalle conmigo.
6: Les daba confianza, sigo.
7: Ahora, alguno podría haber tenido algún detalle contigo, ¿no? Para que te lo hicieras también.
0: No, pero hay una buena reflexión de Flor, mi mujer, que le hizo un día y el tío se cabreó un poco. Que lo cuente él.
6: Salgo después de jugar un partido contra el Barça, contra ellos, y no me acuerdo cuántos nos metieron, Flor. ¿Tú te acuerdas?
7: Muchos,
3: dice.
6: Y entonces salgo y lo primero que me dice Flor: tú, Juan Calillo, tú que te enteras por los goles, por el marcador, ¿no?
3: ¡Hostia! Per cert, hem escoltat a Flor en directe, està aquí a l'auditori de l'hotel Melia Sitges, també a John Vaquero, que t'ha deixat un missatge des dels Estats Units. Falta la teva filla, Lorea, que com que avui has volgut que estigués amb la teva neta i no sabia si hauria d'estar pendent d'ella o podria gaudir del programa, a l'Helena de Diego, la nostra productora, li va dir: calla, t'envio també una nota d'àudio, i així ja m'ho trec de sobre i m'asseguro que l'escolté.
9: Hola, papi. Bueno, primer de tot, dir-te que aquesta presentació té alguna cosa especial, eh? Estàs aquí a Sitges, que és casa nostra, un lloc del qual la mami tu us vau enamorar quan éreu joves i que tantíssimes coses ens ha donat, i a més amb els teus companys del Dream Team. El dia d'avui coincideix amb una data molt especial per tots els culers, que és l'aniversari de Wembley, així que és un dia molt bonic pel barcelonisme. Felicitats a tots i visca el Barça! Aquest lloc personalment em porta records i nostàlgia, perquè al Malià de Sitges, amb només uns mesos, vaig començar amb tu les meves primeres classes de natació. I té gràcia perquè a tu mai t'ha agradat l'aigua, lo que no se hace por una hija. I sobre el llibre, Mi pròxima parada, ha estat un projecte treballat durant molts mesos al qual li has dedicat tot el teu carinyo i moltíssimes hores. I per això em fa il·lusió que aquest dia el visquis així, a casa, amb gent que forma part d'aquella etapa tan important de la teva vida. Espero que gaudeixis molt, de veritat, i un petó molt fort.
0: Bueno, sí, la veritat és que tinc dos fills que són culers, culers, tant el John com la Lorea, i amb Lorea en concret tenim unes quantes fotos en el Camp Nou encara, molt maques i molt de record, i la veritat és que sí, molt culer, catalana, els dos catalans i culers.
3: I la neta també.
0: La neta queden... més, té la samarreta des del... primer mes, crec.
3: 13 minuts per arribar a les 2 del migdia. Els oients que heu vingut a Sitges, després us podreu fer fotos amb la gent del Dream Team i la Copa d'Europa amb aquesta samarreta gegant de José Mari Vaquero sense problema, no? Podran venir a fer-se fotos
25: no
3: amb
25: vosaltres. No heu de fer res, no, ara. No heu de fer gran cosa.
3: I tu?
25: Jo sí.
3: Què has de fer?
25: Jo, perdre.
3: No, home, no.
25: Fer un dinar. Em sap molt de greu el que ha passat, però és igual. Escolta, el Dream Team va generar molt bones imatges, però n'hi va haver una que no va ser del tot bona i va ser en format rap. Escolta, escolta. Nunca...

0: tal de només posar l'àudio i no el vídeo. Però recordeu perfectament aquest rap, no? El rap del Dream Team.
1: Inolvidable.
2: Però era, era millor les samarretes que portàvem que...
0: Posa el vídeo, no, Julio? Sí, posem el vídeo. No,
1: no, no poseu el vídeo.
0: Farem una
1: no
0: cosa millor.
1: Escolta, el que farem serà refer la cançó. Tornem a cantar aquesta cançó, fem-ho bé aquest cop.
0: La cantaràs tu?
1: Fem-ho, exacte, fem-ho bé aquest cop.
0: Val.
1: O sigui que endavant, música aquí, i fem-ho bé. Vinga. Anem cap a Wembley, buscàvem la primera, guardant la porteria i el Fubí Zarreta, guiant-nos amb el Johan, va dir se li disfruta, l'objectiu era fer gols a Gianluca Pagliuca, que no sabem com fotre, el partit es trava, el Salines en té una però el nano no la clava, Stoikov al palo, tothom ja la cantava però la porteria semblava tapiada, Barça, Barça, hoy podemos celebrarlo aquí. Barça, Barça, una falta i cap a dins. La falta ho reconec, va ser cosa rara. Stoikov la toca, Vaquero la para. Tot va sortir tal com vam assajar. Assajar una vegada i a la barra del bar. No havíem assajat mai una falta. El Cruyff no creia en la pilota aturada. Ell sempre deia, no si falta entreno. Este es uno, tu xuta para dentro. Barça.

0: no veig el públic massa. Una falta i cap a dins. Ja, ara, aviam. Barça. Barça.
1: Ara sí, ara sí.
0: Oi,

0: Saps què passa? Que abans has donat la recepta de que la gent, Vinícius, ha fet la carta aquesta, que la gent agafés una pastilla, l'han tret i ara no hi ha...
1: Ah, segundo, todo.
2: Ja. És veritat, Charlie, que no assajàveu ni jugades d'estratègia, ni faltes, ni res d'això? No.
0: No.
2: No, no. El micròfon. Generalment, dius?
3: Generalment. Ara
0: s'excepciona. Sí.
3: Generalment, el que tira bé no falta entrar-se gaire. Ah. Perquè... Escolta, t'ho dic en sèrio? No, t'ho dic en sèrio, perquè allò de xutar 20 vegades, si no surt a la tercera o la quarta, va més que no tiris més. perquè no tens facilitat.
2: Farem una última ronda amb oients al micròfon inalàmbric del Santi Ovalle, perquè hi ha el president de la penya barcelonista de Sitges, també hi ha el president de la penya Foment Martinenc. Ha vingut... un alcalde d'un poble de Lleida, de Castelló de Farfanya, a portar producte típic de la seva terra, m'han dit. No sé, Santi, és que no
0: sí, ho sí, veig. Sí, aquí, alcalde.
4: A veure.
0: Jo he portat bosses
4: per
0: parar un carro, eh?
2: Com et dius? Ja, no?
5: Hola, em dic Omar Numri Coca i tinc l'honor de ser el primer alcalde d'origen àrab de Catalunya. I bueno, és el meu segon mandat com a alcalde i us he portat oli de Castelló.
0: Oli
5: premiat com el millor oli del món. L'any 2017 vam guanyar el Sol d'Oro. Després una tassa de la marca turística que hem creat, Vall del Farfanya, per mostrar que els pobles rurals doncs, també representem el 60% de Catalunya, tot i que només som el 3% de la població. I per acabar, dir-vos que també ara recentment hem creat la Fundació Gabriel Alsina per lluitar contra les malalties neurològiques i doncs, des d'aquí anima tothom a col·laborar i participar en aquesta fundació i aquesta causa noble. Gràcies.
0: Molt bé. Una última cosa.
5: Una última cosa. Sabíeu que hi ha detalls per tots els convidats avui aquí i especialment per tots els treballadors del programa que t'hi jugues, també els que estan a darrere dels micros.
2: Moltes gràcies, Omar.
6: Que sou clau.
2: Sí, i és molta gent ara que treballa pel programa, des de l'Arena de Diego, que està allà a la producció, al control tècnic, el Guillem Arnal, que està als estudis de Ràdio Barcelona, el Willy, aquí hi ha el Jordi Orós, hi ha el Pere Bernal, hi ha l'Eli Cordón més el seu equip de vídeo, hi ha la Núria Vilamala controlant les xarxes i, òbviament, hi ha tot el departament de màrqueting, comercial, programes, amb el Carles Penya, hi ha membres de la direcció, hi ha el director de Ser Catalunya, hi ha la Núria Camps, que és la que controla totes aquestes terres, i el Jordi Martí per allà controlant, és el cap d'esports. En fi, que nosaltres estem aquí davant, però darrere hi ha moltíssima gent per a que vosaltres pugueu passar una bona estona.
0: Sí, que haurà portat oli per fer un nyus. Estic sí que amb l'Alfred Ruiz, el president de la penya blaugrana de Sitges. Què tal, com estàs?
7: Penya barcelonista de Sitges.
0: Barcelonista,
4: per favor.
0: Perdó. Gaudint del programa?
7: Molt. A més, el Xiqui és molt amic nostre de la penya.
6: Xiqui, vés a fer-te amic.
7: Bueno, el Xema és molt amic nostre de la penya.
6: Xema!
7: Això s'ha quedat.
6: Julio, la que has liat.
2: La que has liat, Julio.
7: I ens prenem una cerveseta de quan en quan i estem disfrutant de Sitges, que, com ell diu, és un gran poble.
0: Sí, senyor.
8: Aquesta hora és una bona hora per prendre una cerveseta.
7: Sí, allà a la seu ens estan esperant.
0: Gràcies per acollir-nos a Sitges.
7: A vosaltres per vindre aquí al nostre poble. Gràcies.
2: Allà tens a l'Àngel Pérez, que a part de ser el president de la penya Foment Martinenc, una de les més antigues del Barça.
0: La segona, diria, no? És la segona més antiga?
2: És gran amic del programa i sempre còmplice de moltes de les bogeries que hem fet a la ràdio.
9: La segona més antiga del Barça a tot el món.
6: La segunda? ¡Ja! ¡Gilipolla!
9: No comptava en tenir aquest moment. Jo, per mi, el Sique, el Jordi Martí, tu, som de la família, us agraeixo molt. I he de dir que a mi un dia me van donar una targa i me van dir, a partir d'ara podràs entrar a la SER sempre que vulguis. I jo, quan arribo a la SER, passo la targa i entro. O sigui que sóc de la família de la cadena SER de Ràdio Barcelona.
0: El que vols és oli.
9: I aquí el Charlie ha estat al Foment Martinenc, Guillermo, el Guillermo també, el Sique i tot, el Jordi Martí aquest any. O sigui, moltes, moltes gràcies per el que feu per la penya blaugrana Foment Martinenc.
2: Acosta-li el micro al Jordi Martí, que està allà.
1: Per cert, hi ha molts oients que ens han dit he portat detalls, hi ha l'Antonio que ha portat una entrada plastificada de la final de Wembley.
2: I aquí tinc una fotografia del Quim que incorpora un tros de gespa de Wembley. Sí, això que veieu aquí a la fotografia és un tros de gespa de Wembley. La pregunta és com la va aconseguir?
1: No preguntis.
2: Va saltar al camp a celebrar la victòria o...
10: No, home, només significar que aquí tenim els protagonistes que van canviar la història del club. És a dir, hi ha un Barça abans i després de Wembley. El Barça que recordàvem nosaltres de les Copes d'Europa era el Barça de Berna, d'aquells pals quadrats, d'en Ramallets que s'enlluernava, etc. Després també la derrota contra l'Steaua de Bucarest, i ells van canviar. El 20 de maig de l'any 92 canvia la història del club, i amb aquella Copa d'Europa el Barça deixa de ser un club més victimitzat a ser un club d'èxit. I per tant, amb ells se'ls ha de reconèixer que tots i cadascun d'ells van ser protagonistes de que el Barça avui és el que és gràcies a aquella final de la Copa d'Europa a Wembley.
8: Gràcies.
2: És la 1:57, avui ha estat un programa especial. Insisteixo, els oients que heu vingut, si us voleu fer una fotografia amb els herois de Wembley, podreu quan acabi el programa. També, si voleu que José Mari Vaquero us signi algun llibre, Mi pròxima parada, que ha escrit amb José Javier Torre, també ho farà. Es quedarà a Madrid l'estona que faci falta. I per acabar el programa sí que destacar una cosa que ens explica l'Anton Meana, per aportar un punt d'actualitat que òbviament ampliarem als butlletins i als programes de la cadena SER al llarg del dia d'avui. Ha dit Enrique Riquelme, candidat a les eleccions del Real Madrid, oposició
8: bueno, ya,
2: a Florentino Pérez.
8: Empezamos.
2: Nosotros no teníamos un plan para hoy, la estrategia era para 2028, hay una obligación de dar un paso si se puede, per tant confirma que intentarà presentar-se a les eleccions, i ha avisat Enrique Riquelme que aquestes seran, si se celebren, les últimes eleccions a la presidència del Real Madrid, deixant caure que el que vol Florentino Pérez és convertir el club en societat anònima esportiva.
1: Comença fort.
2: Ha dit fa uns minuts Enrique Riquelme.
11: ¿Qué voy a querer yo hacer nada? Yo no, hombre, no. Si el Real Madrid es una cooperativa como la Bacus. Somos nada, hombre. Somos, bueno, pues como mucho te puedo ofrecer la calidad que se nota en los acabados, como en MCAT, que tiene los mejores materiales para la construcción, decoración, reforma, diseño del hogar, claro, jardinería, ferretería, si es que en precios súper competitivos.
2: Una molt ràpida, perquè ens queden dos minuts de programa, però us sorprèn que Florentino Pérez torni a fitxar a Mourinho?
8: Yo no tengo ni idea, la verdad no tengo, no puedo dar.
12: No me sorprende para nada. Para nada.
8: No sé, la verdad que a veces las situaciones tienes que afrontarlas de una manera, seguramente es la mejor opción que tenía ahora mismo él en el mercado y por lo tanto no hay nada que decir.
1: Em puc fer un altre jo per acabar parlant del Barça? Estem en el bon camí perquè el Barça torni a aixecar més aviat que tard una nova Champions?
12: Es que responde Chiqui, que es el que tiene el micro en la mano, que parece que quiere hablar. Siempre está hablando mucho.
1: Desde fuera, Chiqui, ¿veus el Barça en el bon camí amb aquesta generació de joves de la Masia?
13: Jo crec que sí, no? Ens divertim molt veient-ho i l'únic que falta és completar la feina. I això no es fa un dia. Necessites pretemporades, estius per completar-ho, però el lloc el tenen, la qualitat el tenen, ens divertim una barbaritat i ara és aquell equilibri i completar-ho.
2: I acabem amb aquesta. Ja que estàs aquí, Chiqui, Guardiola se'n va del City perquè ja no hi ets tu?
13: No. Segur que no. Ja saps que seran camins diferents. Hem estat molt temps junts, hem disfrutat molt junts, però per un moment que vaig decidir que havia de sortir, que havia de marxar, i ja, evidentment, és una cosa seva, que està molt ben acompanyat.
14: Et vas cuidar. Eh? You emptied yourself in Manchester City.
2: Gràcies a tots per venir al Que t'hi jugues des de l'hotel Melià Sitges. Espero que hagueu passat una bona estona de ràdio. Als que heu vingut, als que ens heu escoltat, ara us quedeu amb l'actualitat informativa a la cadena SER, hora 14. Busqueu l'aigua potable, que n'hi ha. Costa trobar-la, però n'hi ha. Adeu!
15: ¿Qué te jugas?
16: Soy Miriam. Caballero, ¿podría decirme cuál fue el importe de su última factura de la luz?
17: ¿Yo qué coño sé?
16: Además, usted no me llamó hace un rato de la compañía de teléfono.
17: Sí, señor. Somos una empresa que abarca diferentes soluciones para el hogar. ¿Me permite un minuto para contarle?
16: Que no tengo un minuto, cojones. Digo, es que espero una llamada que no llega.
17: Eso le pasa por no tener contratado Movitel. Nuestra cobertura 5G es la mejor de todo el territorio.
16: Pues nada, dígame qué tengo que hacer para cambiarme. Al menos que la mañana me sirva de algo.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia. Ja hi ha acord entre el govern i els comuns per l'ampliació dels pressupostos. Després d'haver tancat els comptes amb Esquerra, les negociacions han anat contra rellotge i aquest matí, a 11:45, Jéssica Albiach i Salvador Illa signaran l'acord. Serà després, quan la consellera d'Economia, Alícia Romero, i la líder dels comuns explicaran la lletra petita d'un pacte que Albiach avançava ahir a aquesta emissora, comptarà amb una direcció general per posar multes als qui se salten la llei. És la notícia d'aquesta hora. Abans, però, tres imprescindibles. I el primer és el temps. Continuen pujant les temperatures. Avui a Ponent poden arribar als 33 graus, dia bàsicament assolellat. El trànsit a la B22, hi ha un carril tallat en sentit l'aeroport com a conseqüència d'un accident i l'A2 suma 5 quilòmetres de cues en dos trams en sentit Barcelona. Al transport públic, de moment, no consten incidències. Ho dèiem, ja hi ha acord entre el govern i els comuns que se sumen a l'acord de pressupostos. Després de pactar els comptes amb Esquerra, calia revisar l'entesa a la que ja s'havia arribat amb els de Jéssica Albiach i les negociacions entre uns i altres han anat a tota velocitat, malgrat la pròpia Albiach deia ahir a l'Aquí Catalunya que no li anessin empreses.
2: Jo el que no accepte ara és que ens vinguin empreses. Jo vull ser molt sincera, a mi m'agradaria que Catalunya tingués pressupostos. En això estem treballant. Ara, a mi no me poden demanar que resolga en tres dies el que ells han estat tres mesos.
1: Sergi López, bon dia.
3: Bon dia, Gisela. També explicava Jéssica Albiach a l'Aquí Catalunya que havia arrencat el compromís d'Illa de crear una secretaria general per multar aquells que se saltin la llei d'habitatge.
2: No és qualsevol òrgan el que ara tindrem. Estem parlant de que veritablement aquestes sancions, aquestes inspeccions seran la quarta pota de la política d'habitatge del govern de la Generalitat.
3: I el que comentàvem del que diu la lletra petita, en sabrem més coses al llarg del matí. La signatura de l'acord és avui a 11:45.
1: Mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i Esquerra Republicana situen aquest acord de pressupostos com un punt de partida.
3: Els de Junqueras adverteixen a Illa que no doni per fet el seu suport al llarg de la legislatura i ja respon que n'és conscient.
4: President, no es relaxi. No es pensi que amb aquests pressupostos ja tenen la feina feta i l'estabilitat que tant desitja.
5: Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida. Sé que el seu partit serà, com ha estat fins ara, exigent en què complim allò que hem acordat.
3: Mentrestant, l'oposició furga en el moment en què s'aproven els comptes. La diputada de Junts, Mònica Salar, retreia a socialistes i republicans la poca ambició d'aquest pacte.
6: Ni concert econòmic, ni IRPF, ni traspàs de Rodalies. Res de res. Van investir-lo per tenir sobirania fiscal i s'han conformat amb la línia orbital. De la sobirania fiscal a la línia orbital.
3: I la CUP ha criticat el líder d'Esquerra per pactar uns comptes sense el suport explícit de les bases.
1: De fet, de tot plegat, en parlarà d'aquí a uns minuts. A l'Aquí Catalunya, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, també al llarg del matí conversarà la Marina Fernández amb Mònica Sales, la portaveu de Junts al Parlament. I ja que som al Parlament, però en un altre àmbit, la cambra també ha aprovat per àmplia majoria una llei que endurirà les sancions a aquells que facin grafitis als vagons de trens o a les instal·lacions ferroviàries.
7: La proposició de llei per modificar el règim sancionador de les conductes que desllueixen les infraestructures ferroviàries ha quedat aprovada per 124 vots a favor, 10 vots en contra i cap abstenció.
3: S'ha modificat el règim sancionador per triplicar l'import que s'havia de pagar fins ara, de manera que les multes per una pintada podrien arribar fins als 90.000 euros. Les conductes més greus de totes les destrosses de les instal·lacions podrien arribar fins als 900.000 euros. Tots els partits hi han donat suport, excepte els comuns i la CUP, que troben les noves sancions massa desproporcionades.
1: I el Departament d'Educació i els sindicats es reuneixen avui, però ho faran els dies i les hores que faci falta per intentar acostar posicions. De moment, però, les convocatòries de vaga continuen.
3: A la trobada d'avui es parlarà de salaris. Els sindicats volen que l'increment de 200 euros mensuals que el govern està disposat a fer en 3 anys es faci tot aquest any i que es comprometin altres millores a futur.
1: I l'home que dimarts va matar la seva exparella Figueres passarà demà a disposició judicial. Mentrestant, la ciutat ha sortit al carrer consternada per la mort de l'Èrica, així es deia la dona, i l'Ajuntament ha anunciat que es presentarà com a acusació popular en el cas des de Ràdio Girona, Carles Couso.
8: 500 persones es van concentrar a les portes de l'Ajuntament per condemnar la mort a ganivetades i a plena llum del dia de l'Èrica, una dona trans de 33 anys. A la tarda, una concentració espontània a les xarxes també va aplegar unes 150 persones que, com al matí, lamentaven que l'assassinat arribés després d'una condemna i de dues detencions per violència de gènere. Carlos Pascual, jutge de violència de gènere i portaveu de Jutges per la Democràcia, en declaracions a Ser Catalunya.
9: Que ha podido fallar es que no haya llegado al juzgado toda la información relevante para poder decidir si adoptava alguna medida cautelar más gravosa, que en este caso sería la prisión provisional.
8: L'Ajuntament ha anunciat que conjuntament amb la Generalitat es presentaran com a acusació popular en aquest cas.
1: I la fàbrica de serra soldadura, que dona feina a 180 persones a la zona franca, està pràcticament abocada al tancament després que cap comprador hagi presentat una oferta a la subhasta per quedar-se-la.
3: El grup basc, que en té la propietat, ha presentat un concurs de creditors i si no apareix una empresa disposada a continuar el negoci abans del 29 de maig, la històrica planta haurà de tancar.
1: Ho amplia el Pol Valero.
10: Les condicions per comprar la fàbrica eren mantenir un 70% de la plantilla, però els representants sindicals han sortit decebuts de la subhasta perquè cap de les empreses interessades ha fet una oferta. Sebastián Zamora, portaveu de CGT.
11: No ha aparegut ningú i ningú s'ha quedat amb la marca Serra després de quasi 100 anys d'història. Què ens deixa? Al carrer i amb una mà al davant i una altra darrere.
10: Ara demanen a l'empresa i al govern que augmentin els esforços per trobar un comprador en només una setmana. Avui els treballadors aniran fins al País Basc per protestar davant la seu de la companyia Aernova, des de fa 18 anys propietària de la planta, a qui retreuen que l'ha deixat de morir.
1: Són les 7 i 27.
12: Necessites renovar casa teva? Arriben els dies sense IVA de Conforama. Preus increïbles en sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Preus realment baixos només del 22 al 27 de maig. Conforama.
13: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
14: Les coses han de canviar perquè puguem seguir estimant-les.
15: Walter Benjamin va arribar a Portbou fugint del nazisme.
14: La crítica és la consciència de la història.
15: I a Portbou, el filòsof alemany es va suïcidar.
14: Cada metre de progrés és un metre de sacrifici.
15: El divendres 22 de maig, la ventana amb Carles Franzino des de l'antic Ajuntament de Portbou, que en el futur acollirà l'espai memorial Walter Benjamin. Segueix-lo a partir de les 4 de la tarda a la cadena Ser i Ser Catalunya.
16: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: L'exdirector esportiu del Manchester City, Chiqui Begiristain, veu el Barça actual preparat per intentar guanyar la Champions. Joan Tejedor, bon dia.
17: Bon dia. L'arquitecte del City, campió d'Europa el 2023 i com a futbolista guanyador de la primera Copa d'Europa de la història del Barça l'any 92 a Wembley, diu el que t'hi jugues especial des de Sitges, que veu l'actual plantilla blaugrana a punt per culminar la reconquesta europea.
18: Jo crec que sí, no? Ens divertim molt veient-ho i l'únic que falta és completar la feina. I això no es fa un dia. Necessites pretemporades, estius per allò per completar-ho, però el lloc el tenen, la qualitat el tenen, ens divertim una barbaritat i ara és aquell equilibri i completar-ho.
17: Chiqui, que fa un any va deixar la seva feina a Manchester, es va desmarcar de la decisió del tècnic Pep Guardiola de deixar la seva feina a la banqueta Citizen.
1: I avui, Sergi, què celebrem?
3: Doncs avui celebrem el Dia Mundial de la Diversitat Cultural.
19: No!

0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, és dijous, és 21 de maig.
2: Per posar el país en marxa es necessiten tots els recursos, el país no es podia quedar amb els euros al calaix, els euros han d'estar, diguem-ne, al servei de la gent, de fer polítiques útils, de fer carreteres, de fer trens, de reforçar els serveis públics del país, i finalment doncs, s'ha pogut aconseguir aquest acord amb Esquerra Republicana i amb els comuns, i crec que avui és un bon dia pel país.
1: És el conseller Albert Dalmau a l'Aquí Catalunya fa escassos minuts, després que Govern i Comuns hagin arribat a un acord pels pressupostos. Ha estat una negociació contrarrellotge per assegurar els comptes després de l'entesa amb Esquerra Republicana. És la notícia del dia. Abans, però, d'entrar en matèria, repassem els tres imprescindibles. I el primer d'ells és el trànsit.
3: Bon dia. La temperatura...
4: Relarsa, especialistes en vidres, us ofereix la informació del trànsit.
1: Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
5: Bon dia, doncs, a hores d'ara hem de tenir paciència per aquestes fortes retencions amb molta intensitat a l'àrea metropolitana i accessos de Barcelona. Abans de tot, però, destaquem que tenim encara activa una avaria a la AP7 a l'altura de Freginals, que talla un carril de circulació amb un quilòmetre de lentitud en sentit nord cap a Barcelona. Si parlem d'aquestes retencions habituals, farem atenció en tot el nus de la Trinitat, que deixa força col·lapse les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Per últim, l'entrada des del Llobregat continua amb congestió habitual des del Paper Pioli Pallajà per la A2 i la P23. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
4: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
1: El segon imprescindible, el transport públic, de moment sense incidències, i el tercer, el temps. Ara sí, Jordi Carbó, bon dia.
3: Bon dia. La temperatura manté la seva línia ascendent i avui les màximes seran un parell de graus més altes que ahir, també han pujat les mínimes. Ara 18 graus de mitjana a la ciutat de Barcelona, 16 a Tarragona, 15 a Lleida, 14 a Girona. El sol estarà present a tota hora arreu de Catalunya, alguns núvols sobretot al matí i la pròxima nit a l'entorn del riu Ebre, però en general, com dèiem, sol, temperatures màximes al voltant dels 25 graus arran de costa, superant-los a les valls del Pirineu i al per litoral, màximes al voltant dels 30 a tot l'interior. Arribarem a valors de 32-33 graus a les comarques situades més a ponent.
0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Salvador Illa s'assegura la majoria necessària pels pressupostos. Després de l'acord amb Esquerra faltava el suport dels comuns, que en fa uns mesos, abans que l'acord descarrilés, ja havien mostrat el seu suport. Ara, després del pacte amb els republicans, els de Jéssica Albiach en volien una revisió i finalment hi ha hagut acord. Miquel Giol, bon dia.
6: Bon dia. Ahir mateix explicava la líder dels comuns que havien arrencat la creació d'una direcció general per multar els que incompleixen la llei d'habitatge.
7: No és qualsevol òrgan el que ara tindrem. Estem parlant de que veritablement aquestes sancions, aquestes inspeccions seran la quarta pota de la política d'habitatge del govern de la Generalitat.
6: Són declaracions a l'Aquí Catalunya. La signatura es farà 2:15 a Palau i posteriorment tant la consellera Alicia Romero com la líder dels comuns per separat explicaran la lletra petita del pacte i de la negociació.
1: Però hi ha més coses. Els advocats de Jonathan Andic diuen que les converses que van portar la seva detenció pel presumpte homicidi del seu pare, el fundador de Mango, estan tretes de context. Andrea Villoria.
8: La defensa de Jonathan Andic ja s'ha activat per provar de desmuntar les acusacions i indicis contra ell. Ahir els advocats del despatx de Cristóbal Martell es van tancar a analitzar durant tot el dia els més de 1.000 folis de la causa. El seu objectiu és demostrar la innocència del seu client, que tot va ser un accident, i ho volen fer presentant, si cal, pericials dels majors experts perquè el pressupost no serà un problema. Abans, però, volen fer declarar també a l'instructor dels Mossos del cas i fins i tot demanar que l'acusat torni al jutjat, ara que ja han llegit el sumari per refutar el mòbil econòmic i les greus imprecisions, diuen, que inclouen els informes dels Mossos que es basen, segons la defensa, en converses descontextualitzades.
1: Mentre continua la investigació per el presumpte homicidi del seu pare, Jonathan Andic continua sent el vicepresident de Mango. Això sí, no té responsabilitats directes en la gestió del dia a dia i amb prou feines va a la seu de la companyia, a Palau Solità. Mitjà i Plegamans. Pol Valero.
6: En representació de la família, que té el 95% de les accions de la companyia, Jonathan Andic té un seient al Consell d'Administració, que reuneix uns quants cops a l'any per decidir les grans línies estratègiques de l'empresa. Ara, el dia a dia del primogènit està centrat només en la gestió del patrimoni familiar, que a banda de la firma de moda inclou diverses societats d'inversió i patrimoni immobiliari. Durant 17 anys, Jonathan Andic va ser el director de Mango Man, la línia de roba masculina, càrrec que va deixar l'estiu passat, mesos després que l'actual conseller delegat de l'empresa, Toni Ruiz, ja agafés les regnes de la companyia en substitució del difunt Isaac Andic. Mango va tancar el 2025 amb 242 milions d'euros de benefici net, un 11% més que l'any anterior.
1: Aina Clotet guanya el premi a la millor interpretació per revelació en la seva la setmana de la crítica de Canes per la pel·lícula Viva.
9: El meu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
1: És un acte paral·lel al Festival de Cannes.
6: Viva és alhora el seu debut en la direcció d'un llargmetratge. La pel·lícula s'endinsa en la història de la Nora, una dona d'uns 40 anys que intenta recuperar la seva vida després de superar un càncer de pit. Els plans, però, no li surten en calma espera en conèixer en Max, un jove de poc més de 20 anys que farà trontollar la seva fràgil estabilitat.
1: I Barcelona cada vegada és una ciutat més individualista, conservadora i menys feminista. Les dades de la nova enquesta social feta als barcelonins són devastadores.
6: Un de cada tres barcelonins creu que el feminisme ha anat massa lluny. Retrocedeix en pràcticament totes les edats i els dos gèneres. En el cas dels homes joves cau fins a 13 punts.
1: Ferran Dalmau.
10: El suport al feminisme cau en 4 punts de mitjana des de l'última enquesta del 2021 i se situa en un 68%. En el cas dels homes veiem que la majoria de les franges d'edat cau al voltant de 6 punts al feminisme, però entre els joves baixa 13 punts fins al 60%. El suport al feminisme només puja entre les dones de mitjana edat. A més, el 35% dels entrevistats opina que el feminisme ha anat massa lluny, entre les dones també ho pensen, un 33%, i els barcelonins nascuts en altres continents donen encara més suport a aquesta afirmació que no pas els nascuts a Europa.
1: Són les 7:57.
11: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'1, 2 i 3 euros. Com el plat amb olla sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
12: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlock, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
1: Arnau Montserrat, bon dia.
13: Bon dia, Gisela.
1: Ahir sopar de celebració de la plantilla del Barça.
13: Jugadors, staff i directiva van celebrar el segon títol de Lliga consecutiu en un sopar que també va servir de comiat de Lewandowski. A la premsa, festa de Lliga, Mundo Deportivo o entrevista a Frenkie de Jong a l'Esport.
14: Por eso yo veo que me he equivocado un poco en el tema de no hablar con la prensa.
13: D'altra banda, el Barça femení viatja avui a Oslo per disputar la final de la Champions de dissabte a les 6 de la tarda. Que parlant de Champions, ahir festa grossa, el que t'hi jugues especial 34 anys de la primera Copa d'Europa, que com va dir José Mari Vaquero, va canviar la història del club.
15: Si no haguéssim guanyat a Wembley, tot hauria sigut diferent.
13: Recupereu el programa a les seves xarxes.
1: I novetats al cas Negreira.
13: L'Institut Forense conclou que Negreira no està capacitat per continuar el procediment judicial. L'informe dels metges i psicòlegs deixa clar que l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres pateix un deteriorament cognitiu i un possible Alzheimer.
1: I l'Aston Villa, campió de l'Europa League.
13: La cinquena Europa League d'Unai Emery. Ahir la final, Friburg 0, Aston Villa 3, en bàsquet, triomf del Joventut de Badalona 98-100 contra Tenerife.
1: Gràcies, Arnau. Arribem a pràcticament les 8.
16: Salut! Però brindes con agua?
17: Con Fonvella, porque así recupero los minerales que pierdo durante el día y que mi cuerpo no genera de forma natural.
16: Va, un brindis por elegir el agua que nos llena de vida y de...
17: ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!
18: Fonvella, la única reconocida por expertos en nutrición.
19: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

0: Ahir s'anunciava ja els diners que costarà el nou pavelló de Manresa, 30 milions d'euros.
1: 830 monitors són els que es reuniran a Manresa el proper 8, 9 i 10
0: d'agost. Aquesta no era la crònica que esperava, més aquesta.
2: 30 milions d'euros i l'esperança de tenir el projecte adjudicat abans del desembre. Aquesta és la primera previsió que té l'Ajuntament de Manresa en el futur nou pavelló del Baxi Manresa al Congost. Aquest matí el conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha expressat el compromís de la Generalitat amb el projecte.
3: Hem volgut sumar i quan tothom vol sumar, tant Ajuntament com Diputació, com Govern de la Generalitat, com Consejo Superior de Deportes en aquest cas, tot és una mica més fàcil. Que nosaltres volem des del principi, hem volgut des del principi, és saber quin serà el projecte definitiu i a partir d'aquí donar aquest suport.
2: Álvarez no ha donat cap xifra concreta, però s'ha refermat en la coordinació de les quatre administracions i que intentaran compartir el finançament a parts més o menys iguals.
3: El govern de la Generalitat tindrà una participació important, no? Pràcticament igualitària a les altres administracions, però segurament nosaltres, si hi ha pressupostos, que esperem que sí, aquí podrem donar fins i tot un cop més, no? Sí.
0: I per sort ja hi ha pressupostos, si més no, s'ha signat el pacte. La Patum de Berga batrà aquest any el rècord de finançament amb una aportació de 340.000 euros entre administracions i patrocinadors privats, una xifra que permetrà assumir prop de la meitat del cost total de la festa. El

0: està tenint lloc a l'Ajuntament de Manresa i que ha comentat i que ha començat, perdó, amb una declaració institucional de rebuig a les agressions i als discursos d'odi. També parlen que els rodatges de Manresa han reportat a la ciutat, a la capital del Bages, més de 5 milions d'euros. L'equip Vergada destaca que la Patum afinarà part del missatge de veu. Diu que reafirmarà el missatge previ als salts de plens per reforçar les consignes bàsiques i evitar, com dèiem, els nous incidents. Com dèiem ahir, es recordava que l'any passat es van haver de parar dos salts de plens. El 28è Zoom de la Fira Sant Isidre de Solsona premiarà 5 temàtiques i 2 col·leccions. És el titular del Nació Digital Solsona i l'Infonoia.cat destaca que Ferrocarrils licitarà per 528 milions d'euros la compra de 35 trens per la línia de Llobregat a Anoia. Ara sí, la informació meteorològica. De fet, avui tenim un dia molt tranquil meteorològicament parlant perquè tenim sol tant matí com tarda. Sens dubte, les protagonistes continuen sent les temperatures perquè les mínimes aquests dies i les màximes són altes. Màximes avui que vorejaran a casa nostra, a la comarca del Bages i a la Catalunya Central. En alguns punts poden arribar els 30 i els 31 graus de temperatura. Per tant, avui, molta calor. Comencem.
1: Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueix-ho amb Hop Organic Keratin, el tractament d'allisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93-874-4364 i llueix un cabell.
2: Uau!
1: Aquest estiu, Núria Serratosa Perruquers, plaça Bages 14, primera, Manresa.
3: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
4: Consell de Salut, espai ofert per la Clínica Universitària de Manresa.
5: Una bona higiene dental comença des de que surt la primera dent. Us donem alguns consells claus per raspallar bé les dents dels infants de 0 a 6 anys. Primer de tot, opteu per un raspall de dents suau o mitjà, amb el capçal petit i de filaments de niló, de puntes arrodonides. La pasta de dents millor sense agents abrasius i en poca quantitat. Del 0 als 2, quan surten les primeres dents, cal raspallar amb un raspall petit i suau, només amb aigua i una mica de pasta amb fluor. Ho han de fer els adults. Dels 2 als 6 es recomana la tècnica de Starkey, filaments a 45 graus respecte a la geniva i amb moviments curts i horitzontals. La neteja ha de ser feta per un adult situat darrere del nen. Més de 6 anys ja poden començar a raspallar-se sols, però sota la supervisió d'un adult. Es pot introduir la tècnica de bas modificada, moviments curts, vibrants a 45 graus arrossegant el raspall cap a fora. Per a infants o persones amb dificultats motrius, pot ser una bona opció la tècnica de fongs, amb moviments circulars amplis. L'objectiu és clar, prevenir càries i crear hàbits saludables des de ben petits.
4: La Clínica Universitària de Manresa t'ha ofert el Consell de Salut.
6: Torna la Festa del Riu a Manresa. Els dies 29 i 30 de maig, vine al Parc Josep Vidal a gaudir de l'economia social i la cultura transformadora. Divendres, jornada monogràfica dedicada a Palestina. I dissabte, el Dia Gran. Mostra amb més de 30 entitats, activitats familiars, tallers de natura i molta música. No et perdis el concert del Poni Pissador. T'esperem en aquest gran espai de trobada ciutadana per compartir i fer pinya. Consulta tot el programa al web de la Festa del Riu. Una iniciativa de l'Ajuntament de Manresa, l'Ateneu Cooperatiu i la Casa de Música de Manresa.
7: Aquest cap de setmana, vine a la Fira Expo Bages de Manresa, la fira multisectorial de referència a la Catalunya Central. Estem a la zona universitària. Vine i visita els següents expositors.
2: De Ràpid Vilanova. Pista de karts elèctrics per nens i adults al pàrquing de la U Manresa. Toyota Ballús. El teu concessionari oficial.

0: Industrial del Bages i el Berguedà. Piscines municipals Manel Estiarte Duocastella. Vine a l'estand per descobrir la teva edat wellness i entrar al sorteig de 3 mensualitats gratuïtes. Volvo Motorcat Premium, el premium que has de provar.
1: Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
0: El 23 i 24 de maig arriba a Manresa l'Expo Bages, la fira multisectorial de la Catalunya Central. I atenció, perquè repetim la fórmula d'èxit. Ens retrobem a l'Avinguda Universitària, un espai ampli, còmode i amb prop de 150 expositors perquè tothom en pugui gaudir. Aquest any descobreix la innovació del Tecno Bages, l'Otaku Bages i la gran novetat, la Central Creativa. Comerç, automoció i moltes activitats pensades per a tothom. Apunta-ho, 23 i 24 de maig. Viu l'Expo Bages a l'Avinguda Universitària. T'hi esperem. Més informació a firamanresa.cat, una iniciativa de la Ajuntament de Manresa.
2: Migdia Central, Eli Pagant.
3: Ja saben que en aquest Migdia Central els dijous parlem d'història i ho fem de patrimoni i ho fem sempre de la mà del Lluís Virós, a qui ja donem la benvinguda. Lluís, què tal? Com estem?
4: Bé, van una mica refredat de primavera, però això ja...
3: Ja marxa?
4: Ja va passant, sí.
3: Ja que marxi. Doncs la història ens porta a vegades curiositats. I avui li farem una pregunta amb el Lluís, que segurament molts de nosaltres desconeixíem, perquè, a veure, jo m'ha sobtat, eh? Lluís, l'inventor del tennis modern és manresà?
4: És una pregunta curiosa que, amb això que diem de la gent, que ens poden fer preguntes, ens van fer aquesta pregunta, no? De fet, ara, com es diu, recentment, la setmana passada, es va inaugurar un gimnàs a Manresa i venia, doncs, bueno, Manresa, exactament a Sant Fruitós, perquè és el polígon aquest entre Manresa i Sant Fruitós, eh? Perquè llavors va anar-hi l'alcalde de Sant Fruitós, el senyor Batanés, i llavors hi va anar-hi un delegat d'esports de la Generalitat de Catalunya, i llavors un dels empresaris que està darrere em va dir: escolta, Lluís, si em pots resoldre aquest dubte, diu, perquè per parlar-ne davant de les autoritats vull estar documentat. I ja dic, mirem-ho. I sí. A veure...
3: És a dir, estem parlant, aviam, aquest senyor es deia Juan Bautista Augurio Parera.
4: Sí. Aquí jo crec que la cosa està amb el... Ell posa... O sigui, ja té a la casa on vivia a Anglaterra, tenia una... hi ha una placa dient: aquí va haver-hi l'inventor del tennis modern, i posa J.B.A. Parera. En alguns documents hi ha un altre nom, de més, o sigui que l'home té com quatre noms. Això abans era més normal, et posaven un nom de pila, però com que proposaven els padrins, podies arribar a tenir tres noms. Llavors, aquests tres noms, Joan i Baptista és el mateix, perquè és Sant Joan Baptista. Mm-hmm. Joan Baptista és un, llavors en alguns documents surt com a segon nom Lluís, i amb el tercer, Auguri, que és un nom molt poc popular a Manresa, però sí que és un nom català i que Tarragona té presència. Llavors, bueno, aquí hi ha la qüestió, no? Anem a veure com aquest senyor inventa el tennis, però sobretot la relació amb Manresa, que en el cas d'ell és poca, que, bueno, si és que és poca haver nascut en un lloc, no? Però que als 4 anys ja va marxar. Si et sembla, comencem d'endavant cap enrere i així ens anem veient. Uh-huh. Normalment els historiadors fem al revés, d'enrere endavant, fem el cronològic, però avui farem l'ordre cronològic invers. Mira, cap a mil... Bueno, anem a Anglaterra. El tennis és un esport molt anglès, sobretot el que és el tennis de l'aire lliure. Llavors, ells aquest tennis el van batejar amb el nom del lawn tennis, que és en anglès lawn vol dir gespa. Llavors és tennis sobre gespa o sobre herba.
3: De fet, hi ha allò, que hi ha el tennis sobre gespa i llavors hi ha el tennis de terra batuda, que llavors hi ha diferents tornejos o de terra o de gespa.
4: Exacte, i que el més popular d'Herba, em sembla que és aquest de Wimbledon.
3: Sí.
4: No hi entenc molt, molt, eh? Però,
3: no, jo tampoc. Jo tampoc, jo tampoc.
4: Vull dir, i que el que sí que sé és que es veu que té un bot diferent la pilota, que s'ha de tenir la gespa tallada en centímetres concrets, bueno, que és molt concret tot, eh? Llavors, bueno, totes aquestes concrecions és el conjunt de normes, el que ells en diuen els rules, no? Les normes, i aquestes normes és el que inventa aquest senyor. Llavors, és un esport molt popular a Anglaterra i això ha fet que investigadors i investigadores angleses s'hagin preocupat de saber la història. I la història és la següent. O sigui, abans de que el tennis fos sobre gespa o d'exterior, per dir-ho clarament, es jugava a l'interior. Però es jugava a l'interior amb normes diferents, amb espais diferents i això. I, de fet, tant a Barcelona com en el cas de Manresa, hi ha un carrer, en el cas de Manresa, a Barcelona s'han trobat vestigis, de jocs de la pilota. És a dir, locals on es jugava pilota a l'interior. I que o bé jugava amb alguna mena de xarxes al mig a passar-se la pilota de banda a banda, o bé jugava amb el tipus aquest dels frontons, que és una cosa també molt popular d'altres llocs de la península Ibèrica.
3: País Basc.
4: El País Basc, però també n'hi ha una pilota concreta a Segòvia, una altra al País Valencià. Vull dir que hi ha molts jocs de la pilota a tota l'Europa mediterrània, a Itàlia també, i a França, que diuen que fins i tot el nom de tennis ve de tennis o tennis dels francesos quan li passen la pilota a l'altre. Bueno, tot això es veu que fins al segle XIX els jocs de pilota eren bàsicament interiors o com a mínim envoltats de parets, si no hi havia sostre, com el cas dels frontons, no? Uh-huh. I que aquest senyor d'origen manresà, que es diu Parera, i que Parera, Perera, i que l'home, doncs, tenia una casa, o sigui, tenia una vida més o menys pròspera a Birmingham, o a la zona de Birmingham, el centre nord d'Anglaterra, una mica al centre d'Anglaterra, una mica al nord de Londres, volia dir. Doncs això, aquest home tenia un camp de críquet, com tants i tants d'això, i va decidir reconvertir-lo, treure els ganxos del críquet i posar-hi una xarxa. I llavors es va anar reunint durant aproximadament uns 10 anys amb un amic seu, que es diu Jem, Thomas Henry Jem, i entre tots dos van escriure les normes del tennis, les normes que inclouen les mides, o sigui, les mesures que ha de fer el camp, les mesures que ha de fer quan juguen dos jugadors i quan juguen quatre, les normes aquestes tan curioses que tenen el tennis, no? Que compten de 0 a 15, de 15 a 30, 30 a 40, o sigui que és una cosa que sempre, que no sé per què és, tampoc, però sempre em pregunto com és que compten d'aquesta manera tan estranya, sumen de 15 en 15, després de 10 en 10, bueno, i això dels empats, que si només guanyes d'un, has de donar sempre l'oportunitat de l'empat fins que guanyes de dos perquè et donin el punt i això, no? I perquè sis jocs, no? Bueno, vull dir que són... Tot això està inventat per aquesta gent, O sigui que desenvolupen les normes i mesures. Llavors, es veu que això, que els investigadors i investigadores van arribar a la conclusió de que el primer que ho havia publicat era una altra persona, però ara ja fa uns anys, des de més o menys finals del segle XX, que es va descobrir que aquest altre, el que simplement havia fet era republicar o tornar a publicar una cosa que ja estava escrita prèviament pel Parera i el Gem. I llavors sembla que amb un herència, o sigui, amb un testament, alguna herència, alguna cosa, el Gem aquest era escriptor i va dir que en bona part que era un mèrit del seu company, no seu. Tot i que el ser escriptor i advocat, aquest Gem, doncs segurament és el que redactava. O sigui que les normes les creen entre els dos, però que el que redacta és el Gem. Però tot i així el Gem diu que el mèrit és del Parera. Bueno, doncs una vegada sabem l'origen del tennis, anem a veure què té a veure el Parera en Manresa.
3: I va néixer, és a dir, el primer vinculació és que aquest senyor va néixer a Manresa.
4: Exacte. I com ho sabem, això? Perquè el senyor no era de nacionalitat anglesa, però estava fent negocis a Anglaterra. Ell era des dels 4 anys, eh? Llavors, al llarg de la seva vida, per poder comprar i vendre propietats, a Anglaterra del segle XIX havies de ser anglès. Eh? I llavors, per ser anglès demana l'acte de nacionalització. I al demanar l'acte hi posa tota una sèrie de dades que quan s'ha trobat aquest document diuen, ah, tate. I llavors la primera diu que és nascut en el regne d'Espanya, diuen el català, en l'anglès, perdó, del segle XIX. Eh? Llavors, la segona cosa diu que concretament a la ciutat de Manresa, i llavors diu que des dels 4 anys havia arribat a Londres, que dels 4 aproximadament als 14 viuen a Londres, i o sigui que s'educa d'educació primària i secundària, s'educa a Londres. Eh? Llavors, als 14-15 arriba a Birmingham, i quan té 17 anys, el pare segueix emigrant i se'n va cap a Manchester, però ja tenien una casa de compra i de venda de productes espanyols a Birmingham. I llavors li dona el fill l'oportunitat de quedar-se amb els seus amics i amb la societat que ha fet a Birmingham. Diu, pots quedar aquí si cuides d'aquesta casa de comerç, jo la vaig obrir a Manchester. De manera que el pare Pereira se'n va i deixa el John, que li hauríem de dir pel nom com el feien servir, eh? O sigui, nosaltres en diem Joan Baptista, Lluís i Auguri, però el nom que fa servir a Anglaterra és John Pereira. Eh? Llavors deixa el John sol a Birmingham. I ara anem a veure això. Una vegada sabem la història d'ell, qui és el pare, no? El pare, que també surt en altre... Bueno, en el mateix document, diu... de petit vaig emigrar aquí amb els meus pares, que es deien Auguri Pereira i Francesca Urfila. Dius, va, bé, anem a veure aquests els Pereira Urfila, qui carai són. Vale. L'Auguri Pereira diu en el mateix Joan Baptista i Lluís Auguri, diu, el meu pare era militar. Vale. Doncs fins aquí més o menys arribaven els historiadors britànics. Saber que l'origen era espanyol, tot i que ells el consideren anglès i, per tant, consideren el tennis anglès. Amb això no hi ha cap problema. Però llavors hi ha un periodista de Madrid, de Sant Sebastià, que es diu Pablo Corral, que aquest home, que treballava per un diari que es diu ABC, que ara es veu que està demostrat una mica també per un president d'un club esportiu, doncs això ha dit Pablo, però em sembla que Pedro Corral, Doncs el Pedro Corral aquest, troba això que és fill d'un militar i diu, doncs me'n vaig a l'arxiu militar espanyol, que està a Segovia, l'arxiu de l'exèrcit, i demana la fitxa militar del pare, a veure si realment era militar i això, i ens trobem amb noves sorpreses cada vegada més manresanes. Resulta que el pare, Auguri Pereira i Pla, la seva primera missió militar és a la batalla del Bruc. O sigui, que el juny de 1808 està en la primera batalla dels catalans, diguem-ne, o de la gent de la Catalunya central, contra l'exèrcit invasor francès, que era un exèrcit molt poc francès, estava ple de mercenaris, però sota les ordres de França. Llavors, això està... El Pedro Corral ho troba corroborat amb dues notícies. Primer, que amb aquesta fitxa militar, i en segon lloc, perquè un cosí del Pereira, és a dir, un cosí de l'inventor del tennis, un fill del germà del pare, que es queda a Catalunya, doncs aquest, cap a l'any 59-60 del segle XIX, ve un ministre del govern espanyol, ve Manresa, i li regala una vara de mando que li va, li va caure. La va perdre el comandant francès que va ser derrotat al Bruc quan el van matar, i aquest l'auguri Parera Pla, aquest home de 17 anys o 16, la batalla del Bruc, que això no ho havia dit encara, va baixar i la va recollir aquesta vara, no? Bueno. Llavors, per tant, el tenim aquí, el tenim en diversos llocs durant la Guerra del Francès, per exemple, en el setge de Girona, en llocs diferents de la Catalunya central, i acaba de tota la Guerra del Francès. I aquesta és una altra cosa que l'altre dia em deia una professora meva que estudia aquest període, que és l'Àngels Solà, que em deia que s'ha trobat diversos artesans que es fan militars. Que gent que més o menys vivia d'algun negoci abans d'això, durant la Guerra del Francès queden enrolats per l'exèrcit i ja s'hi queden. Fan una mica de carrera i això. Llavors, l'auguri Parera Pla, el pare del creador del tennis, arriba a fer-se primer tinent i després capità, o sigui, arriba a ser oficial de l'exèrcit. Ara, arriba un moment que haurà de marxar de Catalunya i és el següent. La Guerra del Francès, ara anem a posar una mica de context històric, dura de 1808 a 1814. A 1814 es derroten les tropes napoleòniques, o sigui, els soldats d'aquí, amb l'ajuda dels britànics i això, del Wellington, per exemple, que més tard derrotarà Napoleó a Waterloo. Doncs aquest home i l'exèrcit espanyol i això derroten a Napoleó i les tropes de Napoleó han de saltar a l'altra banda de la frontera. Llavors, de l'any 14 al 20, aquests sis primers anys del retorn d'un rei que es diu Ferran VII, el rei és absolutista, però a l'any 20 li fan una revolta des de dintre, des d'una part de l'exèrcit, i l'obliguen a firmar la Constitució liberal. Llavors manen els polítics liberals. I en aquest temps, que és del 20 al 23, l'auguri Parera Pla havia estat destinat a Maó, havia estat destinat a diversos llocs. Per exemple, Maó és on agafa, on fa nòvia, i que és la Francesca Orfila aquesta que dèiem. I això. Llavors, amb la seva dona, venen, o sigui, es casen allà a Maó i venen destinats a Manresa, perquè a l'època aquesta del trienni liberal hi ha bastant merder per aquí al centre de Catalunya, amb tot de gent en contra de la Constitució i tot de gent defensant la Constitució. I s'armen guerrilles contra l'exèrcit i aquest home fa de capità aquí i té un bon historial de servei, vencent a molts absolutistes, d'això. I llavors aquest home queda molt marcat com a pro-liberal, i l'any 23 s'acaba aquest trienni liberal, que per això era un trienni, dura del 20 al 23, s'acaba el trienni liberal i passa 2 anys de presó. Prèviament, mentre durava el trienni, té aquest fill que es diu Joan Baptista Lluís Auguri. I aquest primer fill doncs es queda amb la mare 2 anys a casa mentre el pare està a la presó. Segurament es queden a Manresa, però no se sap segur. Potser marxen a Menorca o això, marxen a Maó, d'on és la mare. La qüestió és que el pare està 2 anys a la presó per qüestions polítiques, per defensar el liberalisme. Llavors, el tema és que els deixen sortir de la presó a canvi que s'exilin. Llavors, se'n van amb el nen de 4 anys... el 1824, se'n van cap a Londres. I aquí comença a fer els seus petits negocis a Anglaterra, que van creixent poc a poc, va criant els seus fills, té al final 2 fills i 3 filles, excepte que primer tots els altres ja estan pràcticament batejats en anglès, tot i que tenen noms molt, molt espanyols, Carme... vull dir que tenen... formen tota la família a Anglaterra, viuen a Londres, Birmingham i Manchester, tot i que el nostre viu tota la vida a la zona de Birmingham, excepte quan era petitet, que viu a Londres. Doncs aquesta seria la primera part d'això, que més o menys havia trobat el Pedro Corral, que és un... com he dit, un periodista que ha treballat per l'ABC, tot i que aquest article, per exemple, sobre els orígens espanyols del tennis el va publicar El País l'any 2017, i llavors m'he preocupat de buscar a veure els auguris per era i això. Ja el Corral insinua, tot i que no pot demostrar, que la família manresana eren d'origen seder, o sigui, que havien treballat amb la seda. Que n'hem fet alguns programes aquí, de la importància que va tenir la seda al segle XVIII. Sobretot, per exemple, el capital per fer la fàbrica dels panos ve de la seda. Doncs això, buscant una base de dades que tinc amb noms i cognoms dels aprenents de seder, del segle XVIII, m'he trobat aquest senyor Auguri Parera, no amb ell, sinó el pare, perquè aquest l'Auguri Parera Pla, el que participa a la batalla del Bruc, és nascut el 1793. Llavors, el seu pare, el 1777, he trobat que estava fent un contracte d'aprenentatge amb un mestre valer de Manresa, un mestre seder, i el seu pare també... es deia, en comptes d'Auguri, es deia Joan Baptista Auguri. Llavors, aquí tenim l'inventor del tennis, Joan Baptista Lluís Auguri. El seu pare, Auguri Sol. I el seu avi, Joan Baptista Auguri. I tots són pareres. Llavors, un germà de l'Auguri Parera i Pla es queda i formarà durant tot el segle XIX... formarà part dels liberals manresans, els altres, el pare i l'avi, doncs són manresans, que potser, jo què sé, el primer Joan Baptista Auguri venia de fora, però en principi no ho coneixem. El que sí que és curiós és que es dediquen a negocis de la menestralia o artesania manresana. L'Auguri Parera aquest ja hem dit que venia de Seder, però que es fa militar. El seu pare, Joan Baptista Auguri Parera, és Seder, fa l'aprenentatge de valer, tot i que això no vol dir 100% que s'hagi dedicat sempre a això. A vegades canviaven de feina i això. O sigui que no és una d'això. I l'avi... ens ha sortit el nom de l'avi, que encara estava viu, el 1777, que es diu Ignasi Parera i era blanquer, que és un altre ofici molt típic de Manresa, que, per exemple, hi ha capella a la seu del gremi de blanquers, etc. Que blanquer és pelleter, és el que nosaltres avui dia diríem fabricant de cuiro o de pell, curtidors de pell, per això, que és un tipus d'artesania que després se'n va especialitzar molt a Igualada i Vic, però que al segle XVII i XVIII estava molt a Manresa. Per tant, passen per diversos oficis de la menestralia manresana. O sigui que l'origen és aquest. Llavors, finalment, buscant en els llibres de l'origen de la indústria manresana, que bàsicament n'hi ha dos, un de la doctora Àngel Solà, que he dit abans, i un altre del Llorenç Ferrer, que és un historiador de Navarcles també molt conegut i molt important, tant en l'un com l'altre citen la història de que l'Auguri Parera, el pare d'aquest, va intentar obrir una fàbrica de cotó a Manresa, van demanar el permís, una fàbrica de filatura, però els van negar perquè van tenir una forta oposició dels pagesos per por de quedar-se sense aigua i al final van perdre o no van aconseguir obrir la fàbrica aquesta. Però en tot cas, ja tenim aquí tot de notícies que lliguen el nom aquest tan raro d'Auguri, el cognom Parera, que és un cognom que es volta molt per Manresa i que, de fet, a la zona que avui, com en diem les galeries velles entre el carrer Pompeu Fabra i el passeig de Pere III de Manresa, tota aquella casa enorme de pisos era una fàbrica que es deia la fàbrica del Pere Parera, i que probablement és dels descendents de l'altra branca d'aquesta família. I si tenim un minut...
3: ens queda un minutet, sí, si tu anava dins, quedaria un minutet.
4: Val, doncs mira, la curiositat. Manresa, el 1808, o sigui, ara fa 117 anys, es va celebrar el centenari de la Guerra del Francès, de la... que nosaltres ara en diem Guerra del Francès, però en realitat era, se'n deia la Guerra de la Independència, o guerres napoleòniques, per treure-li qualsevol ideologia. Llavors, en aquestes guerres napoleòniques, a Manresa doncs, es va batejar tot de carrers que s'estaven fent en aquell moment. Per exemple, el carrer del Bruc, el carrer del 2 de maig, el carrer del Canonge Montanyà, que era un dels líders de com es diu, del sometent manresà i del sometent vegenc de la Catalunya central, que va anar a combatre els francesos al Bruc. Aquest sometent, pel cas de Manresa, hi havia representants dels gremis, representants, de, per exemple, dels gremis artesans, dels gremis de, del gremi de pagesos, i el líder més de la ciutat sembla que era un canonge, un religiós, que era el Ramon Montanyà, aquest que hem dit del carrer del Canonge Montanyà. No? Llavors, el que sabem és que a darrere del Canonge Montanyà hi ha dos altres líders per sota, que un seria el Perera, aquest auguri Perera Soler, i l'altre seria el Maurici Carrió, Carrió Serra Canta. Bueno, la qüestió, que tant l'un com l'altre són molt joves a la batalla del Bruc, que estarien potser, com es diu, en el grup aquest del timbaler del Bruc de Santpedor, que eren nanos joves que com a molt pues, o tocaven tambors o el que fossin, o cridaven, però no eren els que tiraven amb trabucs o això. I els pares són una mica grans, però tot i que fossin una mica grans, podien estar perfectament allà. Tant el pare Carrió, que també es deia Maurici Carrió, com el pare Perera, que es deia Joan Baptista Perera. Bueno, la qüestió és que estaven tots allà, a la batalla del Bruc, a la primera batalla del Bruc, que n'hi va haver dues. A partir d'aquesta primera batalla del Bruc, durant tot el segle XIX, hi ha una discussió, o hi ha moltes discussions per la memòria, que és curiosíssim, de dir, ostres, qui van ser els protagonistes, qui van ser els que més d'això, els més destacats i això, i no hi ha cap carrer auguri Perera a Manresa, i en canvi sí que n'hi ha un que es diu Maurici Carrió, I és perquè es va dictaminar que havia tingut més importància, molta més, el Carrió que el Perera, no? Però la qüestió és que els Carriós van molt per la dreta política durant tot el segle XIX, amb un partit polític que s'anomenen carlins, que són bastant conservadors, i en canvi els Pereres són liberals. I com que Manresa tenen més importància sovint els carlins que els liberals, doncs aconsegueixen guanyar aquesta batalla de la memòria. Però, en tot cas, això, els herois, entre cometes, de la guerra, de la batalla del Bruc, Carriós i Pereres, els uns denostats, fins i tot exilats, però des de l'exili tenen un fill, que ja l'havien tingut aquí a Manresa i se l'emporten a l'exili, i aquests són els que creen el tennis modern.
3: El tennis modern.
4: Com hem passat del tennis a tota la història del segle XIX i fins i tot del XVIII de Manresa.
3: Home, jo crec que moltíssima gent avui, molts de nosaltres no coneixíem la figura del Joan Bautista Augurio Perera, i de tota la família, de tota aquesta família Perera i d'aquestes relacions històriques. Escolta, Lluís, moltíssimes gràcies.
4: De res.
3: I fins la setmana vinent.
4: Sí, sí. Doncs amb un altre tema diferent.
3: Adéu-siau.
4: Adéu.
5: Estàs segur que el teu negoci no està pagant de més en la factura de la llum? A GCT Plus Consultoria Energètica ho fem fàcil. Comparem tarifes, negociem per tu i apostem per energia verda, perquè estalviar i ser sostenible sigui possible alhora. Aquest és un servei completament gratuït que t'ofereix estalvi real i un tracte proper. Truca'ns ara al 676 92 75 99 i comença a retallar costos avui mateix. Segueix-nos per Instagram, GCT Plus Group, / Energia.
0: Viu tota l'emoció del bàsquet a Ràdio Manresa, al 95.8 de la FM i a radiomanresa.cat. Passió pel bàsquet.
5: Dissabte a partir de 2:15 de vespre, Dreamland Gran Canària, Baxi Manresa.
0: Amb el patrocini de...
5: Equívoc Albert Disseny, Expert Joanola, La Taverna del Pinxo, Control, Teràpies Orientals, Carles Torres Casana, Viatges Massaners, GCT Plus, Clínica La Dental Doctora Marín, Iscra, Consultoria Web.
2: Migdia Central, Eli Pagan.
3: La setmana vinent es commemora el Dia Mundial Sense Tabac, una jornada impulsada per conscienciar la població sobre els riscos que comporta el consum de tabac per la salut i l'importància de gaudir d'espais lliures de fum. En els últims anys, a més, ha aparegut una nova preocupació, l'augment del consum de cigarretes electròniques i els vapejadors, especialment entre els joves, sovint amb la falsa percepció que són una alternativa segura o innocua. Avui volem parlar precisament dels efectes del tabac i del vapeig sobre la salut pulmonar. Ens acompanyen els doctors José Ramón Cugat i Borja Domingo, metges especialistes en pneumologia de la Fundació Altaia. Doctor Cugat, doctor Domingo, benvinguts els dos. Gràcies per ser aquí.
6: Molt bon dia. Moltes gràcies a tots vosaltres per donar-nos veu per aquesta situació. Moltes gràcies.
7: Què tal? Bon dia, moltes gràcies.
3: Jo els explico, com que jo llançaré les preguntes, els micros estan oberts, llavors contesteu a qui cregui més convenient. Si algú dels dos vol també afegir-hi alguna cosa, doncs endavant. La primera pregunta seria, quins són els principals problemes de salut pulmonar que poden afectar a una persona fumadora?
6: Doncs bé, si us sembla, anirem per torns. Val. Començaré jo i després anirem amb en Borja. Vale? Llavors, pel que fa al tabac, doncs, tristament, continua sent la principal causa de prevenible malaltia de mort a nivell mundial. No? A nivell pulmonar, els problemes més importants són sobretot tres. Podríem dir que és el càncer de pulmó, que recordar que és la primera causa de mort per càncer a Espanya. No? Cada any són més de 30.000 nous casos. La segona seria l'EPOC, que és aquella malaltia pulmonar obstructiva crònica, les seqüeles del tabac, no? De l'haver fumat, aquella lesió del teixit pulmonar, i tristament doncs, està molt infraestimada, arribant a xifres de fins a un 75% dels casos d'infraestimació de valor. I aquesta és la quarta causa de mort a nivell mundial. No? Dades del 2021, tenim registres de fins a 3,5 milions de morts a nivell mundial. No? I per últim, doncs, tindríem les infeccions respiratòries.
3: Uh-huh. Doctor Domingo.
7: Aquesta sí, no, completament. No, la resposta és una miqueta el que diu el doctor Cugat. No? Les xifres són les que són i bueno, més enllà de les malalties greus, el tabac deteriora progressivament la funció pulmonar, la qualitat de vida i bueno, aquestes coses es tradueixen en sintomatologia, en tos persistent, sensació d'ofec, no? Uh-huh. I és això, una idea clau és que no existeix un consum segur de tabac, no? Cada cigarreta té impacte sobre la salut i la qualitat de vida.
3: Això és important, és a dir, que algú que es pensa allò de ai, mira, jo fumo, que n'hi ha, d'aquesta gent, jo fumo només els caps de setmana, jo fumo només quan surto o quan faig el cafè, no? Que a vegades s'associa el tabac a aquestes coses. Hem de recordar que també és dolent, fumar poc o fumar cada vegada que es fuma ja és dolent.
6: Totalment, no?
7: I de fet, no? Les persones no fumadores, no, uh-huh. No només fumar poc, doncs fumar o no fumar, no? Estar amb les persones que fumen també perjudica molt la salut. No? Les persones no fumadores exposades al fum tenen més risc també de patir aquests problemes respiratoris, no? Les malalties també cardiovasculars i fins i tot càncer de pulmó. No? I especialment, no, una població també a tenir en compte són els nens. No? És especialment preocupant perquè augmenta, no, les bronquitis. Aquests nens amb patologia asmàtica, doncs augmenta la incidència, no, de crisis asmàtiques, les otitis o altres infeccions respiratòries. Per això insistim tant en els espais lliures de fum, uh-huh. No? Que ja és una realitat. No és només, no, una qüestió de confort o dolor, sinó és una mesura real de protecció de la salut pública.
3: Parlem de... I n'hem parlat a l'entradeta, eh? Ara també important de les persones no fumadores, doncs que també repercuteix quan tenen fum al voltant. Parlem dels vapejadors. Durant anys s'han presentat gairebé com una alternativa, podríem dir-ho així, innocent al tabac tradicional. Però vapejar és innocu?
6: Doncs la resposta ràpida és no. No a seques i ben alt, no? I no en absolut. De fet, aquest és probablement un dels grans malentesos actuals, no? Els vapejadors no cremen tabac com la cigarreta convencional, però sí generen aerosols, que aquests poden tenir nicotina, i moltes substàncies químiques que poden irritar, inflamar el pulmó, com propilen glicol, glicerina, aromes... I sobretot dins dels vapejadors hi ha un subtipus, que són els mods, que aquests permeten càrregues molt més àmplies o molt més volum de líquid a consumir, que aquí podem jugar amb les concentracions de nicotina. És a dir, podem afegir molta més concentració de nicotina, i no només això, sinó líquids, alguns d'aquests que poden derivar del cànnabis, no? D'hidrocannabinol, tetrahidrocannabinol. De fet, l'OMS ja ha alertat recentment que els adolescents tenen fins a 9 vegades més de probabilitats de vapejar que no pas els adults. I calcula que milions de joves ja consumeixen cigarretes electròniques de manera habitual, i això preocupa molt perquè la nicotina crea addicció molt més ràpidament en cervells que encara estan en vies de desenvolupament, no? Com és el cas del nostre jovent. Però dèiem del vàper en si, però recordar que no només hi ha el vàper, tenim altres formes de consum, com poden ser l'esnús, no? Que són aquestes bossetes que s'han posat de moda amb els joves, sobretot, que venen dels països nòrdics, que tenen... Algunes de les marques tenen altes concentracions de nicotina, cosa que les fa altament addictives, i no només això, sinó les malalties derivades de càncer de la via aèria superior, de les vies d'otorrinolaringologia. I no només a l'esnús, sinó que també tenim l'ICOS, el tabac escalfat, és a dir, no hi ha combustió, però sí se'n deriven tot una resta de productes químics que nosaltres inhalem que no són gens bons, tampoc.
3: Escoltant-lo, doctor Cugat, una cosa. Ara parlava, no?, d'aquestes bosses, el que dèiem, no?, d'aquestes mus que es posen a la geniva, entenc que és això, eh?
6: I que, exacte,
3: que sí. És això que es posa a la geniva. Clar, jo, escoltant-lo, penso, com pot ser que sabem que el tabac és dolent, que sabem que fa tants anys que sabem que el tabac és dolent, que encara continuïn sortint coses com fa, no?, els vapejadors tampoc, sí. No és de fa tant. I ara aquestes bossetes, o ara que dèiem això d'aquest, no?, d'aquest tabac, aquest últim que ens deia. Com pot ser que vagin sortint encara coses quan sabem que és el pitjor que podem fer i que en vagin sortint?
6: Doncs és una cosa que ens inquieta. I és cert que la part de màrqueting, comercials, doncs tenen molts recursos i ara els hi posen aromes dolços, afruitats, que ho fan altament atractiu pels joves, no? Escolta'm, doncs això té aquest gustet, aquesta cosa, aquesta olor, i sembla menys lesiu, no? Però hem de recordar que no són innocus.
3: Doctor Domingo, llavors, ara dèiem, els vapejadors també són dolents, ho sabem, però són més perjudicials que el tabac convencional, perquè la gent a vegades dius, mira, deixo de fumar i per deixar de fumar començo doncs a fer anar o la cigarreta electrònica o el vapejador. És menys perjudicial que el tabac convencional?
7: Doncs és una molt bona pregunta, perquè de fet jo crec, no, que és un dels motius pel que el vapejar, no, té aquesta... com dir-ho, aquesta atracció. Probablement exposen a menys substàncies tòxiques que la cigarreta convencional, sobretot perquè no hi ha una combustió, no?, que és el que genera gran part dels compostos cancerígens, no?, del tabac. Però això no significa que siguin segurs. Cada vegada tenim més evidència que el vapeig pot provocar inflamació pulmonar, no? dependència a la nicotina, com ha estat comentant el doctor Cubat, no? I l'afectació també cardiovascular i respiratòria. A més, encara desconeixen molts efectes a llarg termini perquè són productes relativament nous. Mm-hmm. I això és un problema. No? El missatge hauria de ser molt clar. No? Si una persona no fuma, no hauria de començar a vapejar. I si fuma, l'objectiu ideal és abandonar totalment tota forma de consum de nicotina. No? Seria el missatge.
3: Clar, sí, com dèiem, el vapeig és una cosa relativament nova. Clar, entenc que, jo què sé, estic pensant que potser d'aquí 10 anys es coneixeran moltes més, poden sortir moltes més malalties derivades del vapeig o també de totes aquestes substàncies de les quals parlàvem ara.
7: Completament, no? És un tema que està en auge, no? Els lobbies, no? I el màrqueting que diu el doctor Cubat, saben, no? Com fer-ho i ho fan molt bé. I probablement pues, estem allà per identificar i donar resposta a la població, no? Davant d'aquestes noves patologies, no?
3: I nosaltres, aquí caiem de quatre potes amb tot aquest màrqueting.
7: Exactament.
3: I per a totes aquelles persones que ens escoltes que ens escolten i que volen deixar de fumar o deixar el vapeig, quins primers passos recomanen? Què s'ha de fer?
7: El primer de tot és entendre que la nicotina genera una addicció potent, no? No és només una qüestió de voluntat, no? De fet, la nicotina, no? D'abans d'altres drogues, no? que tenim, no? Pues, genera una addicció molt, molt més potent, no? com deia. Ajuda molt fixar una data per deixar-ho, no? Per identificar quins moments del dia estan associats més al consum, quines circumstàncies, no? Com el cafè, l'estrès, no? Certes rutines. I també doncs, buscar un suport professional, no? I familiar també. No? Els amics, els familiars són molt importants. Són un vincle que hem de tenir molt en compte, no? Quan una persona vol deixar de fumar. No? Avui disposem de tractaments també molt efectius, que bueno, cada vegada són més efectius, no? Estaven el Champix, estaven el Bupropió, no? Substituïts de nicotina, no? tan coneguts, i ara la citicina, no? Que és un medicament que va molt bé, que va molt bé i que funciona realment. Però no només això, no? També el suport psicològic, aquesta medicació específica, tot augmenta molt les possibilitats d'èxit, no? També és important transmetre, no? Que una recaiguda no és un fracàs, no? Mm-hmm. Un doctor, professor meu de la universitat, deia que bueno, cada vegada que haguem, no? que tinguem una recaiguda, estem un pas més endavant, no? De deixar-ho, no? Perquè estem més a prop. No? Moltes persones necessiten diversos intents abans de deixar-ho definitivament.
3: I quan es comencen a notar els beneficis de deixar de fumar? Això ràpid?
6: Hi ha una part que sí, no? Molt abans del que la majoria de gent imagina. De fet, en 20 minutets ja es comencen a notar les primeres coses. La primera cosa que notem és una reducció de la freqüència cardíaca, reducció de la tensió arterial, i cap allà a les 24 horetes doncs ja tenim una reducció del monòxid de carboni en sang, que això ho podem comptabilitzar. I en poques setmanes ja comencem a notar millories en la respiració, reducció de la tos, augment de la capacitat física, i anem recuperant el gust de forma paulatina, no? I amb el pas dels anys és quan ja baixa de manera molt significativa el risc de tant l'infart, ictus, EPOC, càncer de pulmó. No? Si dir que el pulmó té certa capacitat de recuperació, sobretot quan es deixa de forma precoç, no? Però de no ser així, amb persones fumadors empedernits, no? On ja hi ha una destrucció del teixit pulmonar, el que coneixem com a enfisema, aquesta situació sí que és irreversible, però sí que és crucial deixar de fumar per reduir, enlentir la pèrdua de capacitat pulmonar, no? Per guanyar qualitat de vida.
3: I ja per acabar, quin missatge els agradaria reforçar coincidint doncs, amb aquest Dia Mundial Sense Tabac que es celebra, que es comemora el proper 31 de maig? Què podem dir?
7: bueno, que avui tenim molt clar, no? Que ni el tabac ni passar el vapet són innocus, no? També sabem una altra cosa molt important, que deixar-ho sempre val la pena, sempre, independentment de l'edat o dels anys que es porti fumant, no? Cada dia sense fum és una millora directa en salut, qualitat de vida i esperança de futur.
3: Mm-hmm. Doctor Cugat.
6: Digui'm.
3: Dèiem això també, el missatge final, el que deia ara el
6: doctor. Sí, doncs no puc estar més d'acord amb el doctor Domingo. Compartim ofici, compartim aficions, i amb això combrego plenament amb el que ha dit, transmetre exactament el mateix.
3: Doncs avui nosaltres els agraïm molt tant amb el doctor Cugat com el doctor Domingo que ens hagin volgut acompanyar en aquest migdia central, doncs, parlant del deixar de fumar, d'aquest fet tan important i que aquest Dia Mundial sense Tabac es commemora el proper 31 de maig. Doctor Cugat, doctor Domingo, moltes gràcies.
6: Un plaer.
7: Un plaer, moltes gràcies.
3: I fins la propera. Adéu-siau.
6: Que vagi molt bé, que tingui un bon dia.
7: Adéu.

0: Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som dijous, dijous 21 de maig. Queda un mes just perquè comenci l'estiu i la veritat és que ara sí, sembla que les temperatures ja comencen a escalfar motors, si mai millor dit. Escalfar motors perquè ens puguem anar aclimatant per uns mesos de juny, juliol i agost on els termòmetres tornaran a tocar sostre, no en tingueu cap dubte. Abans que això passi, però, aquí al Bages exprimirem d'allò més aquest tram final de primavera i de temperatures agradables que ens queda. Sense anar més lluny, dissabte i diumenge, Manresa celebrarà una nova edició de l'Expo Bages, una de les fires multisectorials més importants de la Catalunya central, que enguany consolida el seu trasllat a l'Avinguda Universitària i que comptarà, alerta, amb 148 expositors, 7 més que en l'edició anterior. Un dels expositors que hi serà serem nosaltres, l'equip de Canal Taronja i Ràdio Manresa, amb un stand xulíssim, els detalls del qual doncs, només els podreu descobrir si veniu a l'Expo Bages. De fet, el passeu-passeu d'avui el dedicarem precisament a això, a parlar de l'Expo Bages 2026 amb tres dels seus màxims responsables. A la meva dreta, la Núria Travesset, coordinadora de l'Expo Bages. Què tal, com estàs, Núria?
1: Molt bon dia.
0: Moltes ganes de saber què ens depara aquest any aquesta superfira. El Joan Vila, el meu altre costat, regidor d'Empresa, Turisme i Coneixement de l'Ajuntament de Manresa. Què tal, Joan?
2: Com sempre, molt bé.
0: Com sempre, fantàstic. I la Tània Infante, regidora de Comerç de l'Ajuntament de Manresa, que també té una part dintre de l'Expo Bages. Res, queden escasses 48 hores. Està tot a punt? En quina fase ara mateix us trobeu de la preparació?
1: Estem en procés, tot a punt, encara no. Sempre els últims detalls i preparatius no els podem fer fins al dissabte mateix, però construint-lo, vull dir, ja en procés i bastant avançat, però és això, també com que des que el fem a l'Avinguda Universitària tenim molta afectació de trànsit.
0: Clar, és que és aquesta la gran, suposo, no?, de dir, no podem començar a muntar fins que no comenci la fira.
1: Exacte. Val, i per tant, hi ha el gruix d'una part de muntatge que ho deixem pel dissabte al dematí a primeríssima hora perquè per la inauguració estigui ja tot preparat.
0: Per part vostra, ara mateix, diguéssim, el sector del CAP que més us ocupa l'Expo Bages, a què concerneix?
2: No, que tot vagi rodat i vagi bé. De fet, com que hi ha la Núria al davant, doncs ja estem garantits de que la cosa anirà molt bé. I la veritat és que no. L'any passat va anar, jo crec que va ser una sorpresa per

0: que facilitaran és que l'any que ve encara més gent s'hi vulguin sumar, amb la qual cosa estem supercontents. L'any passat va fer molt bo i aquest any farà molt bo, amb la qual cosa també ens ajuda.
1: Home, t'ho diràs.
0: Perquè portem uns dies de pluja i tal, que pensàvem, bueno, ja com anirà. No, jo penso que és una fira, hem de pensar que les fires multisectorials estan a la baixa, en general, i per tant nosaltres, i agafo les paraules també del JET, que moltes vegades ho diu, som com una mica de PortAventura, no? Som petites fires dins d'una fira. I això ens donarà, jo crec, a la llarga, un caràcter diferent i que permetrà que això pugui tenir uns anys encara d'efervescència. Allà podem créixer, és un espai que encara podem créixer, i per tant les possibilitats són molt grans.
1: I tu, Tània, com a regidora de comerç, és a dir, el Joan més en la part empresarial d'indústria, però com a comerç, és a dir, l'Expo Bages, ara que està concebut ja l'Avinguda Universitària, i tenen cabuda els petits i mitjans comerciants?
2: Doncs, evidentment, sí. És a dir, en termes generals, qualsevol fira aporta oportunitats al teixit de la pròpia ciutat, d'una banda, doncs, aquells mateixos que estan exposats, però també doncs, a tot l'entorn. I, per tant, doncs, quan la teníem al centre, doncs, eren més directament aquests comerços i restauració del centre, i ara doncs, és en aquest nou àmbit. Amb tot i això, des de la pròpia organització i pensant doncs, en mantenir doncs, aquest vincle amb el centre, doncs, mantenim també doncs, enguany l'opció del trenet doncs, que porta de la fira fins al centre i del centre fins a la fira, i per tant doncs, és una oportunitat jo crec que molt important. Reforça doncs, aquest paper de Manresa com a capital comercial. Hem d'entendre doncs, que les fires tradicionals eren un privilegi i s'entenien precisament doncs, per això, per fomentar el comerç entre aquelles activitats que es muntaven en especial, però també amb el teixit de la pròpia ciutat, i per tant ho continuen sent.
1: Clar, el meu dubte és, sí que és veritat que a línies generals va ser molt celebrat aquest canvi d'ubicació, que si no m'equivoco també va ser com una mica per les circumstàncies que hi havia, no? Que les obres, amb tot empantanegat, va, busquem una alternativa, portem-ho allà, va ser tot un èxit. El que passa que jo no sé, a nivell més dels, això parlàvem, dels comerciants que podien com complementar aquest Expo Bages amb això, clar, aquí hi ha dues coses. La Fira de l'Ascensió, durant molt temps, es va unificar o va fer-se coincidir amb l'Expo Bages, i això permetia un desplegament enorme, no?, de comerç, de poder comprar, de poder vendre. Ara, això, quan fa que la Fira de l'Ascensió i l'Expo Bages no coincideixen, per què es va decidir que no coincidissin, i si el sector comercial més de botigues del centre ho han vist una miqueta amb reticència el fet que la gran fira, que en aquest cas és l'Expo Bages, marxés de la seva zona de confort?
3: Bé, jo... les preguntes, no?
1: Aneu-les contestant. Comencem per tema Ascensió Expo Bages, perquè jo aquest cap de setmana que he anat passejant hi ha un cert cacau, i una certa desorientació de dir, però a veure, l'Ascensió exactament què celebra i com és que no es fa amb l'Expo Bages? Vull dir, aclarim aquests conceptes també.
2: O sigui, jo, si em permeteu dir-vos que la Fira de l'Ascensió és la fira tradicional de la ciutat. És una fira doncs, que l'any 1284 el rei Pere II el Gran va concedir el privilegi a la ciutat de tenir aquesta fira. O sigui, abans, bueno, en aquell moment no podia fer fira qui volia, sinó que era un privilegi concedit pels reis, i per tant Manresa, entenent doncs, aquesta capitalitat, rep aquest privilegi del rei Pere II. Què passa? Doncs que aquesta fira està vinculada a l'Ascensió, i l'Ascensió no sempre és en les mateixes dates. Val. Llavors, durant uns anys es va considerar que era important doncs, aglutinar tot l'esforç entre Ascensió i Expo Bages, però sí que ara ja fa uns anys, no em feu dir exactament quants, però jo crec que deu fer com 4-5 anys, doncs es va entendre que el fet de fer-ho de manera separada oferia dos oportunitats a la ciutat. Mm-hmm. És a dir, teníem dos caps de setmana on podíem doncs, fer activitats, obrir, doncs, tenir aquestes propostes d'artesania, de parades, de tota l'activitat que hi havia a la ciutat, i que això

0: en lloc de restar, doncs enteníem que sumava i, per tant, doncs, a més oportunitats, en aquest cas, pel sector comercial de venda, doncs millor. I es va enfocar així. Jo, sí, sense voler equivocar-me, crec que l'Expo Bages també ve molt determinada, doncs, perquè també hi ha altres fires multisectorials a l'entorn i, per tant, s'ha doncs, de procurar no coincidir amb aquestes fires i és una mica aquest el sentit de fer-ho de manera separada.
1: Una miqueta, sí, eh?
2: Sí,
3: segurament l'Expo Bages el que fa és ajuntar unes tipologies diferents que no pas el que és l'Ascensió. L'Ascensió és el comerç local i aquest és el que en gaudeix. I l'Expo Bages el que fem és moltes vegades portar coses cap a, en aquest cas, al centre abans, no? I ara portem cap a la zona universitària, per tant, són complementaris. Jo crec que l'Expo Bages és més de comarca, és més de la Catalunya interior, que l'Ascensió, que és una cosa molt local. Jo crec que podem conviure, no és un problema, el problema el tenim nosaltres a l'hora de gestionar tots els temes logístics, però bé, jo crec que en aquest sentit, que hi hagi dues fires, no és... I ara fent-les amb emplaçaments diferents, jo crec que encara les fa més òptimes, diguem-ne.
1: I més diferents, les diferencia
3: sí,
1: no?
3: Sí, el problema és quan sempre ho fem tot al mateix lloc, llavors també... Sempre afectem amb els mateixos, no?
0: Sí, i a vegades confonem una mica doncs, també l'usuari, no?
1: Exacte.
0: Jo crec que el fet del canvi d'ubicació és una molt bona oportunitat. Sí que preveiem, no?, i volíem, com deia el Joan, doncs, que el canvi d'ubicació doncs, fos favorable i que tingués bona acollida, però clar, quan ho fas no saps com anirà i per tant doncs, també contents, no?, dels resultats i que tothom doncs, ho rebés també.
2: També afegir simplement, dir que els últims anys també l'Expo Bages el que ha fet és anar creixent en programació, és a dir, també s'ha anat diferenciant, no només és fira multisectorial, que hi ha artesans, que hi ha empreses, sinó que també hi ha una programació en paral·lel que la dota d'un contingut diferent que la fa, doncs, això també més especial, no? És a dir, ja portem, crec que són 5 edicions amb el Tecno Bages, que és tota, doncs, una zona d'activitats relacionades amb la tecnologia que passen aquell cap de setmana, però també durant la setmana prèvia passen moltes activitats relacionades, això, amb empreses tecnològiques de la comarca, no només de la ciutat, sinó, doncs, que s'hi fan visites, s'hi fan xerrades, s'hi fan conferències més dirigides a professionals i després, al cap de setmana, doncs, són activitats tecnològiques per tots els públics. Això es va ja especialitzar fa uns anys. L'any passat va créixer també la Fira Expo Bages amb el que és el sector d'anime.
1: L'otaku.
2: Exacte, l'otaku. Doncs també vam voler especialitzar i créixer a nivell de programació amb tot el que va ser aquesta programació específica del cap de setmana d'anime i otaku per tots els públics.
1: Això, si ho haguéssiu hagut de fer el passeig, no sé on haguéssiu tingut l'espai. Vull dir que, ostres...
3: L'espai i el passeig podem fer de fires d'un format una mica més petit, perquè la podem compaginar amb les terrasses, etc. Però una fira de l'entitat que té l'Expo Bages, o per exemple amb l'exposició dels cotxes, no? Els baixos cotxes. Nosaltres ara tenim la baixada per la banda dreta del passeig, no? Perquè ens entenguem, anem cap a Neus Català per la banda dreta, que és l'única via que ara tindrem per moure'ns. I per
1: correcte.
3: Tant, col·lapsar aquella via amb l'exposició de cotxes és molt compromès per lo que és aquell sector d'allà. Jo crec que ara ho podem treballar bé, podem treballar molt bé, i en el fons el que es pretén és que quantes més coses puguin passar a Manresa, millor. Perquè contràriament al que alguns poden pensar, no? Manresa és viva i batega, i per tant hem de fer coses. I jo crec que també diversificar els espais també ens dona un altre... Els veïns ho agraeixen. Per exemple, cada vegada que hem fet l'Expo Bages, ho vam començar a fer l'any passat, hem anat a veure les associacions de veïns afectades, els hem dit, escolta'm, sou els primers que sabeu que farem l'Expo Bages aquí.
1: En aquest cas seria Mion, Poble Nou...
3: Carretera de Sant Padó.
1: Carretera de Sant Padó.
3: I llavors, què us sembla? Què hi veieu? Què d'allò? I la veritat, estan molt contents. I quan acabem, fem un balanç també amb ells, perquè també veguin una mica el que és tenir una cosa així, d'aquesta envergadura, dins d'un àmbit com el seu. No? Jo crec que fer ciutat és això, no? És repartir-nos els temes i jo crec, no ho sé...
1: I fer-nos a tots una mica partíceps, no?
3: Evidentment.
1: Quan ens toqui. I jo el que volia... Deies el JET, el Jordi Serra, que sí. Parlava d'un PortAventura, no? Petites fires dins d'una gran fira, no? I tu, Núria, feies referència a això, que hi va haver des de fa 5 anys, no? Que vau dir, ostres, hi ha moltes fires multisectorials d'aquestes, que tu també deies, Joan, que van a la baixa, o tu, Tània, no me'n recordo qui ho ha dit, però el cas és que sí, que van a la baixa. Hem de diferenciar-nos d'alguna manera i hem de donar a conèixer aquests sectors que es volen exposar d'una manera més atractiva que no pas... Jo, la imatge que tinc quan jo era petita era passejar pel passeig i... Vull dir, a mi... Sincerament, si em donaven un globus, era el més emocionant que em podia passar a l'Expo Bages.
3: Un pollet.
1: Però jo poder ja soc massa jove.
3: Alguns també vam agafar algun de pollet.
1: Clar, em refereixo, en quin moment es veu necessari que hi hagi una pluja d'idees per dir, escolta'm, això ha de ser una miqueta més atractiu, més dinàmic, i, ostres, això del Tecnolab és una passada i... lo de l'Otaku també i aquesta novetat de la central que ara ens explicareu també, vull dir, explica'ns una miqueta aquests darrers 5 anys que ha anat passant perquè s'hagi pogut transformar.
2: Bueno, una mica això que tu dius, aquesta voluntat de buscar-li més programació, un sentit diferent i dotar-la de contingut, m'atreveixo a dir, no? Doncs és el que s'ha anat fent durant en funció de cada moment, què és el que es podia prioritzar, què és el que veiem que hi havia també coixí empresarial que hi pogués donar suport, perquè al final la fira també està molt relacionada amb tot el que és les empreses de la comarca, i es va començar amb tot el tema doncs, tecnològic, després amb la part d'ànime, perquè doncs era un sector que a la ciutat no es feia res encara en aquell moment. Vam ser pioners, va funcionar i la voluntat doncs, era aquesta d'anar trobant també diferents nínxols, diferents activitats que creguem que no estan cobertes i que tenen cabuda dins de la fira amb aquest sentit, no? Vull dir que no som només una fira d'expositors, sinó que som una fira que hi passen diferents coses i que ens podem anar reinventant. Aquest any tenim una nova novetat, que ara explicarem, que és la central creativa, i doncs és una mostra més aquesta reinvenció que creiem doncs, que hem d'anar seguint els propers anys.
3: Aquí hi ha una cosa que, si et permeteu, que va ser molt curiosa. Nosaltres, com vam portar el tema de l'anime... No? Sabíem que això belluga un determinat públic.
1: I tant. I no gens menyspreable.
3: No. Mou quantitat de gent impressionant. Però, a més, són gent d'una edat joves, molt joves. No? I, per tant, intuïem que aquests joves no podien venir sols i vindrien acompanyats d'adults i que, per tant, també donarien cobertura a la pròpia fira.
1: Completament.
3: Era un dels objectius que teníem. Ara, amb la central creativa... Certament, el que fem és donar dinàmica, diguem-ne, en un altre sector que a Manresa està agafant cada vegada més embranzida, que és el sector creatiu, i que som la 6ª ciutat a Catalunya que té més empreses del sector. Vale? Per tant, jo crec que donar-los aquest espai també dinamitzarà, com ja fan amb altres coses, no? I penso que també donarà un altre aire diferent. És el que hem d'anar buscant. El Tecnobages és molt, molt concret.
1: Però també dona les oportunitats a aquestes empreses tecnològiques, que d'una altra manera, si no, com exposes segons com el que... No? Vull dir que està bé que hi hagi aquests espais diferencials.
3: Sí, bueno, de fet, agafes públics diferents, no?
1: Clar.
3: I això, al final, és una fira de mostres, però en lloc de tenir aquella empresa barrejada amb no sé quina altra, ho tens per espais... que sempre és molt més agradable.
1: Això,
3: de cara...
1: Exacte, i t'ordena la ment, perquè és que si no vas caminant i no hi ha cap mena de sentit, no, temàtic. Llavors, a nivell físic, a nivell estètic, percebrem els diversos espais d'una manera clara?
2: Aviam, creiem que sí, hem augmentat també el nivell de comunicació, cada zona... Quan tu entres a una zona nova, té el seu tòtem amb el seu logo, amb la seva programació, que t'explica què hi passa tant el dissabte com quines són les activitats del diumenge en aquestes zones específiques. I després doncs, sí que hi ha aquesta part general d'artesans, d'automoció i d'empreses, que aquí, com que tu sí que passeges i te les vas trobant, però en aquestes zones específiques, del Tecno, de l'Otaku i de la Central, tu, quan entres en aquest espai, perquè tant físicament està en una zona separada, diferenciada, vegada tu hi tens un element comunicatiu que t'explica quina és la programació que hi trobaràs. I dius, ostres, què estan fent ara? Deixa-m'ho mirar. M'interessa o no m'interessa? Que m'interessa, m'hi sumo. Que no t'interessa, doncs pots continuar i te'n vas cap a una altra zona.
3: Sí, de fet, s'han fet correccions a nivell d'espais, no? Per exemple, a l'Otaku se li dona més espai al parc de les homilies que... Allà hi podíem créixer.
1: Correccions respecte a l'any passat, eh?
3: Sí, sí. Vale. Hem fet el aprenentatge amb l'any passat, hem alliberat les escales de la FUP, perquè també era una cosa que se'ns va comentar. El menjar l'hem repartit en tota la fira. No?
1: Les food trucks, sí.
3: De manera que, alliberem també un espai que ens serveix per fer la central, etcètera. És a dir, una mica és escoltar què és el que ens vam trobar l'any passat, adaptar-ho, i modificar-ho perquè encara sigui més lluïda.
1: Clar, hi ha 7 expositors més que l'any passat. De quins sectors? És a dir, qui s'hi ha volgut afegir? Qui és més la part més de comer artesania o més la part d'empreses que es volen mostrar?
3: Hi ha molta incidència de la part institucional perquè hem tingut, jo crec que és de lluir, no, el tema de la participació de les universitats.
1: Ah,
3: i seran. Vosaltres.
1: En el taronja, sí.
3: Per tant, els mitjans de comunicació també està bé que hi siguin. Bé, podem fer ressò. Jo crec que, en el fons, s'hi anirà afegint gent, eh? Hem d'entendre que no és una fira cara, no? I tampoc demanem grans pretensions. No volem que portin aquí un robot de no sé què, ni que portin, etc. Només volem que donem a entendre que aquí som un teixit econòmic viu i que tenim moltes coses per poder ensenyar i lluir.
1: I hi ha premisses? Ai, perdona, Tània.
0: No, jo només volia dir que al final tot això és el reflex de que la fira acaba sent un aparador real, doncs, per totes aquestes empreses que es volen mostrar, que volen dir, ei, som del territori, estem aquí, fem això, i per tant, doncs, el fet de que hi hagi més demanda o més interès, doncs demostra que al final és un aparador que serveix i que és important. I jo només voldria, aprofitant que estem en aquest fòrum, potser dir, deixar de banda, no?, aquest concepte de la fira multisectorial i amb aquest estil manresà que tenim de que sempre som pioners en moltes coses, doncs de començar a denominar-la la fira multifiral i, per tant, que aquest objectiu, no?, d'anar donant espais a aquests sectors que potser fins ara doncs no eren prou grans doncs com per esdevenir una fira per si mateixos, doncs que puguin tenir aquest espai. I segurament el que anem veient i anem detectant és que aquelles fires que funcionen són aquelles especialitzades, no?, que el públic sap el que pot trobar i, per tant, doncs, aquests espais que anem generant doncs, també fan doncs, que aquells que venen a veure-ho tinguin més clar què trobaran i, per tant, doncs, generar més atracció.
1: I potser la fira bidireccional, no?, en el sentit de dir jo no sóc un objecte passiu, un subjecte passiu que vaig passejant i prou, sinó que tota l'estona tinc oportunitats doncs, per participar d'alguna manera i per comunicar-me o per, sí, no?, per interactuar. En aquest sentit, s'està plantejant o hi ha unes premisses per les empreses o comerços potser no tant, no?, però per les empreses que es volen mostrar, de dir, pots posar un estand sempre i quan l'activitat que ofereixis sigui aquesta. O no pots posar un estand si la teva intenció és estar assegut en una cadira i simplement muntar la paradeta i que la gent passi. No sé si això és un plantejament que us feu o que ja us heu fet.
3: No, jo crec que hi ha llibertat de poder fer
1: el
3: que creguis.
1: Sí.
3: I si tu tens un tio allà assegut en una cadira, doncs és problema teu, perquè et costarà calés. No, jo crec que
1: la gent... però també interessa, no?, que la fira sigui lluïda.
3: Sí, per això que hi ha molta predisposició per part dels expositors a fer-la lluïda, és a dir, participar-ne.
1: Per tant, el missatge sí que el feu arribar.
3: El missatge el fem arribar. Hi ha una cosa que l'any passat també es va valorar moltíssim i és el fet que els espais per on transita la gent són espais molt més amplis i, per tant, podies parlar, podies parar i parlar amb no sé qui, no només els expositors, sinó amb gent que es trobaven, i això, per exemple, el passeig era una mica complicat.
0: Era molt
3: bastant
0: complicat.
3: Bastant atapeïts, no? Bueno, són espais, per exemple, una altra cosa que també vam descobrir l'any passat és la gran quantitat de gent que no havia passejat mai per la zona universitària.
1: I això és bèstia, eh?
3: I dius, ostres, doncs ara amb l'excusa de la fira els hem donat l'oportunitat que es puguin moure per entremig dels mòduls i de més i descobrir un nou espai que jo crec que està molt bé, no?
1: I que de vegades també parlem molt del centre, però no hem d'oblidar que Manresa tampoc és una ciutat tan gran com per semblar inabastable i dir, ostres, anant a l'Avinguda Universitària me n'estic anant a qui sap on, no? Vull dir que en el fons...
0: No, i en aquest sentit és el que jo deia abans, no? Doncs que mantenim, tot i que és una ciutat que en 15-20 minuts la pots fer a peu, doncs mantenim el tema del trenet gratuït, doncs, per anar des de la Fira fins a Plaça Espanya.
1: Això explica'ns una mica, Tània, per totes les persones, doncs, que...
0: Sí, doncs, com deia això, el trenet es podrà agafar tant a Plaça Espanya com a l'Avinguda de les Bases i fer aquest recorregut d'un lloc a l'altre per connectar amb el
1: on
0: centre.
1: On pararà exactament d'allà a l'Avinguda Universitària?
0: A la punta del mateix lloc que fèiem l'any passat, just...
1: Sí. On hi ha el Pata Negra?
2: Just al davant, sí, on ja hi ha una parada del bus, sí. Aprofitem allà, les parades del bus i sumem el tren.
0: Vale, fem el trenet, però alhora també doncs, es fa un reforç del transport públic, es reforça la línia 2, la línia 3, la 7 i la 8, i a més, amb un preu especial d'un euro per trajecte, per tant, buscant doncs, que la gent de la ciutat doncs, pugui moure's amb aquest transport públic, però alhora també pensem en aquells que venen de fora de la ciutat perquè puguin arribar en vehicle privat i que puguin aparcar, i s'han habilitat tres espais gratuïts, un al carrer Puigmal, un altre al carrer Ramon Iglesias, un altre al carrer Ramon Saera, i a més, doncs, comptem amb dos espais de pagament, que serien el pàrquing de la Mútua i el pàrquing de l'Ateneu de les Bases. Per tant, doncs, aquells que vinguin de comarca, que sàpiguen doncs, que hi ha aquests espais doncs, per deixar el vehicle i després doncs, els recorreguts per dintre la ciutat els poden fer doncs, amb aquest reforç del bus urbà o amb el trenet doncs, que els pot portar fins al centre, fer algunes compres i tornar a pujar.
1: I a nivell, Joan, que deies que ara hi havia universitats, com hi seran? Bueno, l'OPC hi és, des de sempre, no?
2: Sí, l'OPC aquest any col·labora fent activitat. Vull dir, ells col·laboren fent una activitat del Tecno Bages, sí, vale, el divendres fan una activitat, i la FUP aquest any també fa una activitat, vull dir, amb això que tu, Aina, abans ens deies de les experiències, doncs també la FUP s'assuma a aquesta part doncs, més vivencial que puguem conèixer els seus nous espais, la seva nova clínica, i fan visites que et pots reservar també per la seva web i per la nostra, pots fer reserva i si no anant al seu stand, perquè la novetat és que aquest any doncs, la FUP sí que el que fa és que té una zona, té un stand a la zona d'expositors on ells explicaran també la seva oferta universitària durant tot el cap de setmana. És una miqueta la vinculació i a més també la FUP el diumenge el que tenen obert és la zona del lab. La zona del lab, que és zona doncs, per totes les famílies, nens que puguin anar doncs, a disfrutar-ho, conèixer, doncs el diumenge al matí també estarà obert per tots els públics.
3: Llavors, jo crec que val la pena destacar que l'esforç que fa la FUP, en aquest cas, perquè ho fem a casa seva, és gran, perquè ells tenen exàmens, estem en període d'exàmens. L'any passat va ser més acusat, perquè hi havia uns exàmens ineludibles, a més de medicina, que patien molt per si hi havia soroll, per si hi havia...
1: Que requereixen un silenci bastant important, clar.
3: Ho vam fer tan bé com vam poder i la veritat és que va anar molt bé perquè vam posar les activitats més sorolloses en un altre lloc, etc. I aquest any també hi ha exàmens, perquè no els podem canviar, però que fan un esforç molt gran i sempre estan predisposats, diguem-ne, a donar-nos un cop de mà. I jo crec que això també és de valorar i de dir-ho.
1: Home, i tant, i tant. A veure, per algú que l'any passat no hagués vingut a l'Expo Bages, si nosaltres arribem això de la plaça Bages i encarem l'Avinguda Universitària, diguéssim, de dalt cap a baix, des de les Bases fins al Parc de les Homilies d'Organyà, què ens hi trobem? A la banda esquerra, o sigui, a la banda de la Biblioteca Universitària, quins tipus de parades hi haurà?
3: Tres rengles hi ha,
2: Sí, hi ha diferents zones.
1: Hi ha tres rengles,
2: Sí, però jo el que recomano a l'arribar és passeu pel punt d'informació, que us donaran el programa, que és a la dreta, veureu que és una caseta de fusta, que és superdiferenciada, que està a la cantonada, i en allà us donarem el plànol dels espais i la programació, tot el que són les activitats que passen aquell dia que tu estàs allà per realment doncs, que tinguis tota la informació i puguis decidir a quina zona vols anar-hi.
1: D'acord.
2: Una vegada tens ja la informació, tu decideixes, però tens des de la banda dreta de la zona universitària tot el que són els estants d'empreses, continuant recte, valent, que vols començar per aquí, o si dius no, m'interessa més la part automobilística, comences més pel mig, que és allà on ara passem amb el cotxe,
1: exacte,
2: que com que està tallat a la circulació, en allà al mig
1: hi ha tenim... cotxes per una banda i per l'altra,
2: correcte,
1: no?
2: Uh-huh. Correcte, doncs els 12 concessionaris participants que tenen els seus vehicles nous exposats perquè tu puguis consultar, provar no, però sí entrar a fer les preguntes als comerciants que hi ha i que et puguin donar tota la informació. Més a l'esquerra tenim la banda dels artesans, doncs tenim tota la línia d'artesans amb propostes diverses, valen? I encara més a l'esquerra, que és el que ens toca, el que és el pàrquing, el que és ara actualment el pàrquing de la universitat,
1: sí,
2: valen? Aquell quadradet, doncs allà aquell dia no hi ha cotxes, sinó que el que hi ha és activitat. I aquí, en aquesta zona, tenim des d'expositors a activitats lúdiques. Expositors, doncs, repetim el simulador de... Tenim un simulador de vol i un planejador que ens venen de l'Aeroclub de Sabadell, wow, que van venir l'any passat per primera vegada, perquè precisament aquí els hem pogut donar cabuda. Aquí hi havia prous metres perquè poguessin, doncs, portar el seu planejador. I és, doncs, un expositor que està en aquesta zona. Aquí tu també trobaràs des dels cars per jugar, vale? Vull dir, la zona de més lúdic.
1: Com un circuit de cars, cosa, més per canalla, més per
2: correcte,
1: famílies, eh?
2: Correcte, vale? No, també hi muntem una pista de pickleball que tu podràs provar, que hi ha unes demostracions a les 12 i a les 6 de la tarda i que podràs, doncs, conèixer que és aquest esport també que es vol promocionar,
1: i tant,
2: que està a la ciutat.
1: Sant Fruitós també està bastant
2: que han començat, no? Que, doncs, que és aquesta empresa que té la seva seu central allà, que estarà a la fira, que seran com a expositors, i que a més faran demostracions, doncs, aquí en aquesta zona. Val? Són les diferents zones, començant des de l'avinguda de les bases.
1: Exacte. Vale. Llavors també hi ha, que en parlàvem al principi, que és potser una de les grans novetats, això de la central creativa, no? Estàvem parlant això, que un dels sectors que més exponencialment està creixent, no?, és el dels emprenedors creatius, no?, una mica, i tenen un espai específic. Expliqueu-nos com ha anat això, si ha sigut una idea pròpiament de l'Ajuntament, de l'Expo Bages, o des de fora us han dit, escolteu, per què no provem de fer això?
3: Aquí hi ha dues coses, eh? Una és de Matmusa, vale? Que és la primera fira,
1: sí,
3: que fa la nova empresa municipal.
1: Ah, val.
3: Vale?
1: Val.
3: Per tant, això ha dit, vam acabar la fundació amb una fira a l'espai de l'universitari, diguem-ne, i comencem la nova empresa també amb la fira l'Expo Bages. Eh?
1: D'acord, amb la central creativa.
3: I això ha sortit, evidentment, de l'equip que hi ha a Matmusa. Això per una banda. També ens hem descuidat abans una cosa que no, a mi em fa especialment gràcia, no?, que és el fet que podem fer un tast de les bicicletes bike.
1: Ai, sí, ja ho he vist.
3: Vale?
1: Ja ho he vist.
3: Per tant, com que estan molt bé i la gent ara se'n veuen, déu-n'hi-do les que es veuen.
1: No, tenim una companya, la Laura La Paz, que va amb la bike per aquí i per allà.
3: Doncs com ella, hi ha una bona colla que també ho fan i estem molt contents, i allà també es podran provar. Podràs agafar-ne alguna i anar-la a provar.
1: A provar per on, Joan? És a dir, puc anar a fer una volta per tot Manresa? No, estarem delimitats.
3: No ho sé.
2: No, podràs.
1: Ah, sí?
3: Que anirà per temps.
2: Sí,
3: no,
2: podràs. Pensa que no et deixarem precisament que entris a la zona firal perquè no molestar la resta de visitants, sinó que el bike precisament està al costat del punt d'informació, molt al principi, per facilitar
1: agafar...
2: que aquella gent que vulgui provar-lo pugui sortir cap a la ciutat i fer aquestes proves. No dins la fira, sinó fora. Sí. Sí.
1: Molt bé, molt bé.
3: Serà un altre àmbit que, com que hi passa tanta gent, a donar a conèixer aquest servei, que és un servei que no és exclusiu per la gent de Manresa.
1: Ah, veus, això és informació que és interessant que es doni.
3: Si hi ha algú de Santpedor que treballa a Manresa, també pot fer ús.
1: Val, però tu has d'estar vinculat a Manresa d'alguna manera.
3: Sí, o treballant o estudiant o vivint. I per tant, sí, hi ha d'haver la vinculació amb Manresa. Però que...
1: Central creativa.
3: Central creativa.
1: Sí.
3: Central creativa, nosaltres aquí tenim gent que rumien molt i que quan els hi dius... podríem fer, ja ho fan. I aquest sector és així. I llavors, en aquest sentit, hi haurà un escenari on podran passar coses, no?
1: Serà ben bé, Joan, perdona, serà la part que es veu de la biblioteca, és a dir, la part de la biblioteca que dona els estants, diguéssim, o serà a l'altra banda?
3: al costat, mira, allà al parc.
0: Des dels
1: el que es veu des dels estants.
2: Així de fàcil. L'any passat teníem la zona de food truck.
1: Sí, sí.
2: Vale, doncs aquest any ho hem reconvertit i és allà, en aquella zona, que tenim tot el que és l'activitat de la central creativa, dissabte i diumenge allà. També hi ha una petita part de gastronomia, vale, vull dir, però el gruix d'aquella zona és dedicat 100% a, a aquesta nova activitat que ara us expliquem.
1: A veure, que...
3: No. És que jo crec que hi ha molt factor sorpresa, no? Perquè ells...
1: Home,
3: volen...
1: Déu-n'hi-do el que s'ha explicat, eh?
3: Sí.
1: Joan, Déu-n'hi-do el que s'ha explicat, eh? Perquè jo he hagut de buscar noms de gent que hi ha...
3: No, hi haurà xerrades, hi haurà música, hi haurà de tot. Ja, de fet, es pretén que sigui un espai on tu puguis interactuar amb gent per poder buscar el que en diuen networking, però tampoc no cal.
1: Però en el fons és que el networking es fa sempre, eh? De vegades sí. Potser l'hem prostituït una mica aquesta paraula, trobo.
3: Sí, bastant. Però bueno, el tema és que es vol que sigui un espai amb bastanta llibertat per poder fer coses. Hi haurà ponències d'algú que també vindrà a explicar alguna cosa.
1: Vindrà el Xavi Pérez Izquierdo.
2: Correcte. Aquí el dissabte al dematí amb el Walter Capdevila. Que al matí durant el vermut creatiu, que en diem, doncs aniran interactuant entre ells i fent entrevistes al públic, precisament per buscar aquesta creativitat que creiem que hi ha a la comarca. Doncs això el dissabte, el dissabte al dematí. A la tarda hi haurà més un bingo musical, també obert a tota la gent que vulgui participar-hi.
0: Que en aquest cas, com a regidora de llengua, em fa especial il·lusió.
1: El bingo musical, perquè serà tot en català.
0: Bueno, perquè els creadors són el Cat Lletres i el David It's Me, i per tant...
1: Per tant, segurament que potser sí que serà música en català.
2: Correcte.
1: Molt bé.
2: Correcte. Valen. I per últim, el dissabte, el que finalment hem aconseguit és poder realitzar la retransmissió del partit del Baxi en directe, amb la pantalla gran que tindrem, i aquí ho fem doncs, de la mà també del Ganxo, que ens faran aquesta retransmissió en directe del partit del Baxi.
1: A veure si l'any que ve també Ràdio Manresa hi pot ser, perquè tenim un equip molt maco també.
2: Mirarem les maneres. Vull dir que és allò, aquest any, com sempre, comencem i la nostra voluntat és poder anar creixent
1: i
2: anar sumant tota aquella creativitat que tenim a la comarca.
3: No, has dit una cosa que no és menor, perquè jo crec que anem creant coses que
1: la
3: voluntat de voler-hi ser.
1: Això és
3: fantàstic. El que hem d'aprofitar, aquesta inèrcia.
1: I que una cosa que m'ha agradat molt, diumenge els de la Ronda Perversa venen a gravar el seu podcast, que des d'aquí animo a tothom a escoltar aquest podcast del David Balaguer, que és molt divertit, no? Dues persones famoses, a més sempre que han coincidit, ja sigui en projectes artístics o el que sigui, i han d'aconseguir guanyar la Ronda Perversa, que és qui ha sigut més pervers dels dos, a través d'una sèrie de proves i de preguntes que els hi fan, no? Vull dir que bé que es gravi aquí, no?
3: Sí,
1: això segurament això. Que també ho generarà.
2: Això era el diumenge a la tarda.
1: Sí.
2: Tenim aquesta gravació doble de podcast.
1: Exacte.
2: La de la Ronda Perversa i el del No Som Ningú.
1: Sí.
2: Una a les 4 de la tarda i l'altra a les 5, doncs que es faran en directe, que convidem la gent que pugui assistir i participar i veure realment, doncs, com ells ho realitzen, no? És una creació en directe, no només explicar què és el que ells fan, sinó que no, podem anar-hi i veure realment com ells ho realitzen. I al matí del diumenge, la programació també que hem fet en la zona de la creativa és un late morning, que en diem.
1: Sí.
2: Això ho condueix l'Albert Roig.
1: Sí.
2: I ell anirà entrevistant a diferents creadors també de la comarca. Us puc dir alguns?
1: Sí.
2: Tenim la Nadine Romero.
1: Hombre, i tant.
2: Val, que també hi participarà. Tenim el Pol Serra. Tenim altra gent. Tenim la Míriam Moró. La Laura Polain.
1: Sí.
2: Val, doncs tenim diferents creadors que passaran per aquí, que seran entrevistats, que ells sí que aquí ens explicaran què fan ells. És a dir, cada un d'ells ens explicarà com era el seu dia a dia, quina és la seva experiència, i entrevistes doncs molt personals, perquè la resta de públic, que potser no estem tant en contacte amb ells, puguem entendre què és el que fan i com podem motivar doncs també una mica de conèixer més a aquest sector, que és una mica la voluntat de la zona de la central creativa.
1: i entenc...
3: I no perdem de vista que també tindrem els tirallongues.
1: Els tirallongues, la Diada Castellera, sí.
3: Perquè aquesta vegada ha coincidit que no som fora.
1: Veus,
3: i,
1: que bé.
3: I encara
1: faran més múscul.
3: S'han apuntat de seguida a formar-ne part, bueno. I això també ens agrada.
1: Home, i tant.
2: S'apunten ells i venen acompanyats del Serrallo, de venen amb els castellers de Tarragona, del barri del Serrallo, doncs fem una actuació doble aquest any, el dissabte a les 5 de la tarda.
1: Clar, jo crec que amb aquesta central creativa també potser s'ha aconseguit o s'aconseguirà crear una miqueta més d'ambient sonor, no? Perquè potser és el que faltava una mica. Clar, ara que em dieu això de la FUP i dels exàmens, clar, jo també entenc que els decibels s'han de controlar. Però, clar, és a dir, no sé si una persona que estigui passejant per la part baixa, ja gairebé tocant a l'otaku, sentirà el que estiguin dient els de la central creativa. No, eh? Seran com espais... Val.
2: Són zones independents, vull dir, són zones independents. L'otaku també té tota la seva activitat de programació, de concerts, d'actuacions en directe, de xerrades, específiques 100% anime durant tant dissabte com diumenge. Val? Que us convido també que entreu a les nostres xarxes i reviseu tota la programació, perquè és un no parar, vull dir, és un continu, s'acaba una cosa i en fem una altra durant tot el cap de setmana, però al nivell de soroll es localitza en aquella zona, valen, per no contaminar tampoc massa el que passa a les diferents zones.
1: I una cosa que em sembla molt interessant també és que, clar, és a dir, estem parlant d'una fira que dura un cap de setmana i d'una fira on el que s'hi exposa té un valor econòmic, no? Llavors, sé de bona mà, diguéssim, que està molt ben vigilat a la nit, quan no hi ha... Vull dir que també és una fira que compta amb seguretat extra.
3: Sí.
1: Perquè tothom estigui tranquil, no?
2: Correcte.
1: Això ha sigut de sempre així?
2: Sí, sí, de sempre. Tant si ho fem al centre de la ciutat com si en fem un altre espai, la seguretat és imprescindible quan hi posem nosaltres construccions efímeres, que al final és el que és una fira.
1: Clar.
2: Des de la part de logística a tot el material, com tu bé dius, de tots els expositors que confien en la fira i que, per tant, nosaltres hem de garantir la plena seguretat del seu material. Sí, sí.
1: Quanta gent calculeu que aquest cap de setmana estarà treballant a la fira?
3: Treballant.
2: Uns quants, però sí, perquè som diferents grups. Tenim el grup dels creatius, tenim nosaltres, tenim tota la gent de Manmusa, que també sumem molts esforços per poder-hi ser tots.
1: Tot penja de tots
4: els expositors.
2: Tots els expositors, tota l'empresa de muntatge.
4: 300, 400...
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, clar, sí, tots els expositors, ells ja cada un són
1: no,
2: dos,
1: però,
2: gent que
1: però
2: fa
1: més,
2: quatre...
1: Més gent de l'organització pròpia de l'Expo Bages.
2: Home, nosaltres de mínim som 50 persones.
1: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
3: Sí, és un esforç molt gran, i la veritat és que s'ha de dir que si surt tan bé és perquè la gent que hi ha també s'impliquen.
1: I se la creu.
3: I se la creuen. I sort n'hi ha. És a dir, si nosaltres tinguéssim gent que compleixen estrictament amb un horari, probablement la Núria faria més bona cara perquè dormiria més hores.
1: Escolta, fa una cara fantàstica, Joan,
3: més,
1: sisplau.
3: Encara més. Però li costa hores de son i li costa algun disgust també, com totes aquestes coses que són de tanta magnitud.
1: Totalment,
4: de pressió.
3: I jo crec que també s'ha de posar en valor doncs, la feina que fan.
1: I ja per acabar, no sé si teniu alguna fira... amb la que us admiralleu o n'aneu a visitar per saber què portar o això, no? Un port on arribar.
2: Més que una concreta, està clar que som espies de la resta del que es fa al país i fora del país, també dic per veure quina és la realitat de quins mals tenim uns i quines avantatges podem copiar per cada nostre, això sí, però com abans bé deia el Joan, és un sector que està en transformació. Vull dir, estem en un punt de transformació, de reinvenció d'algunes coses, i per tant no, l'objectiu el tenim, ens l'estem marcant internament, no és que anem a copiar una que funciona molt bé, perquè crec que estem tots reinventant-nos també en aquest moment doncs, de canvis que hi ha. Vull dir,
0: Bé, i segurament, és a dir, és una fira que té un caire molt empresarial i, per tant, els empresaris sempre treballen, els empresaris, els comerciants sempre treballen doncs, amb aquesta voluntat constant de millora. Jo crec que és una de les coses que ha caracteritzat l'Expo Bages en tota la seva trajectòria. I segurament doncs, en els últims anys, amb una mica més d'acceleració, perquè el món va més de pressa i, per tant, tots els canvis s'han de fer molt més ràpid, però sí que crec que durant tota la seva vida l'Expo Bages ha intentat ser un pol d'innovació i de posar aquest aparador, no?, que sigui omplert doncs, per les coses més novedoses.
3: Com que ja estava acabant, jo no puc estar-me'n de
1: dir... No te n'estigui, Joan.
3: ...qui és el pollet d'or d'aquesta edició. Perquè jo crec que també reflecteix una mica el tarannà
1: i
3: tot plegat.
1: Ah, sí, és veritat.
3: Aquest any el pollet recaurà a la Sílvia Invers, que tots els que estem vinculats al món de la fira sabem que és, ella es jubila ara, afortunadament, i jo crec que és un reconeixement als anys que fa, que és des del minut 1, que està al capdavant de la fira pel que fa a la prospecció i a la recaptació d'expositors i de més. I per tant, aquest any i ens fa molt contents, no?, de donar-li a una companya, doncs donar-li el pollet d'or.
1: A qui se li va donar l'any passat?
3: Amb el Joan Aro.
1: I
3: era un reconeixement a tota la feina que havia fet.
1: I això en el marc de la inauguració, entenc, eh?
2: Sí. Correcte.
1: Inauguració que serà el dissabte a les 11.
2: Sí.
3: El pollet sempre s'associa a algú vinculat a la fira, i sempre ha seguit així i s'ha seguit. I ara, els dos últims anys, doncs, amb el Joan i amb la Sílvia, jo crec que és un reconeixement a la feina que han fet de tants anys.
1: Deu estar contenta, la Sílvia.
2: Sí, li fa especial il·lusió en aquest sentit. Ella sap què significa el pollet perquè l'ha vist i l'han entregat durant molts anys i que l'últim any de la seva trajectòria professional se li reconegui també, ho valora i està molt, molt contenta i agraïda, sí.
1: Doncs escolteu, llarga vida a l'Expo Bages, que vagi molt bé, que el sol no ens torri del tot.
0: Es portem gorra.
2: Porteu gorra, hi haurà més ombres que l'any passat. També
1: hi ha la font,
2: la font
1: d'aigua freda, que quan Manresa va ser administradora de les Festes de la Llum va construir una font d'aigua freda allà, o sigui que sempre tindreu aigua fresca per refrescar-vos.
2: Hi haurà comerços, hi ha gastronomia també, hi ha zones especials de bar, també s'hi sumen els bars de la zona, també, que amplien horari, també, i que també això que dèiem de que va creixent i que el comerç també que està in situ, doncs també vol ser-hi present i amplien horaris i prestacions per poder donar servei a tots aquells visitants que vingueu aquest cap de setmana a l'Expo.
1: Home, jo crec que ja no queden excuses, per tant, ho deixem aquí.
3: Ens veiem allà.
1: Ens veiem allà. I, estimada audiència, ens retrobem demà a una nova entrega. Ai, perdoneu. Sabeu què? Falta una cosa encara.
3: Ai.
1: Avui és dijous i fa molts dijous que no fem recomanacions cinematogràfiques i culturals com fèiem abans de Setmana Santa. Per tant, abans d'acomiadar-me, donaré pas a l'Arnau Vilaseca, el nostre prescriptor cinematogràfic de capçalera, que ens farà una mica de repàs de totes les pel·lícules que encara queden per veure del cicle Atlàntida, un cicle fantàstic. Us deixo a l'Arnau i ja ens acomiadem aquí. Que vagi molt bé.
5: Passeu. Bon dia, família. Una setmana més parlant de cinema i ara feia molt temps que no ens veiem, però el cinema mai s'acaba. I de què parlarem justament aquesta setmana? Doncs parlarem una mica del projecte de l'Atlàntida una altra vegada, perquè ja van treure, ja fa uns quants mesos, una de les millors cartelleres, una de les millors seleccions que jo he vist mai des que va començar el projecte. Queden tres pel·lícules i, de fet, la primera d'elles, de les que queda, es projecta avui mateix, dijous, a la Sala Gran, com sempre. Per tant, doncs anem a fer una mica de promoció d'aquestes tres pel·lícules que queden, perquè la veritat és que ho mereixen perfectament. Les tres són Big Fish, de Tim Burton, Jurassic Park, de Steven Spielberg, i El Bonozo y el Malo, de Sergio Leone. Llavors, una a una, les anem explicant. Big Fish, de Tim Burton, que em sembla que segurament és de les pel·lícules més famoses d'ell. Llavors, Burton, que el que més se li associa és com aquesta cosa gòtica, recordem, doncs, Eduardo Manos Tijeras, recordem les primeres, de les dues primeres pel·lícules del Batman. Recordem les seves pel·lícules de stop motion, ja sigui la que ell va produir, que és la de Pesadilla antes de Navidad, però també la que ell mateix va dirigir, que era La nòvia cadàver. Tot això, dins d'aquest goticisme, acaba xocant moltíssim amb el que és Big Fish, que és una pel·lícula riu, una pel·lícula biogràfica, molt nihilista, molt fantàsticament preciosista, una cosa doncs meravellosa a nivell visual, que no deixa de ser doncs un fill que recorda doncs les aventures i desventures, mentides, veritats, que mai acabarà sabent si ho són o no, que li explica al seu pare de les coses que ell mateix quan era jove havia viscut. I totes elles s'escapen de qualsevol mena de lògica, totes elles semblen estretes doncs d'una faula, d'un conjunt de contes, i en el fons no està tan allunyada del que és tot el que associem a Burton. És veritat que és molt més maca, és molt més, en aquest sentit, doncs, preciosa, com deia, però acaba sent una lectura sobre el propi món, sobre una forma d'entendre i veure el món que s'escapa del propi món realista, que adopta doncs formes més fantàstiques, que adopta formes, poder que no en aquest sentit tan fosques, però sí que té un punt encara del no voler fer-se gran, de l'encara voler mirar el món des d'un punt de vista adolescent, que és el que associem a les pel·lícules aquestes gòtiques de Burton, o des d'un punt de vista molt infantil, i el no voler fer-se gran perquè, si ens fem grans, deixem de veure el món des d'aquest punt tan fantàstic, tan meravellós, on tot pot tenir cabuda. I on podem tenir doncs aquestes aventures i desventures. I la veritat és que és una pel·lícula que a mi m'agrada moltíssim. Com també m'agrada molt Jurassic Park, que xoca una mica amb Big Fish, perquè sí que és un, també, no voler fer-se gran, però no veure el món tant des d'aquest punt una mica nihilista, sinó doncs des de la lectura que ha tingut sempre Steven Spielberg, que ho explicava ell a la pel·li que va fer de Fabelmans, que és la seva anterior. Aquest any estrena la pel·li, torna a la ciència-ficció, però amb The Fabelmans ell explicava doncs com totes les seves pel·lícules que acaben anant de nens amb pares doncs desconeguts o que estan en una família totalment trencada, és perquè ell va criar-se en una família així. I és el que passa a Jurassic Park, però és el que passa també a T, és el que passa a Tiburón, és el que passa a moltíssimes de les seves pel·lícules. A Minority Report, per exemple, per no tirar de les més conegudes, que no deixen de ser doncs nens que tenen pares que marxen de casa, com a Tiburón, que no deixen de ser doncs famílies absolutament trencades, com és el cas de Jurassic Park, que és aquesta història doncs que, molt més enllà del que tots recordem que és Jurassic Park, una aventura amb dinosaures, no deixa de ser doncs la història d'un matrimoni que no vol tenir fills però que es veu l'obligació d'adoptar uns nebots perquè se'ls estan a punt de construir un conjunt de dinosaures, i uns nebots que no estan allà perquè estiguin amb els seus pares, sinó que estan allà perquè estan amb el seu tiet. Llavors, no deixa de ser doncs una aventura absolutament familiar d'uns quants que no són família, però que s'adopten per poder sobreviure a tot el que els hi depara la vida, que és aquesta gran metàfora que aquí es converteix en una doncs, dels millors exercicis visuals, d'efectes visuals descomunals a la història del cinema, i a la vegada amb un fort discurs polític romàntic del nivell de Frankenstein, d'aquest conjunt d'empreses que decideixen alterar, dominar empresarialment la natura per a partir d'aquí fer el que vulguin amb ella, i al final doncs, la natura s'acaba revelant com passa també amb la criatura de Frankenstein. I última, que em sembla la millor de totes, em sembla una cosa espectacular, les millors pel·lícules de la història del cinema, dels millors westerns de la història del cinema, que és el mateix, que és El bueno, el feo y el malo, la pel·li de Sergio Leone. Leone apareix doncs, en un moment en què el western clàssic ja està totalment explotat, i apareix ja no des del western doncs, clàssic estatunidenc, sinó en un moment en què el western de les perifèries, els westerns europeus, tenen molta més importància, i és la cara més reconeixible del western italià, de l'espagueti western, un western anticlàssic, un western antièpic, un western brut, un western violent, un western sanguinolent, que se sua moltíssim, un western d'una explotació visual, de moviments de càmera absolutament seductors, absolutament deixats anar d'una aposta formal brutalíssima, i que tot plegat doncs, no deixa ser un de construir la llegenda que el western estatunidenc havia establert, no? I que ja amb dues pel·lícules prèvies, amb El bueno, el feo i el malo, tanca la trilogia, que les altres són doncs, Por un puñado de dólares y la muerte tenía un precio, trilogia que no està gens associada, no, són simplement pel·lícules lliures, però amb un mateix estil, amb la banda sonora brutalíssima de Ennio Morricone, amb la grandíssima interpretació de Clint Eastwood, que se centra doncs, al mig de guerra, de secessió, i aquí no, acaba, no deixa de ser doncs, una pel·li salvatge, sobre l'instint de supervivència i amb possiblement la millor escena de la història del cinema, que és la famosa escena del duel a tres bandes entre els tres personatges, una escena doncs, d'un duel de mirades que duren 7 minuts i en cap moment es cansa la pel·lícula perquè és d'un exercici formal de com posar la càmera, de com cada vegada acostar més la càmera fins a davant del rostre, tot ultraviolent, ultraseductor, i és, em sembla, de les millors pel·lis de la història del cinema, demostrant la importància del llenguatge cinematogràfic. I res, que moltíssimes ganes de veure-les totes elles a la sala gran, i espero doncs, també que ens hi trobem allà una miqueta, perquè la veritat és que l'aposta del projecte d'Atlàntida ho mereix. Res més, família.

0: d'Espanya més enllà del PSOE. També les nacionalistes de País Basc, Galícia, Catalunya. Així de clar ho ha dit en una conferència a Madrid aquesta passada nit.
1: Si jo puc ajudar a que haya una confluència d'unió para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
0: El que passa és que aquesta és una opció que el seu partit, Esquerra, no vol de cap de les maneres. I aquí és on s'ha tensat la corda, posant condicions a la direcció dels republicans per seguir com a cap de llista al Congrés.
1: Una cosa es que no me vea d'Esquerra Republicana y otra cosa es que me presente por Esquerra Republicana, ¿eh? Yo no voy a volver a presentarme por Esquerra Republicana si no hay unas condiciones... si no hi ha unes condicions.
0: Si ells volen que continuï, Rufián vol escollir qui l'acompanya a les llistes i al grup parlamentari. Com us podeu imaginar, això no ha agradat gens als seus companys de partit. Laura Pons, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: I és que hem d'entendre que Rufián no vol continuar amb els seus actuals companys al grup parlamentari al Congrés, i això, com que no els ha agradat, de fet, les fonts que tens dins del partit expliquen que fa temps que no es parlen.
2: Sí, la mala relació ve de fa mesos, Joan. A Madrid hi ha 7 diputats en total i Rufián només es parla amb un parell d'ells. Són companys de partit i només això, companys, perquè la mala relació és evident. És cert, però, que el grup parlamentari té poc marge de maniobra per suportar aquest sainet, aquest teatre, diuen fons del partit, que s'han de carregar de paciència, que toca respirar, tenir el cap fred i esperar a veure com acaba tot plegat, tot i que l'ambient, diuen, és insuportable i complica la feina amb les ponències, les compareixences i la tramitació d'esmenes per qualsevol llei. Altres fonts del partit a Madrid esperen que Calàbria, que la direcció d'Esquerra mogui fitxa, que Junqueras toqui el crostó Gabriel Rufián i li digui fins aquí, que marqui uns límits, tot i que no tenen clar si això acabarà passant, perquè assegura Junqueras, no volen que aquesta bola es faci més gran.
0: La direcció del partit, Oriol Junqueras, ells mantenen que en cap cas avalen una llista unitària amb l'Esquerra espanyola.
2: No, en cap cas, i ho han dit per activa i per passiva. Esquerra només es presentarà amb altres formacions a Europa, on hi ha circumscripció única. És Isaac Albert, portaveu d'Esquerra, en declaracions aquesta nit al 324.
3: Esquerra Republicana es presentarà com Esquerra Republicana. Esquerra Republicana no està a l'esquerra del PSOE, ni estem a l'esquerra del PSC. Nosaltres som l'esquerra nacional d'aquest país. Nosaltres ocupem tot l'espai des del centre fins a l'esquerra. I aquesta és l'estratègia d'Esquerra Republicana. I en aquest sentit, Gabriel Rufián és un actiu clau per anar molt més enllà.
2: És un actiu clau, deia Isaac Albert, el portaveu d'Esquerra Republicana, perquè la direcció d'Esquerra és conscient que Rufián els va molt bé com a candidat pels tuits, pels TikToks, per les declaracions contundents que fa des dels passadissos del Congrés. És un actiu pel partit perquè arriba a perfils on no arriba Junqueras. La pregunta, però, és fins quan, fins a on Junqueras està disposat a cedir, a aguantar aquesta estira i arronsa amb el freerider de Gabriel Rufián.
0: Gràcies, Laura Pons.
2: A vosaltres.
0: Això hores després que Esquerra aconseguís apagar un altre incendi que posava en perill l'acord de pressupostos. Ahir es va reunir el Consell Nacional de les Joventuts d'Esquerra perquè hi havia malestar amb l'acord del PSC i s'havia de decidir si la seva única diputada que hi ha al Parlament, Mar Beses, votava que no. I un únic vot és clau. Finalment, el jovent republicà ha decidit que es dona suport en aquest pacte amb el PSC. Ara sí, per tant, Salvador Illa té clar que podrà aprovar pressupostos la primera vegada aquesta legislatura i és que, com ja es va fer amb Esquerra, avui ha presentat l'acord amb els comuns. Xavier Balló, què tal? Bona tarda.
4: Hola, què tal? Bona tarda.
0: A l'espera de saber el detall dels nous comptes, demà s'aprovarà el Consell Executiu, President i Consellers. Avui, Illa i Jéssica Albiach s'han fet la foto per rubricar un pacte que a grans trets també és el mateix que van tancar el mes de febrer.
4: Sí, els comuns han anat dient que calia actualitzar l'acord que tenien fa 3 mesos, ja que probablement els pressupostos serien els únics de tota la legislatura, i el que han fet essencialment és posar negre sobre blanc que aquelles xifres que ja tenien pactades en matèria d'habitatge es mantindran el que queda de legislatura, que de facto és el que ja passaria si els següents anys es prorroguessin els pressupostos. Per exemple, parlen de 2.500 milions en habitatge el que queda de mandat, quan a l'anterior acord es parlava de 1.200 50 milions anuals, o el mateix amb els 400 milions anuals pel Pla de Barris. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha celebrat que el pressupost els dona estabilitat pel que queda de legislatura, però no ha descartat intentar aprovar-ne un de nou l'any que ve.
5: Home, doncs al govern li agradaria que n'hi haguessin. Entre d'altres coses, perquè si s'aprova el model de finançament, l'any 27 tindrem 4.700 milions d'euros més. I, per tant, nosaltres, com que no hi volem renunciar ni renunciem, doncs, si arriben aquests recursos, també seria bo incorporar-los en un nou pressupost.
4: Mentre Jéssica Albiach avisa al govern que aquest acord no pressuposa que els donin suport en tot.
6: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Per cada vegada que els nostres vots puguen servir i per donar-li a Catalunya el que necessita, i serem ara. Això

0: va en paral·lel de l'exigència al govern de la Generalitat, com he dit, la fiscalització.
1: Un dels punts que inclou el nou acord és encarregar un estudi informatiu per veure si es pot ampliar el recorregut de la línia R-Aeroport a partir del 2030.
2: I amb aquest pacte ja tancat, aquesta tarda els sindicats de professors i la Conselleria d'Educació es tornen a reunir. Soledad Domínguez, per molt bé que vagi avui, l'acord tardarà en arribar.
3: A la trobada d'avui es parlarà de salaris. Els sindicats volen que l'increment de 200 euros mensuals que el govern està disposat a fer en 3 anys es faci tot d'una i que es comprometin altres millores salarials a futur. Totes dues parts es mostren disposades a treballar intensament els dies que faci falta fins a arribar a una entesa. De moment, les converses prèvies fetes amb Comissions Obreres i UGT ja han servit per pujar fins a 2.400 els contractes extra de cara al curs vinent.
2: De fet, els sindicats fan una crida a mantenir la pressió al carrer amb la vaga a tot Catalunya dimarts 27 o avui mateix, en què l'aturada és a Tarragona i les Terres de l'Ebre. La més multitudinària ara mateix s'està acabant a la plaça de la Font de Tarragona. Anem fins allà on hi ha la Cristina Artacho seguint aquesta protesta. Bona tarda, Cristina, explica'ns.
4: Hola, molt bona tarda. Doncs la manifestació que ha acabat fa una estoneta i des de llavors hi ha una columna d'un centenar de professors que s'estan dirigint a fer un tall a l'A7 on pretenin estar-s'hi estona perquè estan traient ja unes paelles per dinar. A la manifestació que s'hi han sumat un miler de docents i les reivindicacions estan clares. Menys ratos, fomentar l'educació inclusiva i més salari. En Jordi, un professor, explica com és el dia a dia a les aules.
5: Fins a 28 alumnes, potser, i després no hi ha límit en quant a necessitats que queden cadascun d'aquests alumnes. Alguns doncs, tenen autisme, alguns són molt disruptius. No tenim mans per a tot el que s'ha d'atendre.
4: Els professors afirmen que les vagues també són pels alumnes i per assegurar que rebin una bona educació i amb garanties.
6: Nosaltres el que volem és fer la nostra feina millor, però els beneficiats no només som nosaltres, sinó que són els que reben aquesta educació i que això serà el futur de la nostra societat.
4: Ara comença aquest tall a la set a Tarragona, però aquest matí també n'hi ha hagut. Les de l'Ebre s'han sumat els de la Comunitat Valenciana en un tall conjunt a la Nacional 340 Vinaròs.
2: Doncs gràcies, Cristina Artacho. Aquesta fotografia ara mateix en directe a Tarragona en aquest dia, nou dia de vaga dels mestres, un dia que ha començat amb talls de carreteres. En aquest cas, Nacional 240, l'autovia 7 a Tarragona, ara mateix ja no... Aquesta vaga, tot i que sí que us hem d'explicar un tall de trànsit d'última hora. Hi ha un incendi de vegetació a l'A2, a Bell-lloc d'Urgell, en sentit Lleida, que obliga a desviar els vehicles per la sortida 477. Per tant, precaució a aquesta hora.
7: Hora 14, amb Joan Bofill.
2: Israel ha alliberat els activistes de la flotilla del centre de detenció i les autoritats els estan traslladant per ser deportats. Segons el ministre d'Exteriors, a aquesta hora ja estan sortint d'Israel en un vol amb destinació a Turquia. Es preveu que la vintena de catalans puguin arribar demà a Barcelona. Marcos Ferrer.
8: Les famílies d'alguns membres denuncien que els activistes han patit abusos físics i verbals després de ser detinguts en aigües internacionals a principis de setmana. Josep Vendrell és la parella d'una de les detingudes.
9: Crec que és una situació absolutament... intolerable. És intolerable que amb total impunitat l'Estat d'Israel practiqui aquesta mena de pirateria marítima que permet segrestar persones amb aigües internacionals.
8: De fet, el ministre de Seguretat Nacional d'Israel ha difós un vídeo a les xarxes en què es pot veure els activistes al centre de detenció amb les mans lligades mentre reben comentaris humiliants.
10: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
8: Paraules del Ministeri d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que ha confirmat que els 44 ciutadans espanyols estan en camí de ser deportats.
2: 2 minuts i més notícies.
7: Cadena SER.
11: ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa?
12: I això va ser la meva catapulta per convertir-me en el mico de fira de la família, i a qualsevol celebració em feien pujar una cadira i jo cantava la de la motxilla azul.
11: No puedo leer ni escribir.
7: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
13: Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
14: Com a meravelles, tu i jo som les estrelles.
7: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
13: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable.
15: La flauta màgica, d'As Reingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
16: Viu tota l'emoció del bàsquet a Ràdio Manresa, al 95.8 de la FM i a radiomanresa.cat. Passió pel bàsquet.
17: Dissabte, a partir de 7:45 del vespre, Dreamland Gran Canària, Baxi Manresa.
16: Amb el patrocini de...
17: Quívoc Albert Disseny, Expert Joanola, La Taverna del Pinxo, Control, Teràpies Orientals, Carles Torres Casana, Viatges Massaners, GCT Plus, Clínica La Dental Doctora Marín, Iscra, Consultoria Web. Estàs segur que el teu negoci no està pagant de més en la factura de la llum? A GCT Plus Consultoria Energètica ho fem fàcil. Comparem tarifes, negociem per tu i apostem per energia verda, perquè estalviar i ser sostenible sigui possible alhora. Aquest és un servei completament gratuït que t'ofereix estalvi real i un tracte proper. Truca'ns ara al 676 92 75 99 i comença a retallar costos avui mateix. Segueix-nos per Instagram, GCT Plus Group, guió baix energia.
18: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
19: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
20: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
21: Hora 14, Catalunya Central. Eli Pagan.
22: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 22 minuts a les 2. Hora 14 tenim 28 graus de temperatura al centre de Manresa, amb una jornada del que portem de setmana més de més calor a la Catalunya Central. En alguns punts de casa nostra avui es poden superar els 30 graus de temperatura. Avui, sol, tant matí com tarda, i calor. Ple avui de l'Ajuntament de Manresa, després hores d'ara, encara hores d'ara s'està celebrant aquest ple municipal, corresponent doncs al mes de maig, i en el qual avui s'ha començat aquest ple amb un minut de silenci en record i en homenatge a la dona assassinada a mans de la seva parella aquesta mateixa setmana a Figueres, i també de la mà d'una declaració institucional de condemna contra l'agressió racista i islamòfoba que va tenir lloc diumenge passat, que van patir quatre dones diumenge passat, musulmanes, a la baixada dels drets de Manresa. Doncs bé, l'Ajuntament de Manresa ha començat també aquest ple amb aquesta declaració institucional, amb aquesta agressió contra aquesta agressió racista. Recordem que aquesta setmana també va haver-hi aquesta manifestació a la ciutat de Manresa condemnant aquests fets. Doncs bé, abans que es llegís aquesta declaració institucional de condemna, la regidora de Vox de l'Ajuntament de Manresa, Immaculada Cervantes Villa, ha abandonat aquest dijous les sessions de l'Ajuntament de Manresa abans de la declaració institucional d'aquesta condemna. De fet, la declaració institucional anava signada per Esquerra, per Junts, per PSC, per Fem Manresa, per Impulsem i també per Impulsem i per el grup nacionalista, i condemnava els insults, les vexacions i les agressions físiques que van acabar amb aquestes quatre dones hospitalitzades i amb dues persones detingudes. I Cervilla, doncs, que ha abandonat el ple i no ha tornat fins que s'ha acabat la lectura d'aquest text. En un ple de l'Ajuntament de Manresa que, com els deia, encara continua, però que ha tingut té diversos punts a l'ordre del dia. A hores d'ara també se sap ja que, i gràcies a aquest ple, Manresa dedicarà una plaça a la presidenta i fundadora de l'Associació de Veïns del Barri Antic, Mercè Engla, i que també el pintor Jaume Casacoberta tindrà una plaça a Manresa al final del carrer Gaudí. També en aquest ple s'ha allargat la tarifa plana per aparcar a la plaça de la Reforma de Manresa.

Bona tarda. Comença Aires de Catalunya, el programa d'informació sardanista i cultura popular a Ràdio Manresa. Comencem, com sempre, amb la sardana, en aquest cas, dedicada. Avui fa anys el fotògraf Ignasi Trapé, en Nasi. Doncs per ell va dedicada aquesta sardana, que es titula Imatges, que va compondre Honorat Vilamanyà l'any 1957. Ens l'interpreta la Cobla de Cambra de Catalunya.

0: L'entrevista.
1: Aquest cap de setmana es celebra Sant Vicenç de Castellet, el tradicional ball de gitanes. Teníem amb nosaltres, via telefònica, amb Lluís Oliveres, que podem dir que és el mestre de cerimònies d'aquest acte. Bona tarda, Lluís.
2: Bona tarda, tingueu.
1: Volíem que ens informessis una mica, informessis sobretot els nostres oients, de per qui potser encara hi ha gent que potser ens escolta de fa poc temps o això, que ens expliquis una mica què són les gitanes. Primer una mica de resum i després el que serà aquest cap de setmana, dissabte i diumenge.
2: Molt bé, més o menys us faig 5 cèntims. Pel Sant Vicentins, les gitanes és la festa, diria gairebé, la més important de l'any. És una festa on ens trobem balladors i balladores, gent de fa molts anys que som amics, colles, etc., que suposo doncs, que prèviament a la ballada del cap de setmana hem fet una sèrie d'assajos, hem estat convivint molts vespres, i hem interactuat, diguéssim, no? Ens hem intercanviat informació de tot l'any, de que com et va la vida, etc. Vull dir, és un retrobament amb tota la gent i al mateix temps doncs, és un moment importantíssim perquè és el moment on la tradició més important que hi ha a Sant Vicenç, que és el Ball Popular de Gitanes, doncs el puguem desenvolupar com cada any per segona Pasqua.
1: Gitanes està lligat a l'Esbart d'en Saire, Sant Vicentí. I és un ball molt, molt antic. Quan va ser la primera ballada del Ball de Gitanes?

0: tren de, em sembla que era de Terrassa, Manresa, aquests picapedrers, a Carnestoltes, van recordar que ballaven gitanes en el seu poble i van ensenyar-los el ball a 12 noies del poble i van ballar per primera vegada a Sant Vicenç un 10 de febrer de 1907.
1: Mm-hmm. Cada any se sol fer la ballada popular de gitanes infantil i juvenil el dissabte a la tarda i la dels grans el diumenge al matí. Hi ha gaires colles que ballin el ball de gitanes?
0: El ball de gitanes el ballen 16 colles, ja fa uns quants anys que tenim aquest tope posat a la plaça. Són 16 colles importants, són algunes ja fa molts anys que les ballen, altres són de formació nova, però ja ara ja fa uns quants anys que estem, que ja portem ballant les mateixes colles. Aquest any de balladors serem 424 balladors, més 80 nens a la ballada infantil i juvenil. Uh-huh. Això vol dir que són una quantitat bastant important. Llavors, ja des de l'any passat, l'estructuració del ball de gitanes l'hem fet de la següent manera, que és que en lloc de ballar amb una sola tirada, ho fem amb dues tirades, fem amb dos torns. Uh-huh. I això permet que la gent ho vegi millor i que els balladors també ballin una miqueta més amples.
1: Ah, sí. Sí, perquè certament la plaça de l'Ajuntament s'ha quedat ja una mica petita per la ballada de gitanes. Ballen el mateix la canalla que els grans? Ballen les mateixes peces?
0: Ballen exactament el mateix. De fet, fins i tot la sortida dels gegants també la fan la colla de geganters. Aquí l'únic que els gegants, en lloc de ser el Marià i la Paula, són els gegantons, que van vestits de gitanes a la ballada infantil, i es fa el galop d'entrada. L'únic que no hi ha és la coronació de la Núria, perquè evidentment no, això només es fa el diumenge a la plaça, però la resta, els xotis, les catxutxes, contradances, jota, i aquí el jota, que és la peça final, el bal jota, els nens encara no estan preparats per ballar-lo. Mm. Llavors el que fem aquest dia, aquest dissabte, fem que la gent que està a la plaça mirant la ballada doncs s'apunti a fer la ballada del Bal Jota per tothom.
1: Molt bé. La gent que ho vulgui seguir per les xarxes, el Facebook és com a Comissió Ball Popular de Gitanes de Sant Vicenç de Castellet, si no m'equivoco, oi?
0: Exacte. Correcte.
1: I a Instagram, les gitanes de SB-C de Sant Vicenç de Castellet.
0: Exacte.
1: Per qui vulgui seguir-ho per les xarxes, que a més em sembla que sortegeu un pastís de gitanes, que estan boníssims.
0: Sortegem un pastís ja també tradicional, de Can Postres, que és un mentón amb xocolata, i és un pastís que està boníssim, us el recomano moltíssim.
1: I nata i maduixes, sí, sí.
0: Sí, nata i maduixes, està molt, molt, molt bo.
1: Aquest no me'l perdré.
0: Aquest no te'l perdràs,
1: no, i tant que no.
0: Ja saps que esteu convidats a venir,
1: I tant.
0: Canal Taronja,
1: si Déu vol, vindrem. Si Déu vol, vindrem dissabte a la tarda i diumenge al matí, si no passa res. Bé, no sé si ens vols comentar alguna cosa més al respecte.
0: Bueno, no, que ens fa molta il·lusió un any més a la plaça, que ens fa molta il·lusió que la gent no les estigui esperant, i que és una festa que ja no només és local, sinó que has devingut gairebé comarcal, no? És un ball, és un moment on la comarca del Bages doncs ho viu intensament, o hauria de viure intensament, perquè és una festa que molta gent de fora de la comarca del Vallès ens venen a veure, perquè diuen, ostres, com us ho feu per encabir tanta gent i que tanta gent les balli, no? Com, uh-huh. Perquè les colles normalment són petites, etcètera, etcètera, no? Les altres gitanes que fan a la comarca del Vallès. Nosaltres aquí, doncs, el nostre format, que és una ballada popular on tothom hi pot ballar, tant nens, nenes i amb grans, jo penso que és molt interessant que la comarca, que el Bages, tot això, doncs, ho visquim amb aquesta... No, ja no demanem la passió que vivim els santvicentins i santvicentines, però sí que visquin amb pertinença de ser una festa vegenca, que és una festa que és nostra, és d'aquí la comarca.
1: Sí, sí. A més, els carrers estan guarnits amb mantons que travessen
0: tots
1: el carrer.
0: Tots els carrers, des de el carrer Gran, amb uns mantons gegants, que són mantons molt, molt grans,

0: tota la plaça i tot el carrer Gran a l'entrada doncs, per Sant Vicenç de Castellet. Mm.
1: Doncs bé, moltes gràcies per haver atès la nostra trucada i esperem trobar-nos aquest dissabte a la tarda, diumenge al matí, Sant Vicenç de Castellet. Moltes gràcies,
0: Lluís. Tothom convidat, Anna. Moltes gràcies a vosaltres.
1: A reveure. Nosaltres tornem a la música per escoltar les contradanses del Ball de Gitanes del Vallès.

eren les contradances del Ball de Gitanes del Vallès. Hem de dir que hi ha una pàgina web també que es diu lesgitanes.cat, que va crear en Jordi Largo, que és fotògraf, però més és més Sant Vicentí, ja és un recull de l'història, és un recull històric del Ball Popular de Gitanes de Sant Vicenç de Castellet. I també ha escrit un llibre també al respecte. Esperem que algun dia pugui venir, que bé, l'hem convidat, però li ha estat impossible venir. I, però bé, esperem que algun dia ens vingui a parlar d'aquesta pàgina web i del llibre que ha fet. Escoltem un altre dels balls de gitanes. En aquest cas, escoltarem el Xotis.

Era el xotis del Ball de Gitanes del Vallès. Si la música és alegre, veure els ballar és impressionant. Escoltant aquesta música, sentia els crits que a vegades fan els dansaires en certs moviments. I bé, una mala notícia, en aquest cas, una defunció. Ens van passar un comunicat que deia: amb molta tristesa us comuniquem la mort de la Montserrat Garrig Rivera. El text és de Joan Gómez. Ens va deixar el dia de Sant Jordi, entre llibres i roses, com a bona bibliotecària. La recordarem sempre per la seva bondat, la seva estima a la dansa tradicional, a la cultura popular i als llibres, i sobretot per tot el que ens ha estimat. Amb aquest missatge ens va fer saber la seva família que la Montserrat havia deixat aquest món físic, un desenllaç encara que esperat dolorós. El càncer va vèncer un cos sovint maltractat que donava suport a un cap amb una gran força. Llicenciada en Filologia Catalana, posteriorment diplomada en Biblioteconomia i Documentació i postgraduada en Gestió i Animació Cultural, va ser una persona intel·lectualment inquieta, ensems que amb una necessitat pel moviment. La universitat la portà a conèixer la que seria una de les seves passions, la dansa. Va descobrir les danses tradicionals i, després de buscar on podia aprendre-les i participar, va raure l'Esbart Català de Dansaires, que li oferia, tal com explicava ella mateixa, cursos i tallers per a tots els públics, alts, baixos, grossos, prims, més aptes i menys aptes. L'Esbart Català ja comptava amb un important fons bibliogràfic i documental que li va interessar com a estudiant de biblioteconomia. Ben aviat es va integrar a la junta directiva i des de l'any 1982 hi col·laborà com a mestre de les seccions infantils i finalment com a mestre del cos de dansa en diverses temporades. El seu interès per la dansa tradicional la portà a fer una verdadera immersió en la cultura popular. Montserrat Garrig s'ha caracteritzat per una gran constància i esperit de treball. Dotada d'una capacitat de treball més que destacable, cosa que li ha permès impartir cursos de dansa tradicional i popular, balls d'embalat o danses de cor en diversos espais. Escoles d'estiu per mestres, entitats, centres cívics, instituts de batxillerat, campus de cultura popular, a les aules de música i dansa tradicional. Va participar des dels seus inicis en les trobades de cultura popular impulsades des de la Generalitat de Catalunya, com el Dansàneu, el FESCAT o el primer curs de mestratge que va impulsar l'Agrupament d'Esbarts Dansaires, del qual va formar part de l'equip directiu i mestre. Ha publicat una gran quantitat d'obres i llibres, així com monografies i articles sobre associacionisme, dansa i coreografia. El seu primer llibre, dedicat als instruments musicals populars a Catalunya, dona idea de la capacitat per poder-se documentar implicant la confecció d'una obra. Encara no fa un mes va presentar a la Casa dels Entremesos de Barcelona la seva darrera obra, el seu llegat sobre els cavallets cotoners, una segona edició totalment revisada i ampliada sobre aquest tipus d'imatgeria. Ha liderat i dissenyat fins al darrer moment l'inventari de danses vives, una magna bassa de dades que gestiona l'Esbart Català i que ha estat impulsada per la Generalitat de Catalunya. Més de 1.600 danses inventariades, descrites i documentades, permeten fer-se una idea del tarannà i implicació per fer feina de la Montserrat. Com a dansaire va formar part del cos de dansa de l'Esbart Català de Dansaires, del que també va ser mestre i col·laborador habitual. Sempre ha conreat la dansa tradicional, cosa que li ha permès poder donar forma a un bon nombre de coreografies, sigui recuperades o creades de nou. L'àmbit de la imatgeria compta amb diverses coreografies. El mateix dia del seu enterrament se n'estrenava una. Per la seva significació, destaquen les coreografies que va crear per la cerimònia d'obertura dels Jocs Paralímpics Barcelona 92 i els balls de l'Àliga de Barcelona. La vigília de la Mare de Déu de Montserrat, la Garrig, com li deia molta gent, va rebre el sentit i multitudinari homenatge que tota la cultura popular li va oferir en el seu enterrament. El seu Esbart Català de Dansaires i l'Àliga de Barcelona van voler dir-li adéu de la manera que ella volia, ballant. Reposi en pau. Escoltarem les danses de Vilanova, d'en Joaquim Serra.

Eren les danses de Vilanova, d'una composició d'en Joaquim Serra i Coromines, i que anava dedicada a la memòria de Montserrat Garrig. I bé, us hem de parlar de... El dilluns és festa, en segons quines poblacions, no Manresa, i es celebra el 82è plec de la Rosa a Lourdes i el Castell, a Tona. Com hem dit, serà el proper dilluns 25 de maig a 4:45 de la tarda al Pla del Castell de Tona. Hi haurà dues cobles que es aniran alternant, la Sant Jordi Ciutat de Barcelona i la Cobla Ciutat de Girona. Interpretaran les sardanes següents: Júlia, del mestre Puigferrer, la plec de Palafrugell, d'en Viladesau, Il·lusió, d'en Lluís Alcalà, Laia, d'en Carles Santiago, Abril 1975, d'en Jordi Molina, Els millors anys, d'en Marcel Artiaga, Antoni de Tona, sardanista i geganter, d'en Josep Ferràs, Palau del Vent, de Pau Marons, La font de les ànimes, d'en Pitu Chamorro, La creu del Matagais, d'en Ricurtí, L'home dels mil somnis, d'en Nevat, L'Èric i l'Alba, de Castellfollit, d'en Martí Mont. De conjunt interpretaran Mireia, d'en Fèlix Martínez i Comín, dedicada a la russaraire Mireia Bobrader. Seguirà l'amic Ferran, d'Antoni Albors, dedicada al traginer Ferran Carrasquer, i acabaran amb una de curta i balladora, de Jordi León, l'encís del Ripollàs, d'en Josep Coll i Ferrando, i Esprit Bisbalem, d'en Jordi Paulí. I nosaltres escoltarem una sardana dedicada a Tona, en aquest cas Tona Ciutat Pubilla, d'en Valentí Miseracs, amb la principal de la Bisbal.

Érato, una ciutat pubilla que va compondre mossèn Valentí Bisarax i que hem escoltat amb la principal de la Bisbal. Però anem, fem un repàs a l'agenda per ordre. Per demà destacarem, no ho direm tot, perquè si no ens passaríem tot el programa dient agenda. Començarem per demà divendres, que és festa major a Puig-reig, i a la plaça Nova, a 6:45 de la tarda, hi trobarem la Copa la Verga Jove, que farà una ballada de sardanes. Per dissabte hi ha pleca al Macelles amb la Copa Reu Jove. A les 6 comença, que interpretarà 12 sardanes, a 9:15 hi ha un sopar i a 10:45 interpretarà 6 sardanes més, serà la Rambla de la Generalitat. També hi ha plec Esparreguera aquest dissabte a les 6 de la tarda a la plaça de la Pagesia. Hi haurà la Copla Vila d'Olesa, la ciutat de Cornellà, que interpretarà en directe mestre, xocs, màgia, roses i sardanes, 15:15, Alegria Torre Grossina, a la Bisbal a plec d'Argent, Mariona i Magda, Maranna, Llavaneres, Navàs Camí del 75, Parada de Ripoll, Dones d'Aigua, El Llac per Joguina, Mariona, Essència de Plec, Arenys d'Amunt, Bon Dia Amor, de Pepita Llunell, i de conjunt, la Plec d'Esparreguera, i de Repicó, Galant Esparreguera. I nosaltres escoltarem ara, precisament, la Plec d'Esparreguera, d'en Tomà Gil i Membrado.

Era l'aplec d'Esparreguera d'en Tomàs Gil i Membrado amb la principal de la Bisbal. I seguim també dissabte a la tarda ja a l'aplec de la 82è aplec de la Sardana de Badalona. Començarà a 4:45 de la tarda a la plaça de la Rosa dels Vents. Hi haurà la Llobregat, la Ciutat de Girona i la Marinada, que interpretaran Mil·lenari de Sant Pere de Pons, Fausta, a la Bisbal aplec d'Argent, Col·legues, Sardanes a la 11, Besalú Festiu, la Font de les Ànimes, Festa d'Argent a Palamós, Ventall d'Il·lusions, Camins de l'Exili, Vora el Mar, Aniversari Daurat, Sort de Banyoles, Estel d'Argent i l'Aplec de Badalona. Capital, Calella, capital de la Sardana, el Pati dels Trongers, a les Fades de Hollywood, la Mola de Matadepera, Muralles al Vent, Platja d'Aro i els barcelonins. Aquest és el programa de l'Aplec de la Sardana de Badalona per aquest dissabte a la tarda. I escoltem una sardana dedicada a, Badalona. Noces d'or a Badalona, d'en Jordi Paulí, que va estar dedicada al 50è aniversari de Badalona Sardanista. La interpreta la Contemporània.

Era Noces d'Or a Badalona, d'en Jordi Polí, amb una interpretació de la cobla contemporània. Per diumenge tenim a plec a Montroig del Camp, al Parc Maria Martori. A les 11 del matí hi haurà la Principal de Tarragona i a 4:45 de la tarda la Reu Jove. I també es celebra aquest diumenge la plec de Sant Feliu de Guíxols. Abans, però, demà divendres, hi ha un concert de sardanes a les 10 de la nit al Teatre Auditori Narcís Masferrer. Interpretaran en Pau Casals, Com aguanta la tenora, El retorn dels pescadors, Cel amunt, Amic Conrad i L'amic absent. A la segona part, Eterna estrella, Sardanejant, Nostàlgia, La màgia de les torretes, En paret barretó i Ventada de març. La cobla serà la Principal de la Bisbal sota la direcció d'en Francesc Cassú i és amb taquilla inversa. Per dissabte hi ha una vetada de sardanes a les 8 del vespre al Passeig del Mar, amb la cobla La Bisbal Jove, que interpretarà Belle Époque, Sota el far de Calella, Guíxola, a Banyoles el 50è, El pati de l'artesà i Roca Ventosa. I per diumenge hi ha la pleca a l'Espai de la Sardana, el Jardí Juli Garreta, amb les cobles Ciutat de Girona, Sant Jordi i la Principal de la Bisbal, que estaran tot el dia. Al matí comença a 11:15, interpretaran Blaus de Mar a Sant Feliu, Galanteig, Guixolenca, El Vendrell Capital de la Sardana, Salvatans i Empordanesos, Port Salvi, Amics de la Sardana, Petita, A Trenc d'Onada, Amb tu dalt del tren i de Repicó a juny. A la tarda, Sardanes en femení, Mirada afable de Mercè Navarro, Araceli d'Anna Abad i la plec del vespre de Montserrat Pujolà. Les sardanes obligades de cobla seran El Ros de Palau d'en Francesc Marrós, Grumeig del mestre Puigferrer i El concert de Fires d'en Josep Cassú. Hi haurà tres sardanes d'estrena, una de l'Aniol Masdeu, l'altra de l'Enric Ortí i l'altra que es titula Eterna estrella de l'Adrià Sánchez. Sardanes d'en Francesc Marrós a motiu del 125è aniversari del naixement seran Petita ofrena, la plec d'Arbeca i Maria Amàlia. La de conjunt, Medalla d'Or de l'Amadeu Escoda i les sardanes de comiat seran Ocells primerencs, Esprit bisbalenc i la plec de Sant Martí. Un bon programa, un bon cap de setmana sardanista, Sant Feliu de Guíxols. Tornem a la música per escoltar Guíxols, Guíxols, de Jordi León amb la Principal de la Bisbal.

la sardana Guíxols, Guíxols, de Jordi León, que ens ha interpretat la principal de la Bisbal. I bé, aquest dilluns, proper dilluns 25 de maig, a les 7 de la tarda, al Casino L'Aliança del Poble Nou de Barcelona, hi haurà la gala de l'Audiència 3 dels Premis per Eludir. La cobla que interpretarà la sardana serà la principal del Llobregat i també hi haurà l'actuació de l'Esbar Ciutat Comtal, que ballarà la sardana L'Àvia Centenària d'en Martí Mont. El públic haurà de votar la sardana que més li agradi. I també, per aquest dilluns, Porreig segueix de festa major, i tindran la Copla Orquestra Montgrins. A les 12 a la plaça de les Filadores hi haurà sardanes, com hem dit, amb la Copla Montgrins en formació de copla. I a la tarda, al Pavelló d'Esports, hi ha en formació d'orquestra. A les 6 hi haurà el concert i més tard hi haurà el ball de gala. Bé, i nosaltres ja arribem al final del programa i ens acomiadarem i ho farem escoltant l'orquestra Montgrins, en formació d'orquestra de festa major. Escoltarem Les Fulles Seques d'Enric Morera i Poble de Tots. Us recordem que Aires de Catalunya torna el proper dijous a les 3 de la tarda. Adéu-siau, amics.

0: Pues ala, ahí te la dejo de regalo. Muchas para gracias. Hasta la noche en el
1: adiós,
0: faro.
1: Chao.
0: María, un beso.
2: Un abrazo, hasta luego.
0: Adiós, adiós.
3: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
4: El cap li girava.
5: Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
6: Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
7: Factorenergia.cat.
6: Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
8: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
9: Filla, quan era el teu aniversari?
10: Un altre cop, papa?
11: Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenaid amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenaid. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
12: El 23 i 24 de maig arriba a Manresa l'Expo Valles. La Fira Multisectorial de la Catalunya Central. I atenció, perquè repetim la fórmula d'èxit. Ens retrobem a l'Avinguda Universitària. Un espai ampli, còmode i amb prop de 150 expositors perquè tothom en pugui gaudir. Aquest any descobreix la innovació del Tecnobages, l'Otaku Bages i la gran novetat, la Central Creativa. Comerç, automoció i moltes activitats pensades per a tothom. Apunta-ho, 23 i 24 de maig. Viu l'Expo Bages a l'Avinguda Universitària. T'hi esperem. Més informació a firamanresa.cat. Una iniciativa de la Ajuntament de Manresa.
13: Ciència de la història.
14: I a Portbou, el filòsof alemany es va suïcidar.
13: Cada metre de progrés és un metre de sacrifici.
14: El divendres 22 de maig, la ventana amb Carles Franzino des de l'antic Ajuntament de Portbou, que en el futur acollirà l'espai memorial Walter Benjamin. Segueix-lo a partir de les 4 de la tarda a la cadena SER i SER Catalunya.
15: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Cadena SER i SER Catalunya, referents amb tu.

0: Avui, al balcó, parelles de fet amb Judit Mascó i Judit Colell. I després, la imputació de Zapatero pot acabar amb la legislatura? Fem oasi polític amb Joan Serra i Marc Rovira.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: les 7, bona tarda. A poc més de 4.000 quilòmetres d'aquest estudi, a l'arxipèlag noruec de Svalbard, hi ha una bòveda de formigó on s'hi guarden les llavors del planeta. És una mena d'arca de Noé que, si passés alguna cosa molt greu, seria la salvació de la humanitat. Diríem que és la nostra assegurança contra la fam. Ahir, aquest búnquer de llavors va rebre el Premi Princesa d'Astúries de Cooperació Internacional.
1: Acuerda conceder por unanimidad el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026 a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard. Banco ubicado bajo el suelo del Ártico, creado para salvaguardar la diversidad de cultivos en caso de pérdidas de vidas a desastres naturales, conflictos humanos u otras circunstancias.
0: Tenim moltes preguntes. Com funciona? Com es preserven les llavors? Com s'hi treballa? I, sobretot, en el seu interior hi ha alguna llavor catalana? Hem contactat amb la Rosa Maria Pedrol. Ella és coordinadora de producció integrada del Departament d'Agricultura i secretària de la Comissió Catalana de Varietats Locals. Bona tarda, Rosa Maria Pedrol.
2: Bona tarda.
0: Hi ha llavors catalanes a Svalbard?
2: Doncs la veritat, no us ho sé dir. Perquè les llavors que s'han presentat a Svalbard es fa a través del Ministeri d'Agricultura. I el Ministeri d'Agricultura és el que ha decidit quines llavors presenta i no tenim la llista de totes les llavors que s'han presentat, no disposem d'aquesta informació,

0: Llavors, això fa que la protegeix dels terratrèmols, de la radiació i té unes condicions climàtiques idònies, no? Perquè necessiten també suport per baixar la temperatura a menys 18 graus, però ja de partida, si no els hi funcionés la refrigeració, ja estan en unes condicions que es permetrien guardar les llavors a més llarg termini.
1: Clar, jo estic pensant en Catalunya, la calor que ens ve ara, Rosa Maria, per als nostres petits bancs de llavors, imagino que és un esforç considerable mantenir-ho refrigerat.
0: La veritat és que sí. També us hem de dir que des del Departament d'Agricultura, ja fa des de l'any 2014, doncs que vam dissenyar una línia d'ajudes a través dels plans de desenvolupament rural per ajudar amb aquestes entitats a mantenir els seus bancs de germoplasma. Des del 2014 fins ara hem invertit un 1,4 milions d'euros i amb el pressupost que tenim ara de la nova política agrària del 23 al 27, doncs hi ha un pressupost també de 2 milions d'euros per tal de fomentar aquesta conservació, no?, i crear aquesta xarxa de bancs per mantenir totes les instal·lacions.
1: I tornant al principi, Rosa Maria Pedrol, jo intueixo que vosaltres des de Catalunya esteu picant la porta del Ministeri per dir, escolta, que aquí tenim les nostres llavors, també voldríem que les enviéssiu, no? Com han fet amb les oliveres, amb les diferents mostres.
0: La veritat és que de ganes en tenim moltes. Treballarem perquè puguem portar mostres, tinguem una rèplica als bancs de germoplasma del Ministeri, del Centre Nacional de Recursos Fitogenètics, i a través d'ells doncs, puguem presentar, no, mostres de catalanes doncs, a Svalbard. Sobretot totes les varietats locals que tenim nosaltres identificades i estem conservant al Banc de Germoplasma de la Generalitat.
1: La mostra reina, quina seria de Catalunya?
0: És que en tenim moltes. No hi ha una mostra reina. Pensa que l'important, totes són importants perquè no sabem. Ara representa que les varietats les podem veure amb unes ulleres. Les característiques que tenen aquelles varietats les podem veure d'una manera, però en el futur no sabem quina és la que tindrà la resistència a una plaga o la que serà resistent a la sequera. Per això necessitem la investigació, no?, que tinguin força diversitat de materials i que amb aquests materials puguin estudiar-los per crear, doncs, varietats resistents als diferents factors, no?, al canvi climàtic, a problemes de plagues i malalties. D'aquí la importància de que no és que n'hi hagi una que sigui més important que una altra, sinó que totes són importants.
1: Jo imagino que celebreu que aquesta bòveda de llavors hagi rebut el Premi Princesa d'Astúries de Cooperació Internacional, no?
0: I tant. Pensa que és una de les millors coses que han fet. Si volem preservar, no, la nostra humanitat, doncs han de ser els recursos fitogenètics, és la base de la nostra alimentació, és el que ens pot solventar, no? Al final vivim, però necessitem menjar, no? I la base, doncs, genètica per produir aliments és el fonamental.
1: Doncs ara que tindreu a la gent de Noruega, a Oviedo, rebent el Premi Princesa d'Astúries de Cooperació Internacional, jo crec que heu de picar a la porta. Aviam què passa.
0: Esperem que ho puguem fer i esperem que la propera vegada que parlem, doncs, puguem dir que Catalunya ja té mostres. Segur que n'hi ha alguna, segurament hi ha alguna amb representació de tot l'estat espanyol,
1: Sí.
0: però que poguéssim, no, dir amb paraules grans, no, de dir Catalunya hem lliurat mostres de totes les varietats que tenim conservades al nostre banc de germoplasma català.
1: Ho anirem seguint. Rosa Maria Pedrol, coordinadora de producció integrada del Departament d'Agricultura i secretària de la Comissió Catalana de Varietats Locals. Moltes gràcies per haver estat avui al balcó.
0: A vosaltres.
1: Una abraçada.
0: Fins la propera. Una abraçada.
1: Doncs el periodista del País, Guillermo Altares, és una de les poques persones afortunades que va poder visitar a Svalbard la bòveda de llavors premiada ara amb el Princesa d'Astúries. Ell va ser fa 10 anys. Guillermo Altares, com estàs?
2: Hola, ¿qué tal? Sí, efectivamente, porque en la bóveda solo la abren como dos veces al año para recibir muestras y yo estuve hace 10 años y estuve dentro y pude hacer un reportaje para el semanal.
1: Que era maravilloso, yo no lo he olvidado y tú no debes haber olvidado el frío.
2: Hacía muchísimo frío Además, hubo un momento, claro, o sea, en Svalbard el único problema de seguridad son los osos polares. Entonces, claro, tú sales de esto está a las afueras de a 5 kilómetros de Longyearbyen, que es una casa que está un pueblo, bueno, le iba a decir ciudad, pero no, de casas de colores, que está en un fiordo, sí. Y entonces cuando sales hay un cartel que pone

0: Joan Bofill, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Què està passant i què recollim del dia?
1: El jutge de la causa de Plus Ultra, José Luis Calama, ha ordenat bloquejar una part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero. Són prop de 500.000 d'euros. És l'import que hauria rebut provinent de l'empresa que està en el centre de la investigació. El magistrat també ha imposat el bloqueig de saldos d'altres empreses mercantils, en aquest cas investigades a la causa, entre els quals els de les seves filles, que en hauria rebut, en aquest cas, entre els quals aquesta empresa UADFAP. Ho ha fet a petició de l'UDEF, de la Unitat de Delinqüència de la Policia Econòmica, i, per tant, aquesta és la notícia en relació al president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Més coses. El Parlament ha votat demanar el cessament de la consellera Núria Parlon i del major Trapero per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents. Malgrat l'acord de pressupostos signat aquesta mateixa setmana, els socis de govern de Salvador Illa no han dubtat a reprovar el govern per la infiltració de policies en assemblees de docents. Especialment Esquerra, que s'ha sumat a totes les peticions que la CUP havia plantejat en aquest cas. Estem parlant del cessament de la consellera d'Interior, també en aquest cas el de la consellera d'Educació i el del director de la policia, Josep Lluís Trapero. Els comuns, en canvi, només s'han sumat a demanar la dimissió de Trapero. Els vots de Junts i Esquerra, més les abstencions de la resta de partits, excepte els socialistes i el Partit Popular, han acabat amb aquesta votació. El Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir demà després que la negociació d'avui no hagi avançat en la qüestió dels salaris dels professors. Alguns sindicats, com la CGT i la Intersindical, han abandonat la reunió perquè el govern ha demanat més temps per poder analitzar la contraproposta dels qui donen suport, en aquest cas, a la vaga. Des d'USTEC esperen que el govern comenci a donar resposta a partir de demà perquè les negociacions no perillin. Podem escoltar, en aquest cas, a Yolanda Segura, que és la portaveu d'USTEC.
2: Seguim demà, doncs, per tant, en aquesta mesa on parlarem de salaris i veurem, doncs, com es desenvolupa el marc negociador de demà i si això obre, doncs, la possibilitat de continuar les negociacions en els propers dies o ja és un trencament total i absolut i, per tant, continuem amb un escenari de conflictivitat.
1: Des de la conselleria provisen que les propostes continuen sent de màxims, tot i que consideren que les negociacions avancen correctament. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa.
3: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant i perquè entenem, doncs, que hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu en relació a les propostes que ens han fet arribar avui.
1: I ja han arribat a Turquia els activistes de la flotilla alliberats per Israel. Es preveu que la vintena de catalans que puguin arribar demà a Barcelona. Les famílies i els seus advocats denuncien que han patit maltractaments físics i humiliacions. Josep Vendrell és la parella d'una de les detingudes.
4: Crec que és una situació absolutament intolerable. És intolerable que amb total impunitat l'estat d'Israel practiqui aquesta mena de pirateria marítima que permet segrestar persones en aigües internacionals.
1: I l'equip legal que els ha defensat ha denunciat que alguns tenen ossos trencats, ferides de bales, de goma o tàssers. Espanya i Itàlia han demanat a la Unió Europea que sancioni el ministre d'Israel, que va compartir un vídeo amb els activistes amb les mans lligades mentre rebien comentaris humiliants. I el govern català ha ordenat aturar el rodatge de la nova pel·lícula de Russell Crowe a Sant Cugat perquè incompleix les restriccions de la pesta porcina africana. Aquesta setmana havien començat a rodar en uns terrenys que no estaven degudament aïllats, Ferran Dalmau.
5: El rodatge de la pel·lícula L'últim druida havia començat ja a Can Sant Joan entre Sant Cugat del Vallès i Rubí amb el neozelandès Russell Crowe, l'actor de Gladiator, com a protagonista. El govern havia donat llum verda a la gravació sempre i quan el terreny estigués perimetrat i amb control d'accés estricte perquè la zona és dins l'àrea afectada per la pesta porcina africana. Ho va fer al febrer i la productora va comunicar en un primer moment que ja havia tancat el terreny, però els agents rurals van constatar poc després que no era veritat. Fons d'Agricultura expliquen que llavors van fer una proposta de perímetre que l'empresa no ha complert. Per això els han enviat un requeriment legal perquè s'aturi d'immediat el rodatge.
1: I una de les notícies del dia té a veure amb això.
6: Tiempo, empieza por ahí. Mecanismo para esparcir un líquido a presión como el agua para el riego.
7: Aspersor.
6: Si ve, abertura delantera de un pantalón.
1: És la prova final del Passapalabra, el Rosco, que cada nit reuneix milions de persones a Antena 3 i de moment continuarà matent-se dins del concurs, tot i la sentència del Tribunal Suprem que estableix que els drets de la prova són d'una empresa holandesa i no de la productora britànica que va vendre a 3 Media aquest format. Diuen des de la companyia que encara no han rebut la notificació de la decisió, té un termini d'execució voluntària, així que de moment Passapalabra se'ns continuarà matent-se amb el Rosco. I després veurem en aquest temps què s'acaba fent. I per ser una última cosa, hi ha hagut 3 ferits crítics i una altra persona en estat greu en un xoc frontal entre 2 cotxes aquesta tarda a 4:45 en una carretera local de Sant Sadurní d'Anoia a l'Alt Penedès.
0: Colaje, el mejor tiempo de deportes, gradaría. Teje, chiste fatal, perdón. Ja està, és que m'agrada el d'aspersor i he dit, mira, amb la G, agradaria. Ja està.
1: Ah, ostres, que jo no l'havia pillat.
0: Està vermell el teje de... Anna, què dius?
7: No, no, quan vegis que algú es posa en un jardí, de vegades... El millor que pots fer és deixar-lo que trepitgi.
0: I mira, i el Toni aquí em baixa la música a Tejer,
8: no
0: avui.
8: No t'ha respost mai, per graderia, eh? Mejor programa de deportes.
0: Home, fantàstic. Escolta, tiempo, he dit, tiempo de parlar.
8: Amb Tejer, això sí.
0: Ah, bé, molt bé. Escolta, Riquelme, no, avui?
8: Riquelme, que ha dit qui va, eh?
0: Ara sí, ha fet una passa
8: definitiva. Ja fa dies que el Manu Carreño ens explica que la intenció és anar-hi i que les declaracions que li hem anat escoltant ens encaminaven cap allà, però sí, aquest empresari... Enrique Riquelme, que el seu pare havia estat ja directiu, ha fet el pas de comunicar a la Junta Electoral del Madrid que té la intenció de formalitzar la candidatura.
0: Tremola de Florentino? No.
8: No ho crec. No ho crec. Però, clar, ja fa molts anys que Florentino no ha d'intervenir en una campanya electoral.
0: Hi haurà debat? Hi haurà
8: fet gairebé històric, eh? Pensa que els redactors en pràctiques de la graderia crec que no han vist mai unes eleccions del Madrid. Perquè recordin, vull dir. Però és que no...
0: No, i cara a cara?
8: No es recorden.
0: Podria haver-hi?
8: Sí, perquè no hi ha ningú més que tingui la intenció de... O com a mínim que hagi fet aquest pas
0: que
8: facin.
0: No, però que facin, un debat televisat, per exemple.
8: Veurem quines estratègies accepta i no accepta Florentino de campanya. Però vaja, això és... Que la gent no es perdi, eh? Avui aquest empresari, Enrique Riquelme, ha comunicat a la Junta Electoral del Real Madrid que té la intenció de formalitzar la candidatura i té fins dissabte per fer-ho, per fer els tràmits que corresponen, perquè sigui proclamat formalment candidat, té fins dissabte per fer-ho. Però és un pas més que ens encamina cap al que ja venim mastegant tota aquesta setmana, que és que hi haurà eleccions al Real Madrid, sí.
0: I després, no vull recuperar Clàudia Pina.
8: Recupera.
0: L'escoltarem una mica.
8: Clar,
0: i tant.
8: Ha sigut una entrevista en què... Ha estat el que t'hi jugues aquest migdia, sí. En què l'Anna Palet li ha posat notes de veu de la seva mare i la seva germana i no ha pogut contenir l'emoció.
0: Clar, per això, que he pensat que seria molt tendre.
8: Les tenim a Noruega ja, totes. Tant a les jugadores del Barça, que han aterrat fa mitjoreta, com l'Anna Palet, que també ha viatjat avui. Saps que Clàudia Pina és l'extrema esquerra normalment del Barça?
0: Sí.
8: A la dreta juga Caroline Graham Hansen.
0: Sí.
8: Va créixer i viure a 500 metres de l'estadi on es juga la final.
0: Què dius? Això és una bona senyal.
8: L'Anna Palet ha estat preparant un reportatge dels seus principis al futbol noruec amb un entrenador que va tenir quan encara jugava un equip masculí.
0: Sí.
8: I amb la seva companya de pis quan van guanyar la Champions, que era Vero Boquete.
0: Ah, que interessant.
8: Quan jugaven a Suècia juntes.
0: Tot això ens ho expliques avui. Alguna cosa més?
8: Tot això amb la Palet des d'Oslo.
0: Doncs vinga.
8: Sí, no, farem tota l'actualitat esportiva del dia, com sempre, amb l'Espanyol preparant la carambola que el pot dur a Europa, que avui hem tingut també Pere Milla, protagonista del que t'hi jugues, hem tingut també roda de premsa d'Edu Expósito i tenim tota l'actualitat esportiva del dia amb la que repassarem a partir de 8:45.
0: A 8:45 t'espero. Gràcies.
8: Fins ara.
0: Fins ara. Carbó, com estàs?
9: Jo bé, què tal tu?
0: Estiu a dins, primer dia de sandàlies, aquest és el resum.
9: Val, sí.
0: I així continuarà. Mira, el Basses preguntava ahir, en Basses, si això durarà molt, aquesta calor. I
9: durarà,
0: en Bufill li va dir sí.
1: Fins al setembre, li vaig dir.
9: és allò que es diu en castellà, tiro seguro, no? Perquè clar. Està clar que darrerament doncs, tot tira cap amunt. La veritat és que nosaltres tenim bastanta incertesa. Mira, utilitzem una eina que ens diu com es comportarà la temperatura a uns 1.500 metres, que és un punt estàndard on més o menys es pot després pronosticar bé la temperatura en superfície i té 2 setmanes de projecció. I el que ens està dient és que, com a mínim, fins al 31 de maig, sí, continuarà, com molt bé deia el Joan, continuarà igual. Si mirem més enllà, hi ha alguns dubtes. Llavors es plantegen diferents escenaris. Uns que la temperatura es mantindria alta, altres que baixaria de manera significativa. De manera que, com a mínim, una setmana sí que aguantarà. I, bé, avui ja hem tingut una bona mostra, no?
0: Sí,
9: possiblement el més destacable, 2 coses. A les valls del Pirineu, Andorra la Vella, per exemple, avui 28 graus de màxima. A la ciutat de Lleida, fregant els 34. No és cap rècord. L'any 2022, al maig, a la ciutat de Lleida es van fregar els 37.
0: Uf.
9: El que dèiem, no? Que que tot això cada cop és més habitual. I les temperatures que hem tingut avui, ja a prop dels 30 graus a la major part de Catalunya, es repetiran demà, demà passat, i així, doncs, com a mínim una setmana. Hi haurà petites variacions, alguns dies una mica més altes, altres dies una mica més baixes. Per exemple, demà baixaran arran de costa, sí? Perquè en el conjunt de Catalunya farà molt de sol, però hi haurà moments de boira demà al matí a la Costa Daurada, demà a la tarda i al vespre a la Costa Brava. I on arribi aquesta boira, sensació d'ambient fresc. A la mateixa ciutat de Barcelona, als barris més marítims, el Poblenou, per exemple, hi haurà una màxima de 23-24 graus, però en canvi, si estem per Montbau, doncs allà la temperatura serà d'uns 27-28 graus. Com deia, molt de sol, i la tarda vindrà també amb la marinada, aquest vent que fa una mica més amable la calor si està a una terrassa. Marinada que, per cert, les pròximes hores continuarà bufant amb força, sobretot entre el sud del Pla de Lleida i a l'interior de Tarragona. Aquesta nit ratxes aquí de marinada de fins a 60 km per hora.
0: Doncs, Calvo, demà actualitzem. Gràcies.
9: Que vagi bé. Fins demà.
0: Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:27 d'aquest dijous 21 de maig. Joan, què ha de sonar?
1: Harry Styles.

0: El britànic està ara mateix immers a la seva gira Together Together Tour del seu àlbum Kiss All The Time Disco Occasionally, 4 anys després de la darrera, que era el Love On Tour, de l'àlbum Harry's House. Aquesta cançó ja la passem, ja
1: no,
0: és època.
1: No, perquè és insuperable.
0: És època passada.
1: Per mi aguanta,
0: nou àlbum,
1: eh?
0: Ana, nova etapa, nova època.
1: Val.
0: Disco, Kiss All The Time, Disco Occasionally. Bueno, aquella gira va ser de 169 concerts en 87 ciutats i 5 continents.
1: Sí?
0: T'has quedat, amb la xifra? 169 concerts en 87 ciutats.
1: Increïble.
0: En canvi, aquesta és 67 concerts i només 7 ciutats.

0: Per tant, imagina't la diferència, eh? De passem de 80, notable, eh? De 87 ciutats a només 7 ciutats en aquesta gira amb 4 anys de diferència. Ja hem parlat, per exemple, dels exemples de Karol G, Shakira, que agafen un gran recinte i el converteixen en una residència de 15 concerts, 20 concerts. També parlarem demà del Bad Bunny, que també fa el mateix. La tendència és fer menys ciutats, però més concerts per estalviar costos i que, en canvi, siguin els fans els que s'hagin de moure. El primer concert de Harry Styles d'aquesta gira va ser fa res, 16 de maig, a Amsterdam. Sí? I a Amsterdam, atenció, que hi farà un total de 10 concerts fins al 5 de juny. Justament avui no n'hi ha, ahir n'hi havia, n'hi haurà demà. Després venen 10 concerts més a Londres, a Wembley, 4 a Sao Paulo, 6 a Mèxic, 3 a Melbourne, 2 a Sydney, i aquesta gira acaba amb 30 concerts a Nova York, al Madison Square Garden. 30 concerts en el mateix recinte a Nova York. I la gira aquesta de Harry Styles està plantejada d'una manera diferent a la que estem acostumats, perquè ell passa bona part del concert lluny de l'escenari principal. Es va movent contínuament per una xarxa de passarel·les elevades que travessen tot l'estadi com en forma de quadrat, diguéssim, amb el públic al mig.
1: No?
0: Uns 350 metres que va recorrent en total. I la gràcia és que aquí doncs, pots pensar que tothom que està a pista, i també agradaria, té més oportunitats per veure a l'artista a pocs metres.
1: Sí.
0: Però clar, és veritat que en altres moments l'artista desapareix de la vista, no?
1: Yeah.
0: Perquè si de cop t'apareix al mig d'una passarel·la amb molta gent al voltant, igual si tu estàs al fons de tot no el veus...
1: I és la teva cançó preferida, dius,
0: clar.
1: Perquè m'he matat a fer la cua.
0: Això pot passar que hi hagi moments que el vegis molt bé i moments que no el vegis. Què ha passat? Doncs que hi ha hagut moltes queixes des de que ha començat aquesta gira de Harry Styles per la mala visibilitat d'algunes entrades, i no estem parlant de les del Galliner, d'allà al fons de tota la graderia dalt de tot, que ho veus tot de lluny, sinó les més cares, les VIP de 400 euros, que són les que estan a pista però més a prop de l'escenari, davant de tot. Aquest és el so d'un vídeo en què es veu en Harry Styles corrent d'una punta a l'altra de l'estadi a través de... Són dues plataformes que el connecten amb el centre que en un punt fan com un pont elevat. I clar, les persones que estan just a sota d'aquest pont,
1: no
0: si miren
1: res.
0: Cap a la dreta, no veuen absolutament res de l'escenari. Yeah. I clar, això doncs, sembla que no s'havia pensat abans o algú de la gira no s'havia posat en aquell punt per veure la visibilitat que hi havia. Després de les crítiques, l'organització ha confirmat que farà canvis en aquesta distribució del recinte. Haurem d'esperar, no sé si hi ha demà el pròxim concert a Amsterdam els hi donarà temps per fer aquests canvis, però bueno, això obre un debat que és que passa moltes vegades, cada vegada més, que de cop tu t'has gastat uns 300-400 euros en una entrada i de cop arribes allà, t'asseus allà i dius, ostres, però
1: on està?
0: Però si la meitat de l'escenari no el veig, que això va passar molt amb Rosalia també, hi ha molta gent...
1: Però si la Rosalia no es mou gaire...
0: No, però el problema és que hi va haver molta gent que va compartir imatges del concert de Rosalia perquè, clar, tu tenies... una part de l'escenari que Rosalia entrava cap a dins.
1: Cert.
0: I si tu estaves al lateral complet, no veies ni les pantalles ni la meitat del concert en el qual Rosalia estava com ficada dins de l'escenari, on estava dalt de les escales, per exemple.
1: Tens
0: molta
1: raó.
0: Gent va compartir imatges dient que aquestes entrades, que eren molt cares, no tenien cap mena de visibilitat. Jo mateix, que vaig anar al concert de Lady Gaga, em va tocar...
1: Estaves trigant a dir-ho, eh?
0: Em va tocar a la dreta de tot, a lateral de tot, que encara tenia gent al fons. Jo veia, diguéssim, la part de darrere de l'escenari on entraven i pujaven els ballarins, però la meitat de la Lady Gaga jo no la veia, la veia d'esquena. I la gent que estava al costat és que no veia ni les pantalles.
1: Per tant, es faran canvis.
0: Bueno,
1: totes les escenografies.
0: Aquí, en aquest cas, sí que es fan canvis. A la resta, no ho sé, jo no vaig veure canvis, eh?
1: Tu creus que la nostra parella, de fet, les dues van anar a Rosalia?
0: A Rosalia podria ser, sí.
1: Una d'elles...
0: Molt ben podria ser.
1: Una d'elles, segur. Judit Mascó hi va ser.
2: No
1: hi va ser.
2: Vaig anar a l'anterior cosa, aquella de la listening party, aquella que...
1: Ah,
2: no vaig anar al concert. No anar al concert.
1: I la Judit Colell?
3: No. Tampoc.
1: Tampoc.
2: O sigui que no podem aportar res.
3: No em sap greu.
2: Mira, però t'he de dir que al final em va agafar un FOMO tremendo.
1: Vas tenir FOMO,
3: sí,
1: eh?
3: Sí, jo també, molt, molt.
1: Escolta.
3: Sí, jo ja abans hi hagués anat.
2: Doncs
1: és increïble, però Bofill i Puigvoltes van anar a Rosalia.
0: Per separat.
1: Però hi vam ser.
3: Quina meravella.
1: No hem parat de dir-ho.
3: No, ja. Però una enveja tremenda.
1: FOMO.
0: No sé com va ser.
1: Jo tinc una amiga que se'n va anar de tan FOMO. FOMO va agafar un avió i se'n va anar a Londres a veure-la.
2: Jo tinc una filla que em va dir, mama, i si anem a un altre lloc? De... I jo dic, home, perdona, que tinc tanta feina,
1: clar.
2: Tanta cosa, tampoc.
1: Però
2: tot
1: no,
2: això
1: clar.
2: No ho faré.
0: No, i els diners que suposa, també vol, l'avió, hotels, tot.
1: Sí. 2 minuts, va, que ja ho heu escoltat. Avui, la nostra parella, de fet, són les Judits.

0: 7 i 40, ja tenim aquí la Judit Mascó, la Judit Colell, les Judits avui de parella de fet, que ara dèiem, crec que no havíeu coincidit mai.
1: No.
0: Ja no,
1: no, és la primera, és fantàstic.
0: Us heu trobat a altres llocs?
1: Sí.
2: Però a mi
1: sí,
2: que
1: sí.
2: Ja es digui Judit, ja m'entra bé la cosa.
1: A mi també, ja sempre... Ja...
0: És bonic, és bonic.
2: El... A tu t'agrada el teu nom?
1: Molt.
2: És que a mi m'agrada molt.
1: Molt, m'agrada molt.
2: Jo sempre els dic als meus pares que m'agrada el meu nom. Jo no sé si tothom pot dir això. A mi m'agrada, Judit.
0: M'encanta l'orgullós que esteu del vostre nom.
1: Sí, sí, sí.
0: A tu t'agrada el teu nom, Joan?
3: Sí, he tingut sentiments contradictoris al llarg de la meva vida, perquè el trobo molt comú, però alhora també doncs, és molt català i m'agrada.
0: T'ha marcat, això.
1: Sí. Però ara ja no és tan comú, ja no posen tant.
3: Ja, això és
0: veritat. Ara és original.
1: Ara és original.
3: Sí.
1: Sí, sí.
0: Jo trobo que Anna també és original. No?
1: Anna és molt maco.
2: Anna és molt original.
3: A mi moltes vegades s'equivoquen.
0: Nosaltres som 7 amigues, que ens anem al cap de setmana aquest juntes.
2: I totes Anna.
0: I de les 7, no és broma, som 4 Annes.
2: Déu-n'hi-do. Llavors, clar, suposo que et posen una por.
0: Però jo soc la Puigvolta.
2: Clar, ets la Puigvolta.
1: Sí, si no, clar, diuen Anna i no, totes què.
0: Algú fa Anna i ens girem quatre. I...
3: A mi em diuen Jaume, Jordi, tot es confona clar, moltes vegades.
2: I, Joan... I els nostres noms, a més, m'agrada molt la història que té darrere.
1: Sí.
2: O sigui, ho trobo... Jo em sento molt orgullosa.
1: És impressionant.
2: De la Judit de la Bíblia.
0: De la que decapita.
2: Perdona, com li talla el cap.
1: Li va tallar el cap aquell senyor.
2: El desgraciat de l'Holofernes. I ho ensenya amb safat al poble com una heroïna. Jo penso...
0: Pues
1: i hi ha una altra cosa molt curiosa que he descobert aquest any del nostre nom.
2: Bueno,
1: ella és sense H i jo sóc amb
0: H. Això us anava a dir,
1: però
0: és veritat.
1: Jo tota la vida he pensat... Jo sempre havia celebrat amb els meus pares el 6 de maig el meu sant. Però molts amics em deien, no, el Santa Judit és el 5 de maig. I altres em deien, no, és el 30 de desembre. Fins que l'altre dia el meu fill, que és molt curiós, si el coneixes tu,
0: sí.
1: El meu fill, que és molt curiós, va dir,
0: maquíssim.
1: Prou, he d'averiguar per què hi ha tants sants, Judit, que no sabem quin
2: jo,
1: dia...
2: Jo, 7 de setembre.
1: El dia 6, mira, veus? Bueno, el dia 6...
0: Sant Francesc, que
1: el dia 6 sembla que el dia 6 de maig, que és el dia que celebrava jo, que és un dia que ho van decidir els catalans només. És a dir, és Santa Judit, però només aquí a Catalunya.
2: Però llavors deixa'm dir-te una cosa, ara li caurem a la mirada.
1: Com els de Bilbao, que nacen donde quieren.
2: Però llavors ja sé que vas de catalana per la vida, et diré una cosa. Treu-te l'H.
1: També és veritat. No, no.
2: Clar.
1: Però si me'l poses...
2: Ella va amb H i jo vaig sense H.
0: És que el Judit Colell et xivaré que quan has dit amb H ha fet una cara.
2: Clar.
0: Home,
2: a mi, els que em coneixen, quan se t'aixeca la cella, dic ja, jo de seguida faig... La cella cap amunt.
1: És que me'l van posar amb H, no sé.
2: Bueno, però l'H ve de l'anglès, o sigui, els noms bíblics. Judits, Esters, Elisabets, Ruts, són sense H, en català i en castellà.
1: Quina feinada.
2: L'H és ve de l'anglès i llavors és Judith.
1: Quina feinada ara...
3: Has de canviar el DNI.
1: Anar-me'n de la... Uf. No, em sembla que em quedaré
2: jo sempre aquí reivindicant aquesta Judit valenta que talla caps.
0: És quan la Judit Colell se'n va al registre i se la treu.
1: Demà mateix.
2: I a més ara... Hòstia, la Mascó.
0: I el 7 de setembre.
1: I se la treu el 7 de setembre.
0: I punt.
1: Està molt bé, en tinc una per cada temporada.
3: Diu el Clàudio tot l'any que no hi ha hores pel DNI, o sigui que...
2: Agafa 2 anys vista que total no hi ha pressa.
1: Ja porto tota la vida.
0: És un dels temes que estem preparant a més al balcó, que no hi ha hores.
2: Aquest, que no hi ha hores. I però hi ha comissaries al Quinto Pi, no? Que pots anar. Però és el truco, no? Vaja, jo...
0: Vas a Badalona, Terrassa...
2: Jo tinc filles aquestes que perden el DNI, perden el no sé què, llavors busques.
3: A la Seu d'Urgell.
2: I ho trobes?
1: Passar cap de setmana ja,
0: clar. No? Va, encetem temes, que no...
2: Vinga, va,
0: aquí.
2: Sí.
0: Judit, la Mascó, ens va. Portes una expo del CCCB?
2: Sí, una expo molt xula, que vaig tenir la sort i l'oportunitat, jo ho desconeixia totalment, però ahir es va inaugurar una expo del CCCB que es diu El culte a la bellesa, i és una mica els ideals de bellesa que han existit en totes les èpoques, al llarg de la història i a totes les cultures també. Aquesta expo, a més, mira, ja faig la promo, sembla que em vagi a mi la cosa, està a la planta tercera i és fins al 8 de novembre, que està bé saber-ho perquè tenim temps. Però a mi em va cridar l'atenció, perquè vaig pensar, ostres, jo amb la meva trajectòria, la meva feina... Aviam què trobo, no?
0: I vaig, és el teu tema.
2: Exacte. I és una mica una exposició que recorre l'evolució d'aquests ideals al llarg de la història i que analitza el com, sobretot, s'ha construït aquests cànons estètics de bellesa i reivindica també, amb molta bona part d'aquesta exposició, que és molt interessant per això, els cossos i les belleses que se surten una miqueta de la norma, no? Però el que és molt xulo de veure és que ja sabem, o és curiós també potser dir-ho així, veure que al llarg de la història doncs la filosofia ha intentat explicar el que és la bellesa, sí. L'art ha posat sempre la bellesa moltes vegades per sobre, no? D'altres conceptes, diguéssim. La ciència ha innovat sempre, no? Constantment per assolir-la. El mercat sempre, o el capitalisme, sempre ens oprimeix i vol que sempre vulguem...
0: No estàs dient la moda, eh?
2: No, bueno, també perquè també hi ha una, bueno, hi ha una bona part molt potent de, és que hi ha molts aspectes, toca tots els aspectes. Hi ha moltes peces, moltes performances, hi ha molts audiovisuals, hi ha molta part de cosmètica, per exemple. Ah. De la moda en parla, però parla més sobre els cossos, com la matèria, la carn, parla molt sobre la pell, com l'òrgan més gran que tenim. I és el més visible, és el primer que veiem, parla molt del cabell, vull dir, però no tant de la moda, parla més de tots aquests
0: aspectes. Els cossos, clar, em referia als cossos i la moda.
2: I, bueno, una miqueta aquesta expo m'ha...
0: T'ha remogut?
3: Sí.
2: Perquè, clar, jo em dedico a això.
0: I tens definició tu mateixa de la bellesa?
2: Bueno, és que jo l'he buscada i és xula, perquè diu una cosa que és molt curiosa, diu, la bellesa és una qualitat que deleita els sentits i satisfà l'intel·lecte.
0: Deleita els sentits i satisfà l'intel·lecte.
2: Curiós, no?, que digui això així.
0: Li compres, Judit?
3: Satisfà l'intel·lecte.
2: Mira que tu també
1: Sí, jo crec que sí. Sí, és que la bellesa es pot parlar de la bellesa en molts àmbits.
2: Bueno, no, però és que clar, es parla de la bellesa en un paisatge natural, es parla en una obra d'art, com estàvem dient, en tots aquests aspectes, que ja és molt difícil que hi hagi consens entre tots del que és bell, bonic o no. Però no hi ha consens mai a la vida.
1: No.
2: És sobre el cos humà, sobre els nostres cossos, sobre la bellesa dels humans. I aquí és on crec que creix, on neix, perdona, el conflicte. I és interessant tot això, perquè...
1: Sí, a més canvia molt d'una època a una altra.
2: Clar.
1: Completament canvia el concepte de bellesa
2: física.
1: Bueno,
2: és una mica
1: física.
2: Com que aquests cànons que jo voldria preguntar, que qui ha definit el concepte de bellesa, per exemple, actual? Qui?
0: Clar.
2: No? És ben curiós.
0: El capitalisme. No
2: ja, però, jolín, és que és molt fort. És molt fort. Bueno, jo...
0: Bueno, què és per vosaltres, de les persones, què és per vosaltres una persona vella, bé alta?
2: Bueno, això és molt relatiu. Això és molt relatiu i molt... Ja ho he dit, o sigui, segur que no ens posarem d'acord, no? És algú que segurament t'aboca...
1: Hi ha molts tipus,
2: unes
1: emocions, també, de
2: bellesa. Unes emocions, no? El tema aquest del síndrome de Stendhal a mi m'encanta, perquè és veritat, és allò que t'emociona o allò que te fa vibrar o... No sé, ara hauria de trobar molts adjectius per definir tot això.
1: Jo ara recordo una escena de la pel·lícula Barbie que a mi em va agradar molt.
2: Sí,
1: que
2: és quan bueno, ella... allà també surt,
1: quan ella
2: mira, amb què juguem.
1: Però quan ella mira la senyora aquella tan velleta, que una senyora de 90 anys, que està allà en una parada d'autobús, i li diu, l'altra la mira i li diu, és que és vostè preciosa, li diu la Barbie. I ella diu, ho sé, la senyora de 80 anys diu, ho sé. I em va agradar molt, perquè realment la miraves i pensaves, és que la tendresa d'aquesta...
2: La tendresa és bellesa. Mira, la tendresa, perdona, la tendresa per mi és bellesa, la tendresa cada vegada m'agrada més, potser perquè em faig gran. Mira, no seré la velleta de la llopra, però la tendresa... La tendresa que m'aboca una persona gran, un animaló, no? Un gosset, un gatet, una criatura també. Petita... Per mi sempre hi ha bellesa.
1: I tant, sí, sí.
2: Bueno, clar, dit això...
0: Estava pensant en la pel·lícula també de la Gran Bellezza, no? Del Sorrentino.
1: Sí, sí, sí, també.
2: Com m'agrada aquesta pel·lícula.
0: És preciosa. Tot és bonic, no? Fa que tot sigui bonic.
2: Tu quin horòscop ets?
1: Jo, Cranc.
2: Val. No, perquè jo sobre soc balança. No era tallar el rotllo, però és que sobre soc balança i jo no, tampoc és que cregui tant en aquestes coses, però estic envoltada de gent que sí, em diu, és que clar, sobre de la teva feina ets balança. I clar, per mi l'estètica...
3: Jo també, Judit.
2: Mira, doncs per mi l'estètica és important. I a vegades sembla una frivolitat quan ho dic. Però jo no estic parlant d'això...
1: Per mi també molt i mira, soc cranc, vull dir que això va com va.
2: Però... que em pot fer bastant feliç. Per això les pel·lícules, que potser no són grans pel·lícules, però hi ha una estètica prou important, per mi són prou bones com perquè jo les admiri i les gaudeixi.
0: Clar, però una casa bonica a mi em provoca també, bueno, com el síndrome d'Estena.
1: Totalment, un quadre...
0: Em provoca plaer.
1: O una fotografia. Jo ara que estic preparant una pel·lícula, estem amb el director de fotografia treballant tota l'estona sobre imatges d'altres pel·lícules, sobre quadres, sobre fotografies. És que és preciós, hi ha algunes que et posen la pell de gallina.
0: Sí.
1: I aquella, allò és bellesa. Allò és bellesa, molt més bellesa que...
2: Però tota aquesta bellesa que estem parlant, també ho vull dir, perquè també va d'això l'exposició, acaba excloent a la majoria de la gent. Això és fort, eh? A la majoria de la gent.
0: Què estàs dient? Que la majoria de gent és lletja?
2: No, jo no estic dient això. Això és el sistema, aquest cànon de bellesa que he dit, qui l'imposa.
0: Va, vols dir que,
2: i va d'això,
0: no entra,
2: perquè clar, hi ha molts col·lectius, molt diversos, que ara, si parlem de l'ara, també és veritat que hi ha molta informació en molts àmbits sobre la història, no? de la bellesa, en molts àmbits, repeteixo. Però parla molt de l'ara i per això és molt interessant. Està bé passar-s'hi perquè et fa reflexionar.
0: I m'interessa la pregunta que feies, qui decideix els cànons?
2: Qui? I a més, perdoneu, ja acabo aquí, a veure si ho sé expressar. O sigui, és... qui decideix això? Perquè ara diria una paraulota, jo. Perquè és que no pot fer-te feliç mai a la vida, perquè resulta que el sistema està fet de tal manera que aquests cànons són canviants.
1: Sí, i sempre acabem anant...
2: Si són canviants vol dir que quan tu t'hi poses i consumeixes tot allò que creus que vas... Mai a la vida assoleixes i arribes a aquest estàndard de bellesa. Per tant, és algo que ens fa infeliços.
0: Però al final... No,
2: quan jo penso que m'hauria de fer feliç...
1: Però també sempre estan... també aquest tema és que és un tema per dedicar-li un programa sencer.
0: O fer una pel·lícula.
1: Les dones
0: és
1: també,
0: tema, sí.
1: Tots aquests cànons de bellesa...
0: Ara
1: que van tornant-hi. Ara aquesta obsessió que ha agafat per aquestes primors tan exagerades...
0: Puc dir Demi Moore. Ens ha fet una pel·lícula que es diu La substància, sí, que és una crítica radical a la dictadura de la, no, de la bellesa, de fet... I apareix com a la cançó de l'última de la fila, Huesos.
2: Mira, volia parlar d'aquest tema, de la Demi Moore, i no m'he volgut posar en un jardí, perquè jo crec que cap de nosaltres hem d'opinar de la Demi Moore perquè és una dona i perquè té un cos. Però és que realment és esfereïdor. No el fet de que la Demi Moore estigui com està, sinó... Mira, al final acabo de parlar d'ella. Sinó... que jo, quan vaig veure allò, totes aquelles imatges, per exemple, ara les últimes, les actuals, que ja fa un temps de tot plegat, amb ella, jo vaig pensar, vaig a veure les opinions, no, els comentaris, no? Perquè em va semblar tan fort a mi. A mi em va semblar tan bèstia.
0: I articles de dones, sí, dient, malaltís. Ens vas fer un favor amb la substància i això...
2: Bueno, doncs, quan llegeixo les opinions, eren bones. Estupenda per l'edat que té, meravellosa, quina elegància, cada dia està més guapa.
0: Però si seguies avall, si seguies amb més clor...
2: I els mitjans, és a dir, els Harper's Bazaar, els Vogue, els tal... O sigui, els mitjans que cobrien, que cada dia llueix un vestit espectacular, d'alta moda, de ta-ta-ta-ta-ta-ti, doncs sempre alabant-la tant que jo vaig pensar, ostres... aquí hi ha algú que jo no sé...
0: Però ara ja han sortit una sèrie d'articles que...
2: I hi ha una última cosa, però podeu parlar d'una altra cosa mentre ho busco, eh? Que avui ho he vist avui, que és en relació al que ha dit Espera.
0: Encetem. Bueno, de bellesa, eh? Que si no canviem el tema de...
2: És de bellesa, mira, això. O sigui, ara, el regreso, això és l'últim ja, del Messi look. Messi, no del Messi jugador de futbol, eh? En anglès vol dir...
3: Del desendreçat.
2: Del brut.
0: Del caos. Sí.
2: Del cabell brut. Mal pentinat, sense maquillatge... O sigui, això ja va existir, eh? Doncs ara hi torna.
0: Ara hi torna, tot torna. O sigui molt que... interessant. Sí, bé. I m'ha agradat molt l'apreciació de la Judit. Tercera planta.
1: Que ningú es perdi.
2: No, perquè continua fent l'altra expo, la de la Rodoreda. Sí. Per això que no ens liem.
1: També és preciosa.
0: Preciosa.
2: Sí, per això us
0: que, ho dic. Que li queda ja res. Dos telediaris que diuen... La Judit Colell vol parlar d'això.
4: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
5: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca.
6: Has parlat amb els del port, perquè si voldries fer 8 hores setmanals d'aquí?
5: Sí, que jo tinc una feina.
6: Ja ho sé, però hem de mirar lleugerir una miqueta la feina al papa.
5: Cagues, fills de puta.
0: Has vist la sèrie Revelejar?
1: He vist els dos primers capítols, ahir el van estrenar. La sèrie Revelejar, creada pel Pol Rodríguez, basada en una experiència seva. Els seus pares tenien un restaurant al Raval i un fons d'inversió, un fons voltor, va comprar l'edifici i van haver de marxar. I aleshores ell ho va dir, aquesta sèrie, en certa manera, és una venjança, no? Que diu, està molt bé perquè el cinema i l'audiovisual ens permet venjar-nos d'aquestes situacions d'injustícia que es donen tant. Em va semblar tan espectacular, la sèrie. Vull dir, realment vaig sortir del
0: realment
1: cinema...
0: Realment és una venjança?
1: Sí. Bueno, l'he acabat de veure, eh? Però em va semblar, en primer lloc, molt ben feta, d'una manera molt especial, molt diferent. Està dirigida per ell i per l'Isaac i la Cuesta, que ja van guanyar l'any passat el Goya amb Segundo Premio. Però és que, a més, la sèrie... Surts d'allà, em vaig trobar una amiga meva, la meva muntadora, la Liana Artigal, em va dir: no estàs molt emprenyada? Dic, oi tant, em sembla que me'n vaig a ocupar jo a cases ara mateix, o a cremar allò, els fons d'inversió.
2: Quants capítols?
1: Perquè no sé quants capítols té. Està a HBO i estarà
2: demà.
1: Demà.
2: Sí, molt bé.
1: Però, a més, jo el que volia era, sobretot, és una sèrie que parla d'això, d'aquesta situació, un fons voltor que compra tot un edifici, que està comprant molts edificis al Raval, no sé per què, perquè aquí es va quedar, i realment parla d'aquesta situació tan injusta. Però sobretot el que jo volia era parlar això del cinema i de les...
2: Sí. Doncs et faig parar, perquè m'he saltat abans la cançó Soc una desendreçada de la Judit. Escoltem la cançó, parem dos minuts i ens acabes d'explicar...
3: I que la presenti la Judit, no?
7: Aquesta és una cançó que parla de totes les danses prohibides i castigades al llarg de la història. És de l'últim àlbum del Jorge Drexler i és meravellosa i dona un bon rotllo si escolteu la lletra.
2: Va, escolteu-la.
7: Mira quanta info.
8: En julio de 1583, un decreto de los alcaldes de Casa y Corte de Madrid prohibía bailar la zarabanda bajo pena de 200 azotes y 6 años remando en galeras.

0: 8 i 8, encetem un oasi que ve farcit. Sempre diem el mateix, però aquesta setmana...
1: Però aquesta setmana, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do la setmana.
0: Han tingut feina, que els veig amb bastanta bona cara. Podrien
2: estem
0: estar
2: contents,
0: molt més cansats.
2: Estem molt contents.
0: Joan Serra, cap d'Informatius de Ser Catalunya, Mar Rovira, periodista del País a Catalunya.
3: Hola.
0: Heu tingut feina, però... També està bé explicar-la avui. Vull dir, és dels dies que també us necessitem.
3: Ho intentarem.
0: L'escàndol polític de la setmana, José Luis Rodríguez Zapatero.
4: Deseo, en primer lugar, expresar mi disposición, por supuesto, a colaborar con la justicia. Al mismo tiempo, quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad. Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra. Asimismo,
1: amb aquest vídeo que penjava el president, l'expresident des d'un jardí a casa seva, negant qualsevol acusació, després que el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, l'hagi imputat i el consideri líder d'una estructura jerarquitzada, una trama de blanqueig d'empreses que utilitzaven els seus contactes per tancar operacions i a canvi endur-se uns 2 milions d'euros, es calcula, segons el jutge, en comissions. I també el jutge assegura que els pagaments es canalitzaven a través de l'empresa de les seves filles.
0: Ara parlarem de la derivada política, però vosaltres que esteu tot el dia amb les mans enfangades, anava a dir, perquè sempre aquesta paraula...
1: De la informació d'actualitat.
0: Us va sorprendre aquesta notícia?
2: Fortament, no? Entenc que, malgrat que portessin mesos des d'un sector de la societat espanyola alimentant els dubtes i les sospites sobre l'expresident Rodríguez Zapatero, és evident que és una notícia de molt d'impacte i el tractament mediàtic que ha tingut la notícia així ho demostra, no? La derivada política, com deies tu, ha estat profunda, intensa, i crec que durarà dies i es fa difícil a dia d'avui, crec, no sé en Joan com ho veu, però predir fins on pot arribar l'abast d'aquesta notícia.
5: Sí, l'abast. L'abast és, és el gran interrogant. Aquesta és una informació, o els dubtes sobre Zapatero no és una qüestió que no

0: o aparegués, no sobrevolés de la política espanyola. El Mundo ha fet, m'atreviria a dir, desenes de portades vinculant Zapatero, Plus Ultra, l'empresari vinculat a Zapatero. N'hi ha hagut moltes de portades mediàtiques, si voleu, dels mitjans més conservadors. Però és veritat que el que hem vist aquesta setmana hem assistit a una explosió que va més enllà d'això, sinó que una altra realitat que ja situa en un altre escenari la figura política de Zapatero. Jo crec que la primera derivada política de tot plegat és fins a quin punt això pot arribar a desmobilitzar l'esquerra. És a dir, el gran comentari que s'escoltava en aquestes últimes hores o en aquests últims dies quan tu parlaves d'aquest afer és, doncs era l'última figura pulcra que li quedava a l'entorn de Pedro Sánchez amb prou pedigrí. És que Zapatero té un llegat polític que, per exemple, comença amb amb el reconeixement legal del matrimoni homosexual. És que això és un llegat polític.
1: Ahir vam repassar el currículum al perfil amb en Bassas.
0: Per tant, en un context en què l'esquerra està molt erosionada, en què hi ha un ascens de la dreta i de l'extrema dreta, en què l'esquerra intenta aferrar-se a una continuïtat del projecte polític que ha estat molt esquitxat per casos com els d'Avalos i Koldo, que fins i tot la figura de Zapatero quedi esquitxada, ja veurem fins a quin punt pot quedar erosionada, doncs, home, té un impacte molt gran a l'esquerra espanyola.
1: És la frase ahir de Rufián, si esto es verdad, deia, és una mierda.
2: És que ara anem a repassar la sessió de control ahir del Congrés. Era el dia després que es conegués aquesta imputació de Zapatero i el primer en preguntar al president del govern espanyol era el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo.
3: ¿Qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del gobierno de España? Solo hay que leer el auto para darse cuenta que sin su consejo de ministros el señor Zapatero no habría podido delinquir.
2: España. I Pedro Sánchez defensava així l'expresident dels atacs de Feijóo.
4: No nos metió en una guerra ilegal. No mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España, no. El presidente Zapatero extendió derechos y libertades. Nos sacó de una guerra ilegal en Irak i acabó con ETA, senyoria.
2: I també va voler deixar molt clar el president del govern espanyol que no es plantejava de moment cap avançament electoral. És veritat que és el dia 2 quan declari l'expresident Zapatero i els socis, alguns socis diuen que esperen allà aquesta data per veure si fan o no algun moviment. Ara l'Anna citava aquella frase de Gabriel Rufián durant l'hemicicle. Després, Gabriel Rufián, a l'Hoy por Hoy, deia això.
5: No actuaremos en consecuencia, pero sí que es cierto que lo dijimos claramente hace ya un año. O sea, a nosotros nadie nos va a hacer escoger entre corruptos profesionales de la derecha y cutres de la izquierda. Zapatero no es ni Santos ni es Ábalos. O sea, Zapatero, repito, es un referente para muchos de nosotros que incluso no le votamos nunca. El que vota al PSOE o a la izquierda lo que tiene el PSOE, pues ya sabe que según quién es peor, pero ¿y qué? Tiene el corazón roto. Yo creo que hoy hay mucha gente con el corazón roto, a no ser que se demuestre, y yo espero con todo mi alma que sea mentira, pues que ni nada, ¿no?
2: I, clar, la cosa és que aguanti o no la legislatura també pot dependre dels socis, de què pot fer el PP si acaba presentant o no una moció de censura. Sobre això, sobre aquesta moció, Borja Sémper del Partit Popular deia això.
6: Es una herramienta que puedes utilizar una vez y que hay que utilizarla bien. Y creo que hay algunos que nos pedían que la presentáramos hace un año. Y creo que hicimos bien no presentándola. Y creo que es una herramienta constitucional que todavía está en manos del Partit Popular.
2: No sé si voleu valorar aquesta opció de moció de censura, també aquestes paraules de Rufián posant veu una mica la decepció que pot sentir o molta esquerra o molt votant socialista.
1: El cor trencat.
7: Bueno, sí, perquè Rufián exterioritza el que deia abans en Joan, no? Que és aquest sentiment de desafecció que provoca que ataquin la imatge del que ha representat José Luis Rodríguez Zapatero per molts sectors de la societat espanyola, per l'esquerra, però també ha tingut un paper rellevant, fins i tot dins de l'independentisme, recordem, que ha tingut aquest paper de xarnera, moltes vegades fent d'interlocutor entre el govern de Pedro Sánchez i Junts per Catalunya, i no deixa de ser rellevant el fet de que la seva relació de confiança amb el president del govern espanyol és una relació que es va anar teixint amb el temps. Recordem que al principi Zapatero és un personatge que no s'alineava al costat de Pedro Sánchez, sinó que estava molt més al costat de Susana Díaz, quan ella intentava posar-se al capdavant.
1: Després va girar, però sí.
7: Exacte, i ha acabat sent un gurú intel·lectual d'aquest govern, no? I respecte al que diu el PP, té raó, és una bala que pots fer servir una vegada, la de moció de censura, però si acaba la legislatura i resulta que aquesta bala la tens guardada a la cartutxera, doncs això també diu molt.
0: Jo crec que el PP s'està curant molt en salut i no vol fer cap pas en fals ara mateix, perquè tampoc té clar aquells que podrien arribar a plantejar-se si donessin suport a una moció de censura, si ara mateix són aquí. Jo, per exemple, no he vist ningú fent reflexions a correcuita, ni al PNB ni a Junts, sobre què s'ha de fer. Avui mateix aquí a Catalunya hi havia Mònica Sales, que és veritat que no té responsabilitats al Congrés dels Diputats, però en cap cas ha passat de el seu ha de donar explicacions, més enllà d'aquí. I, per tant, el PP s'està curant molt en salut en fer els passos que pertoquen. Ara li toca erosionar, perquè aquesta és una figura, i això cal recordar-ho com una altra idea central, una figura estretament lligada a Sánchez. És a dir, a Sánchez li queden pocs tronfos, però el principal que li queda és Zapatero. L'ha fet servir en totes les eleccions, en totes les campanyes electorals l'ha fet servir, i és la figura, jo crec, que del llegat més recent del PSOE, que està estretament lligat al seu costat, a la seva trajectòria.
1: Jo ahir escoltava l'Ivan Redondo amb l'Aimar Bretos, i també s'està teixint aquell relat de les companyies, no? Ja s'està intentant fer altres relats, però que és important, perquè apareixen ja per totes bandes.
7: Bueno, però és que això també n'hi ha per fer-s'ho mirar, i em situo en la pell del PP, de dir, en un moment en què l'erosió que pateix aquest govern és absolutament, diguéssim, devastadora, perquè és un govern que està entre l'espasa i la paret des de fa molts mesos, amb persones del nucli dur del president, del mateix president del govern, assenyalades per la justícia, doncs que el PP sigui incapaç de reunir els aliats suficients com per atrevir-se a presentar aquesta moció de censura, a mi em sembla que això també hauria de fer reflexionar el PP.
0: Això té a veure amb el Marc, jo crec, també, que s'ha lligat de bracet a Vox. És a dir, en tots els trajectes a eleccions autonòmiques i en la composició de posteriors governs, és que està enganxat a Vox. I mira, Andalusia, ha de prendre decisions i haurà de negociar amb Vox.
1: Ara citàvem a Gabriel Rufián, que per cert està fent un autèntic pols al seu partit, Esquerra Republicana.
2: Sí, ha fet oficial que vol encapçalar ser el cap de llista al Congrés d'una candidatura que aglutini totes les esquerres d'Espanya, més enllà del PSOE, també les nacionalistes, País Basc, Galícia o Catalunya. Això deia ahir en una conferència a Madrid.
8: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
2: Però és veritat que aquesta opció el seu partit no la vol de cap de les maneres. Esquerra això no ho veu, i aquí és on s'està tensant la corda i Rufián posa condicions a la direcció d'Esquerra per seguir com a cap de llista dels republicans al Congrés.
8: Una cosa és que no me vea d'Esquerra Republicana, otra cosa es que me presente por Esquerra Republicana, ¿eh? Yo no voy a volver a presentarme por Esquerra Republicana si no hay unas condiciones. Si no hay unas condiciones.
2: Ve a dir que si ells volen que continuï, ell vol escollir qui l'acompanya a les llistes i al grup parlamentari. Així que, com us podeu imaginar, això no ha agradat gens als seus companys de partit. Podem saludar la Laura Pons. Laura, com estàs? Bona tarda.
9: Hola, què tal, Joan? Bona tarda.
2: Això, bàsicament, vol dir que Rufián no vol continuar amb els seus actuals companys al grup parlamentari, al Congrés. De fet, les fonts que tens dins del partit expliquen que fa temps que Rufián i la resta no es parlen.
9: Sí, la mala relació ve de fa molts mesos. A Madrid hi ha 7 diputats en total i Rufián només es parla amb un parell d'ells. Són companys de partit i només això, companys, perquè la mala relació és evident. És cert, però, que el grup parlamentari té poc marge de maniobra per suportar aquest sainet, aquest teatre. Diuen fons del partit que s'han de carregar de paciència, que toca respirar, tenir el cap fred i esperar a veure com acaba tot plegat, tot i que l'ambient, diuen, és insuportable i complica això la feina que fan amb les ponències, les compareixences i la tramitació de les esmenes per qualsevol llei. Altres fons del partit, també a Madrid, esperen que Calàbria, que la direcció d'Esquerra Republicana mogui fitxa, que Junqueras toqui el crostó a Gabriel Rufián i digui fins aquí, que marqui els límits, tot i que no tenen clar, això sí, si acabarà passant, perquè asseguren que Junqueras no vol que aquesta bola es faci més gran.
2: Doncs justament la direcció, Oriol Junqueras, què en diuen? Ells asseguren que en cap cas avalen una llista unitària amb l'Esquerra Espanyola.
9: No, exacte, en cap cas, Joan, perquè ja ho han dit per activa i per passiva, Esquerra només es presentarà amb altres formacions europees Europa, on hi ha circumscripció única. Ho deia Isaac Albert, portaveu d'Esquerra Republicana, en declaracions al 324.
10: Esquerra Republicana es presentarà com Esquerra Republicana. Esquerra Republicana no està a l'esquerra del PSOE, ni estem a l'esquerra del PSC. Nosaltres som l'esquerra nacional d'aquest país. Nosaltres ocupem tot l'espai des del centre fins a l'esquerra. I aquesta és l'estratègia d'Esquerra Republicana. I en aquest sentit, Gabriel Rufián és un actiu clau per anar molt més enllà dels límits i de les fronteres...
9: És un actiu clau, deia el portaveu d'Esquerra, perquè la direcció dels republicans també és conscient que Rufián els va molt bé com a candidat pels tuits, pel TikTok, per les declaracions contundents que fa als passadissos del Congrés dels Diputats. És un actiu pel partit perquè arriba a perfils on no arriba Junqueras. La pregunta, però, és fins quan, fins a on la direcció d'Esquerra Republicana està disposada a cedir, a aguantar aquest estira i arronsa del free rider de Gabriel Rufián.
2: Gràcies, Laura Pons.
9: A vosaltres.
1: Sumem el que ha dit a les darreres hores Pablo Bustinduy, ministre de Sumar.
11: Pues creo que se ha dado muestra de que existe una movilización en la izquierda también, en la gente de izquierdas, que, bueno, pues atestigua de que existen las condiciones para que la izquierda siga trabajando y dando mucho que hablar en este país para proteger las condiciones de vida de la gente trabajadora. La izquierda no se va a resignar y va a conseguir, seguro, articular una opción viable para las próximas elecciones. Y en ese sentido, todas las aportaciones son bienvenidas y creo que es una buena noticia lo que sucedió ayer.
1: Gabriel Rufián està de sortida d'Esquerra Republicana?
0: Jo crec que les declaracions de les últimes hores al Club Siglo XXI de Madrid escalen clarament el conflicte. L'escalen clarament, perquè no és el mateix dir-li jo crec que el meu partit ha d'implicar-se en aquest tipus de front d'esquerres de l'esquerra espanyola que dir el que ha dit sobre les condicions que posaria Esquerra per ser candidat, per ser una frase en què es mossega la llengua. Perquè al final no acaba de desplegar quines condicions.
1: Sí, si fa un gir estrany, sí.
0: Si voleu, podem posar-hi, com es diu això, subtítols a la cosa. Entre altres coses, per exemple, tenir capacitat de poder per decidir els integrants de la llista electoral d'Esquerra al Congrés dels Diputats en unes eleccions espanyoles. És a dir, tenir mà en el grup parlamentari. I, home, quan tu confeccions una llista electoral, els partits, que estan molt acostumats, han de respondre a molts equilibris. Un dels quals és que la direcció també tingui coses a dir, no només el candidat. I aquest és el pacte que jo crec que ara és una mica més complicat tenint en compte aquestes paraules de Gabriel Rufián. És a dir, clarament, Rufián, ahir al vespre a Madrid, fa un pols a Oriol Junqueras. I li diu, escolta'm, ja veurem com arribem a port, de quina manera, però jo vull posar les meves condicions.
2: Però què és el que enfronta? És la línia del partit? És el càrrec? Hi ha desavinences en l'estratègia a Madrid? Què és el que ha fet que hi hagi un enfrontament?
7: Probablement amb tot. És a dir, en Joan deia, en Gabriel Rufián ha administrat bé les seves paraules per no acabar revelant això que és un secret a veus, no? que ho deia ara la Laura, que amb la resta de diputats té una relació, per dir-ho de manera fina, com a mínim tensa. Però, malgrat que administra molt bé les seves paraules, se li escapa quan diu, si jo puc ajudar, ajudaré amb el que convingui, siendo yo cabeza de lista. És a dir, no és allò que diu, jo puc ajudar amb aquest projecte que ven ell, d'anem a salvar Espanya de la dreta o de l'ultradreta, anem a buscar un front d'esquerres, a mi no em val formar part d'aquest projecte des de qualsevol posició. A mi em val si sóc el cap de llista. Amb la qual cosa, evidentment, entres en xoc amb la voluntat de, ja no només de la direcció del partit, sinó dels teus propis companys de partit que, com a mínim, tenen ganes de poder-hi dir una mica la seva. Potser sí que acabarà sent cap de llista, però abans de que comencem el partit, ja fins i tot quan encara som els vestidors, és que tu ja vols decidir el resultat final. I això és evident que es fa molt difícil de poder barrejar aquesta suma d'interessos que sempre és un partit polític i una candidatura electoral.
0: Per ampliar la resposta del que preguntava Joan, Esquerra té com a prioritat ser una formació influent en la política catalana més enllà del rol d'oposició que té ara. Ara està condicionant, per exemple, els pressupostos del govern, però vol ser el partit que governi Catalunya. Aquesta és la prioritat d'Oriol Junqueras, fins i tot quan pugui sent candidat. És la prioritat de Gabriel Rufián? O la prioritat de Gabriel Rufián té a veure molt més ara mateix amb la política espanyola? I aquí hi ha la divergència d'interessos, jo crec que principal, que és política, com deia Marc, de fons. I quan delimites aquest marc d'interessos, la prioritat per a Gabriel Rufián esdevé com s'ho farà l'esquerra per continuar tenint la capacitat de governar Espanya. I no com s'ho farà Esquerra, el partit Esquerra, per tenir preponderància en la seva influència a Catalunya i en la seva influència al Congrés dels Diputats.
7: I és que, a més, aquestes batalles de poder dins un partit polític, saps com comencen, però no com acaben. Perquè qui t'assegura, anem a jugar, que a tu t'agrada això, Puigvoltes, anem a jugar a futuròlegs i a dir, si ara Gabriel Rufián li marca un pols a la direcció del partit dient, jo vull posar les condicions per ser el cap de llista a Madrid, qui et diu que d'aquí X mesos, veurem quan siguin, quan arribin les eleccions catalanes, no et marca un altre pols perquè llavors resulta que a ell li fa gràcia ser el cap de llista del partit per la Generalitat.
1: Acabarem dient, hemos visto cosas que no creeríem.
0: Exacte, com Aitor Esteban, que repetia aquesta frase. Però per què fa aquest pols Gabriel Rufián, a banda dels motius de fons? Perquè té força per fer-lo, perquè sap que Esquerra Republicana no té cap altre candidat amb la seva capacitat de transmetre, i després també perquè sap que a la política espanyola té una cosa que no té cap altre dirigent de l'esquerra, que és que arriba al menjador de casa per dues vies, pel mòbil i pel telenotícies.
1: Sí, ja ho deia, és veritat. Tenim temps, dos minuts pel Salvador Illa, que ja té clar que podrà aprovar pressupostos la primera vegada aquesta legislatura.
2: Sí, perquè com ja ha fet amb Esquerra, avui el president ha presentat l'acord amb els comuns.
12: Espero que aprovem la primera quinzena de juliol aquesta llei, i és cert que és una estabilitat.
13: Finalment, el govern ha pres nota de que el que estàvem demanant era absolutament necessari. Estem davant d'un acord que és ambiciós.
2: Era la consellera d'Economia, Alicia Romero, i Jessica Albiach, portaveu dels comuns. A l'espera de saber el detall dels nous comptes, el sabrem demà, perquè demà Illa, president, i els consellers en el Consell Executiu aprovaran el text. Avui, mentrestant, Illa i Jessica Albiach han fet la foto per rubricar aquest pacte, que a grans trets vindria a ser una mica el que es va tancar al febrer, però sí que hi ha un punt, per exemple, en aquest nou acord que s'inclou, que és encarregar un estudi informatiu per veure si es pot ampliar el recorregut de la línia R-Aeroport a partir del 2030.
1: Un minut per cada un, amb la pregunta del Joan.
2: No sé, amb aquesta pregunta ha costat, perquè al final fa dos anys i pico que Salvador Illa estava buscant en pressupostos, i sempre s'ha buscat els mateixos suports, Esquerra i Comuns, i sembla que aquest cop sí. Per què ara?
7: Perquè s'han ajuntat una sèrie de circumstàncies, entre altres, que han passat les eleccions andaluses, que això també ha sigut un dels condicionants que ha retardat la signatura d'aquests pressupostos. Segurament no ha variat molt el contingut de fons d'aquests pressupostos en aquests 3 o 4 mesos que deies tu ara, però la política també és el do de l'oportunitat, i en aquest moment ha convingut fer-ho així a totes les parts que intervenen en aquest pacte. Que hi ha hagut renúncies? Segur. De totes les parts. De què ens en recordarem d'aquí 7, 8, 9, 10 mesos? Un any i mig, que quan va haver-hi... Que aquest govern ha sigut capaç d'aprovar els pressupostos.
0: En termes polítics, Esquerra ja va fer un pols, que és dir, jo no accepto que tu no em facis el traspàs de l'IRPF, m'he de plantar, em planto una vegada. Però quan hi va haver, diguem-ho així, el pacte del desacord...
1: Sí.
0: I es va projectar l'horitzó del 31 de juliol, del final del període de sessions, per arribar a algun tipus d'acord. Ja sabíem, i de fet Esquerra va dir de seguida que la IRPF ja no era una línia vermella, en aquell moment ja vam intuir que el més probable és que al final s'arribés a algun tipus de pacte de pressupostos. I és veritat que en els últims dies, diguem-ho així, hi ha hagut molt teatre.
2: I el fet de, pensant en les negociacions amb els mestres, per exemple, aquest pacte, i aquestes negociacions enmig d'aquestes vagues de mestres, ha facilitat o dificultat que hi hagués acord finalment?
7: Home, quan hi ha soroll de fons, no, Joan, no sé què anaves a dir, perdona que t'he tallat, però és evident que quan hi ha soroll de fons i el carrer està molt inflamat, tant amb els mestres com els metges, tot això ho dificulta, perquè evidentment tots els protagonistes d'aquest acord pressupostari
1: volen
7: aixecar el dit dient: ei, això us ho arreglarem, però perquè jo he intervingut.
2: I els, els mestres i professors han retret, per exemple, a Comuns o Esquerra que no posessin com a condició les seves demandes.
0: Sí, tot i que jo crec que una de les respostes que tenia preparada Esquerra és com sortirem a explicar que una cosa és els pressupostos i després ja lluitarem pels recursos dels professors. Una resposta que teníem preparada.
1: El que han hagut de treballar les respostes aquests dies tots plegats. Joan Serra, cap d'Informatius de Ser Catalunya. Mar Rovira, periodista del País a Catalunya. Gràcies perquè t'ho hagi,
0: que
1: l'heu clavat, com sempre. Us deixem amb la graderia.

0: Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Demà a aquesta hora us saludarem ja a mig camí entre Oslo i Girona. Farem un programa especial pel gran dissabte que ens esperen, que el Barça femení buscarà la seva quarta Champions i el Girona la victòria que li asseguri la permanència a primera divisió. Però la primera avançada de la graderia ja la tenim a la capital noruega. L'Anna Palet és a la porta de l'hotel del Barça, on fa uns minuts ha aparcat l'autocar que porta les futbolistes de l'equip de Pere Romeu. Anna Palet, com estàs? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Teje. Doncs mira, davant meu, a uns metres, tinc a les futbolistes del Barça entrant cap a l'hotel de concentració. Una desena, vintena, et diria, d'aficionats aquí del Barça reunits per veure-les arribar. Estan entrant, per exemple, Catacoll, Salma Parayuelo, Vicky López, Mapi León, Quica Nazaret, també Aitana Bonmatí. En aquesta expedició, també Laia Alexandri, l'única lesionada per la final, que ja sap que s'ho perdrà, però que mira, ara mateix està també baixant del bus perquè no s'ho ha volgut perdre. Mapi ara fent-se fotografies, Quica també amb els aficionats que estan aquí veient l'arribada de les jugadores, que ja descansaran des d'avui dijous per aquesta prèvia de la final de la Champions contra l'Olímpic de Lió.
0: De seguida fem última hora, Palet, i aquesta final es juga a escassos metres de la casa on es va criar l'extrem del Barça, Caroline Graham Hansen, i tenim preparat un reportatge amb gent que la coneix. Però abans, posem-nos al dia de tot el que ha passat dijous 21 de maig amb el Toni Suárez encara al control tècnic.

0: dient que l'empresari Enrique Riquelme ha comunicat a la Junta Electoral del Real Madrid que té la intenció de formalitzar en temps i forma, el termini acaba dissabte, la candidatura a les eleccions per enfrontar-se a les urnes a l'actual president blanc Florentino Pérez. Li arrenquem el telèfon de l'orella un minut a l'Anton Meana, ara mateix li vull per poder-vos donar tots els detalls possibles aquesta nit ben endreçats al Larguero, però fem una primera impressió. Hola, Anton, què tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal, Joan? Muy buenas.
0: Se confirma, por lo tanto, lo que veníamos contando durante la semana, que es que vamos encaminados a unas elecciones al Real Madrid.
1: Ha cumplido el señor Riquelme el primer protocolo, que era importante, mandar toda la petición a la Junta Electoral. De aquí al sábado enviará toda la documentación y, en teoría, será proclamado candidato oficial y podremos tener batalla en las urnas el día 7 de junio, domingo.
0: Ese es el calendario. Vamos a ver cómo es esta campaña, ¿no? ¿Cuántos días dura la campaña en el Madrid?
1: 15 días, dos semanas, desde el lunes 25, que sería el primer día hábil después de la proclamación de la candidatura, hasta el día 9, que es martes. En teoría la votación será un domingo, 7, y hay que ver si esta línea de Enrique Riquelme, que ha puesto en la carta a la Junta Electoral que tiene una candidatura para que el Madrid siga siendo de los socios, si la estrategia le funciona para luchar contra las Copas de Europa de Florentino y el fichaje, por ejemplo, de Mourinho.
0: ¿Hay que esperar grandes nombres en esa candidatura?
1: Bueno, va a intentarlo, pero creo que va a ser difícil que se vincule algún gran entrenador o futbolista con él. Creo que es difícil.
0: ¿Y crees que vamos a tener cara a cara en un debate electoral o en un formato en el que
1: estén...? No me lo imagino. Me cuesta mucho imaginármelo. Creo que lo va a querer Riquelme, pero pienso que a Florentino no le beneficia y creo que no lo quiere.
0: Luego analizamos con más profundidad en el Larguero. Anton, un abrazo.
1: Un abrazo.
0: Per tant, dissabte és el dia en què s'haurà de formalitzar la candidatura d'Enrique Riquelme per enfrontar-se a Florentino a les urnes. És el mateix dissabte que el Barça buscarà la Champions femenina, que el Girona buscarà la permanència i que l'Espanyol apurarà les opcions remotes que té per anar a Europa. Avui ha sigut dia de protagonistes grossos al Que t'hi jugues, a Ser Catalunya. Pol Riera, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: En Clau Perica ha estat Pere Milla als micròfons de Ser Catalunya.
2: Així és, com dius, avui Pere Milla s'ha passat al Que t'hi jugues, on, entre d'altres coses, ha recordat aquelles 18 jornades on els de Manolo González no aconseguien la victòria just abans que guanyessin a casa contra l'Atlètic Club, precisament amb un gol de Lleidatà que obria la llauna. Escoltem com l'equip va patir aquells mesos.
3: Al final han sigut mesos molt complicats, no? On veies que sembla que era impossible guanyar. Ha sigut molt difícil. Bueno, jo crec que la victòria contra l'Atlètic va ser molt, molt important.
2: Des que ha arribat Monchi, els pericos han aconseguit dues victòries consecutives. Esperem que arribi aquesta tercera, l'últim partit de la temporada, a casa. I també n'ha parlat de la seva arribada i del seu efecte.
3: Bueno, va arribar i es va presentar i ens va donar ànims per aquests partits que venia. I no sé si l'hem notat o no al camp, però l'equip, la veritat que ha arribat ell i hem fet 2-2.
0: Podeu recuperar l'entrevista a les xarxes del Que t'hi jugues, al web de Ser Catalunya. Hi ha hagut un moment. Pere Milla, vini del Que t'hi jugues. No us faig spoiler, però busqueu-lo. Corroboració de que el Vini del Que t'hi jugues ha sigut la gran estrella també a dins del vestidors de la primera divisió aquesta temporada. I a la sala de premsa, Jan Videman, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Un dels capitans, Edu Expósito.
4: Exacte, ha sigut més clar, més contundent. Ara ja amb l'equip salvat ha volgut deixar clar que ell, personalment, tenia claríssim que l'equip ho havia de tirar endavant i com ho havia de fer.
5: Pues que no me podía permitir otro descenso con el Español, no había otra manera, sobre todo en la última semana, ¿no? Que juegas tres partidos seguidos, que para mí eso es un poco drama, porque te estás jugando tantas cosas todos y te ponen tres partidos en una semana, entonces yo creo que eso se debería de mejorar un poco, porque llegamos cansados, son muchas jornadas, muchos partidos, al final el dejarlo todo física y mentalmente.
4: Expósito també ha volgut posar en valor la incorporació de Monchi, de qui ha dit que és una figura molt il·lusionant per l'Espanyol, de cara al futur més immediat. Una de les primeres decisions que haurà de prendre serà si continua o no Manolo a la banqueta. Sobre això n'ha parlat també el migcampista Perico, que té clar que Manolo es la figura ideal para liderar el club la temporada vinent.
5: Para mí sí, creo que lo ha demostrado con un ascenso o una permanencia, con lo que eso costó y los que éramos también, ¿no? Que fue muy complicado, y otra permanencia al final. Después de cómo íbamos, pues igual no se le da tanto valor, pero tiene mucho, mucho valor otra permanencia y yo creo que debería ser al final el que esté liderando este grupo.
0: Ens esperen caps de setmana trepidants, aquest amb el final de primera divisió, amb la final de la Champions femenina, i el següent amb la final de la Champions masculina. Ahir sentíem el media day del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, i avui, Pol, al media day de l'Arsenal rescatem una frase de Mikel Merino, que ha estat molts mesos lesionat.
2: Exactament. Mikel Merino ha tornat aquest matí just a entrenar amb l'Arsenal després de la seva lesió al peu, que l'ha allunyat dels terrenys de joc 4 mesos. Tot i semblar que es podria perdre el Mundial, la seva tornada abans de la final de la Champions ha donat la possibilitat a Luis de la Fuente per poder convocar-lo a la llista definitiva. Merino arriba en un moment importantíssim pels Gunners de cara a ajudar a la final de la Champions el 30 de maig, però també ho pot ser per la selecció espanyola, sobretot després de conèixer la baixa de Fermín. El jugador de l'Arsenal es veu preparat per arribar al Mundial.
6: No he hecho planes, la verdad que lo único que había en mi cabeza y en mi corazón desde que me lesioné era pelear todo lo posible por estar preparado para el Mundial. Creo que lo estoy y, bueno, ojalá esos planes sean ayuda a la selección.
0: Ja va ser una figura clau a l'Eurocopa. Veurem si és a la llista de la Fuente que es dona dilluns. Per tant, també es aniran solapant esdeveniments dilluns a banda de la proclamació oficial de candidats a la presidència del Madrid. Llista de la selecció espanyola. Avui hem conegut la d'Alemanya. Òbviament no hi ha Marc-André Ter Stegen, que es va lesionar el seu segon partit amb el Girona. I sí que hi anirà Neuer, que s'havia retirat de la Mannschaft després de l'Eurocopa, iniciant l'era Ter Stegen, però davant el panorama de la porteria Nagelsmann l'ha convençut perquè torni. I dia de protagonistes grossos a Ser Catalunya, hem escoltat Pere Milla, també ha estat el que t'hi jugues, Clàudia Pina. De seguida amb la Palet fem tota l'última hora ben endreçada de la final de la Champions femenina, però em sembla interessant el resum de les notícies imprescindibles del dia rescatar aquesta notícia sobre la continuïtat o no d'Alexia, que té un més 1 opcional a partir d'aquest 30 de juny i encara no ha expressat públicament si l'aplicarà o no.
7: L'Alexia és la millor jugadora del món, és la meva referent en la que em porto fixant durant molts anys. Sempre dic que l'Alexia és el Barça i el Barça és Alexia. Prengui la decisió que prengui, s'haurà d'entendre si és que s'acaba anant, però bueno, jo sé que no hi ha ningú que tingui més ganes de poder guanyar dissabte. Ella sempre vol el millor pel club i ja prendrà la decisió que hagi de prendre ella, la seva família i els que l'envolten.
8: Ara el Barça és Alexia, Alexia és el Barça, clar, és que es fa molt difícil imaginar-se un Barça sense Alexia, si s'arribés a donar el cas, no?
7: Bueno, em recorda una mica com quan se'n va anar Messi, que em costava molt imaginar el Barça sense ell. Crec que Alexia és el mateix pel femení que Messi va ser pel masculí. Ojalà segueixi molts anys més aquí amb nosaltres. Nosaltres, òbviament, volem jugar amb ella i el Barça, òbviament, també la necessita.
0: Doncs esperem que la Sado amb Alexia vagi millor que amb Leo Messi. I per rematar el futbol, la història inverosímil de la temporada al futbol català. I m'atreveixo a dir al futbol en general. Perquè fa unes setmanes, el Lleida, el club de futbol, anunciava que entrava un nou patrocinador que es feia càrrec del deute i que no se'n podia anunciar ni el nom, ni la identitat, ni qui hi havia al darrere. Jan, avui la persona que estava al darrere de tot això ha estat detinguda pels Mossos d'Esquadra.
4: Exacte, ho ha confirmat avui Marc Torres, adjunt a la presidència, ha explicat en roda de premsa que tot es tracta d'una estafa. De fet, el directiu assegura que el suposat inversor havia mostrat en tot moment del procés sempre la documentació corresponent, però que ja feia dies que s'ensumava algo i que sospitava que, per tant, ja s'havia posat també en contacte amb els Mossos d'Esquadra perquè ho investiguessin. Així és com ha viscut ell la seva detenció ahir.
9: M'adono d'aquestes irregularitats, aquestes coses que no m'acabaven d'encaixar amb el que ell deia, amb la documentació. Els Mossos inicien una investigació i la identitat que aquest senyor ens va facilitar no era la real, no era l'autèntica. Nosaltres seguim amb el nostre full de ruta com si no sabéssim res per tal de que aquest senyor poder-lo atrapar d'alguna manera. Vam quedar ahir, jo el vaig citar amb aquesta persona, després de moltes negatives a venir, finalment ahir ens vam reunir al meu despatx, jo aviso al cos de Mossos d'Esquadra d'aquesta reunió, i en aquell moment doncs es procedeix a la detenció d'aquesta persona i a partir d'aquí es veurà quina vinculació, quina finalitat ha pogut fer aquesta persona això.
4: Marc Torres creu, per tant, que darrere d'aquesta persona, d'aquest moviment, hi pot haver una mena de mà negra amb algun interès particular. En tot cas, el que està clar ara és que amb aquesta notícia el futur del club camina encara més per la corda fluixa. Recordem que Lleida ha descendit a Lliga Elite fa poc i la sisena categoria del futbol estatal. Per tant, situació difícil per Lleida.
9: Jo només puc demanar disculpes a l'afició. Jo he fet tot el que he pogut, salvar el club que estimo, el club que estimem tots. En relació al futur del club, doncs ara mateix no hi ha futur, no tenim alternativa. En aquests moments sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, el que ens marca el procés concursal, però hem de ser sincers. Seria un cop de sort molt gran que algú aparegués ara i posés els 2 milions que fan falta i la resta de diners per tancar els acords.
4: Per tant, com bé diu, la data límit per trobar un inversor que es faci càrrec de tot el deute pendent del club és el proper 5 de juny, per tant, gerra d'aigua freda per Lleida, que per cert el presumpte inversor ja ha estat detingut i es troba sota investigació judicial.
0: Fa mal veure així un club històric com el Lleida, acostumat a ressorgir, refundant-se una vegada cada una de les últimes 2 dècades, la del 2010 i ara la del 2020.
10: 2020. Esperem que aparegui aquest miracle i pugui seguir endavant el club. En motos us apunto que Àlex Márquez ja és oficial, que es perdrà com a mínim els dos propers grans premis de MotoGP. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat avui la baixa de la base Clara Holm per la propera temporada. Havia sigut important en aquesta campanya. I en atletisme, la mitja marató de Barcelona pel 2027, que es celebra el febrer de l'any que ve, ha esgotat els 40.000 dorsals en una setmana, amb el 40% d'inscrites dones. Per tant, segueixen les xifres de rècord en una de les millors mitges maratons del món. I les places de la marató s'augmenten en 5.000. Passarem dels 32.000 dorsals als 37.000 per l'edició de la propera temporada del 2027. Ja se n'han venut 15.000. Per tant, les curses de fons a Barcelona cada dia més en el mapa mundial. Un minut i tres quarts de nou.

0: Tornem cap a Oslo. Valeria, ja tenim tota l'expedició del Barça dins del seu hotel de concentració.
1: Ja està tothom a l'hotel de concentració, una expedició on no hi faltava ningú, perquè, com hem dit, han viatjat totes les jugadores al complet, i si et sembla, repassem una mica quina és l'última hora d'un Barça que ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva, que té la bona notícia de l'alta mèdica de Graham Hansen, que des de fa setmanes estava seguint aquest pla individualitzat per arribar a punt per la final, per tant, de moment complint terminis Graham Hansen. La mala notícia és Irene Paredes, que a dos dies de la final encara no ha pogut entrenar amb el grup. Esperem que demà en el darrer entrenament ja a l'Uleval Stadion ho pugui aconseguir, però és, sens dubte, una de les majors preocupacions ara mateix al Barça, a veure en quin punt arriba Irene Paredes, una fixa a l'eix de la defensa, aquesta final de la Champions, i com hem anat explicant ja des de la final de la Copa de la Reina, i tant a bon matí, la tres vegades pilota d'or, està jugant amb dolor, per tant, ja vam veure que Pere a la final de la Copa només li va donar 15 minuts, es presumeix que a la final Aitana no serà titular.
0: Per tant, si Irene no hi acaba sent, clar, falta l'entrenament de demà, hem d'escoltar Pere, hem d'escoltar les rodes de premsa, però Aisha com a la final de Copa, Aisha Camara, o hem d'esperar un Patrick Guijarro i Serra Jordi a dintre, perquè no se m'acut gaire més alternativa.
1: És el gran dubte, veure fins a quin punt les joves, que sens dubte han estat la revelació d'aquesta temporada i que han complert amb escreix, estan o no per una final de Champions, perquè així com a Serra Jordi ens la podíem imaginar més a l'11 titular de la final, amb Aisha no hi comptàvem, però clar, és que si Irene no arriba, que jo crec que farà tot el possible per arribar, i crec que serà en aquell 11, però si no, seria Aisha o tornar a Patri de central, que ens faria recordar doncs vells temps i posar-nos molt, molt nostàlgics.
0: Sí, però escolta'm, calma, que els processos de recuperació, que no les veiem entrenar a la gespa, no vol dir que el procés no pugui estar evolucionant en un sentit que pugui estar per la final. Per tant, no ens encendrem alarmes abans d'hora. Demà li preguntarem amb calma a Pere Romeu, que parla d'hora, perquè el Barça és el primer d'entrenar-se.
1: Sí, demà el Barça s'entrena primer abans que l'Olímpic de Lió, jugarà com a local amb l'equipació blaugrana. A 3:15 hi haurà la roda de premsa de Pere Romeu i de les jugadores, que són Alexia Putellas com a capitana i Graham Hansen com a anfitriona, podríem dir, d'aquesta final. Ara repassarem les seves arrels aquí a la ciutat d'Oslo. Després, a 5:15 entrenaran. A 6:45 ho farà l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez, i a 6:15 serà la roda de premsa de l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez, i a 7:00 tancarem amb l'entrenament del tècnic gallec.
0: Per tant, demà podrem seguir tot a la graderia del balcó. La farem a mig camí, com us deia al principi, entre Oslo i Girona, perquè també s'hi juga moltíssim el Girona a la jornada unificada de primera. Ho deia l'Anna Palet, l'anfitriona d'aquesta final, per dir-ho així, és Caroline Graham Hansen, perquè, Anna, ella va créixer a mig quilòmetre de l'estadi. Per tant, és una ciutat que coneix molt bé, on s'hi troben els seus orígens futbolístics, i on a ella, òbviament, també l'esperen amb ganes de veure-la i de que faci una bona final contra la seva compatriota Ada Hegerberg.
1: De moment, la rebuda a la ciutat, jo que ja porto aquí unes hores a Oslo, és de catifa vermella cap a Graham Hansen, perquè és la gran imatge d'aquesta final. La veus pel carrer, en els cartells publicitaris, també imatges seves al transport públic. Per tant, la UEFA, la Federació Noruega, l'han triat com a la gran imatge, i és que Caro Graham Hansen va néixer pràcticament al costat, podríem dir, de l'escenari de la final. El barri de Tassen està a un centenar de metres d'aquest estadi, i ella explica que 5 minuts de casa ho tenia, que sempre que sortia doncs a caminar, per anar a l'escola, etc, per fer vida, doncs passava pel costat d'un estadi que de sobte serà el gran escenari d'aquesta final. El seu primer equip de Graham Hansen aquí a Noruega va ser el Lyn, i durant un temps va estar combinant equip masculí i equip femení. Allà el seu entrenador, curiositats de la vida, era un mallorquí, es diu Toni Ordines, i ens ha explicat a Ser Catalunya com de calculadora era ja Graham Hansen d'adolescent.
2: Ella es fa un calendari mensual. Jo entrenaré aquí. I jo encara recordo un calendari de maig que tenia entreno cada dia. I jo li deia, però tu quan descanses? No, jo no vull descansar, jo vull entrenar. I això era Nakaro, no? Això era Nakaro d'aquell moment. Jo crec que aquesta combinació d'entrenar amb un equip d'èlite juvenil masculí més d'entrenaments femenins li va anar molt bé.
1: Em sembla sensacional aquesta anècdota, Teje. T'imagines a la Caro d'adolescent allà amb el calendari dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 i així fins a arribar?
0: És que el més fotut és que sí que me l'imagino per com és.
1: Sí, totalment, però imaginar-te-la ja així de petita és encara més impressionant, i explica també per què ha arribat fins on ha arribat. El Toni Ordines, d'origen mallorquí però ja pràcticament noruec de professió, porta 15 anys aquí i ens explica com d'especial serà aquesta final per una noruega, per una una jugadora nascuda a Oslo com Caroline Graham Hansen, però també pel fet històric que hi ha fins a tres jugadores del país, Caro, Ada Hegerberg i Ingrid Engen, a la final.
2: Jo he tingut la sort de jugar moltes finals, jo he tingut la sort de jugar molts partits importants, però crec que aquest, vull pensar que cada que ha marcat era el seu col, es dia que digui, bueno, s'ha acabat, no?, i miri enrere. I a més, que ho faia amb el Barça. I fixa que després és també contra el Lió, on ja també ha anat. O sigui que i les dues jugadores que han marcat per ventura els darrers 15 anys el futbol noruec, Nada i Nacarol, estan presents. Lo qual jo crec que és això, també és per el futbol noruec, i per Noruega és, bueno, crec que és una oportunitat única.
1: Una final històrica pel futbol noruec i pel país. El Barça ha venut 1.200 entrades, però hi ha molta altra gent que les havia comprat via UEFA, i hem aprofitat de parlar amb el Toni Ordines, que coneix perfectament la ciutat, per preguntar-li, escolta, aquest públic neutral, aquest públic d'Oslo, que es desplaci cap a la final, a qui animaran? I ens ho explica molt clar.
2: Per començar, molta gent donant suport al Barça. Vull pensar que serà una minoria desaficionat local noruec. A mi me costa creure que per lo que veig i per, després de 13 anys, el Barça té molta, molta tirada aquí. Per tant, no sé com estarà el repartiment d'entrades, però si és que vagin per la gent d'aquí, heu de comptar des de Barcelona que serà un premi més que tots els que vol desplaçar d'allà.
1: I tornant als inicis de la Caro, abans de complir els 18 TG l'any 2013, ella ja marxa de Noruega i se'n va cap a Suècia, cap al Tireso, que en aquell moment era un dels grans de l'època. Allà compartia vestidor amb grans estrelles com la brasilera Marta, com Kristen Press, o fins i tot amb la gallega Vero Boquete, amb qui, atenció, ens hem posat també en contacte i ens ha explicat que van arribar a compartir pis.
3: Yo recuerdo a Caro porque se quedaba en mi casa y entonces los primeros días pues estaba allí conmigo. Mientras yo a lo mejor pues preparaba la comida o la cena, ella se dormía porque tampoco estaba acostumbrada a lo mejor a esa intensidad de entrenamientos, porque cuando llegó allí con nosotros pues tenía 16, 17 años. Poco a poco pues se fue aclimatando y luego pues dio el salto a su gran carrera, que evidentemente ese era solo el inicio.
0: Ja té la resposta el Toni Ordino, Anna. Quan descanses? Doncs mira, mentre la Vero fa el sopar.
1: Totalment. Aquesta tampoc me l'esperava, d'anècdota. Jo vaig contactar amb la Vero perquè sabia que havien compartit equip, però el fet de que compartissin pis doncs encara em sembla més especial. Una Vero Boquete que també ens explica aquesta personalitat introvertida de la Caro que xoca completament amb la seva manera de jugar.
3: Es cierto que era introvertida, era tímida, pero era algo que no cuadraba con su manera de ser en el campo, ¿no? Porque cuando tienes una jugadora tan desequilibrante, tan desbordante, que individualmente genera tanto, lo normal o lo que te esperas es que su personalidad fuera del campo pues sea también pues mucho más abierta, mucho más extrovertida. Pero bueno, eso era, la verdad es que era un poco una incógnita para mí, para nosotras, porque veías un carácter que luego pues no pegaba con el potencial que había en campo, pero yo creo que ella se ha acostumbrado a eso y ha sabido pues diferenciar muy bien lo que es la Caro persona con lo que es la Caro futbolista.
1: I ja que hem aprofitat per parlar amb una llegenda com Vero Boquete, li hem demanat que ens analitzi aquesta enorme final de dissabte a Barça Olímpic de Lió. Escoltem què en pensa ella de com anirà aquesta final.
3: Yo creo que favorito es siempre el Barça. Si hay alguien que puede ponérselo difícil y que puede ganar al Barça, es el Lyon, porque ya lo ha demostrado en el pasado. Son las futbolistas individualmente del Lyon, porque tiene jugadoras que, sobre todo en transición, que es en lo que más puede sufrir el Barça, y a balón parado, pues les puede hacer daño. Y luego, pues la otra arma que tienen es en el banquillo. Nadie conoce mejor al Barça que el entrenador del Lyon. Entonces yo creo que pues eso lo hace o hace una final mucho más divertida, más entretenida, pero que al final serán 90 minutos o 120 minutos donde puede pasar absolutamente de todo, porque ya lo hemos vivido y tenemos que estar preparados para todo.
1: Jo ja m'estic posant nerviosa, amb això de que pot passar absolutament tot i ja arriben els 120 minuts, Teje, a mi ja em falta la veu.
0: No, però m'ha pujat la moral molt, aquest que la Vero vegi tan favorit al Barça, Jo m'imaginava
1: sí.
0: que ens ho deixaria tot més 50-50, clar que després hi ha posat els matisos, però, ostres, l'Olímpic de Lió, pel pressupost, per història, per tot plegat i fins i tot... crec que era Marc Vivés, no?, l'altre dia, que ens ho deia, que ja els hi va
1: sí,
0: bé que no
1: sí,
0: siguin...
1: Sí.
0: que no els hi posin el cartell de favorites, que ja va bé no anar tant de favorites, per tant, escolta'm...
1: Totalment. Mira, per cert, Teje, aprofito per fer-te la fotografia ara aquí a la porta de l'hotel. Ha sortit tot l'estaf del Barça a recollir les maletes amb el moltíssim material que porten i està Pere Romeu, el tècnic del Barça, signant autògrafs a petits aficionats noruecs que van vestits, alguns del Barça, alguns d'equips de la pròpia regió, i està aquí Pere aprofitant l'atenció d'aquests aficionats que s'han desplaçat per signar samarretes, així que no només les jugadores atentes cap a l'afició, sinó també el tècnic del Barça, una imatge doncs, que s'anirà repetint durant el cap de setmana, perquè aquí a Oslo l'atenció és enorme cap al partit de l'any i de la temporada.
0: Hi ha una pregunta que no sé si fer-te-la, perquè no em servirà per res. Fa fred?
1: Doncs menys del que m'esperava. És a dir, si pensem en Oslo, jo m'he emportat un anorac i crec que l'anorac no el faré servir. El que sí que hi haurà i es trobarà la gent que es desplaci és moltíssimes hores de sol. Hi ha només 6 hores de foscor durant tot el dia, de les 24 hores del dia, només 6 de foscor. És a dir, que ara que estem ja tocant a les 9 del vespre, que falten 5 minuts, la llum del dia és total. Per tant, escolta, també per fer vida i per caminar per la ciutat i conèixer-la, tots aquells que es desplacin, doncs és un punt a favor.
0: També els que ens escolteu, que sapigueu que a Napalet van manica curta la cavalcada de Reis. Per tant, el barem de fred de Napalet no és referència absoluta. Jo agafaria rebequeta a tots els que demà teniu gimcama per arribar fins a Oslo. Anna, abans d'acomiadar-te, també vull que em comentis aquesta imatge. En aquest cas, sonora la fotografia que hem viscut aquest migdia al que t'hi jugues.
4: Sobretot que confies en ti i que, no, que te quiero.
1: Emociona, eh?
5: Sí. M'ha tocado. Tocado y hundido. Ay. No, al final siempre están ahí y ellas más que nadie han vivido los momentos difíciles para mí y siempre han estado ahí y solo quiero que al final el sábado...
0: Abans escoltàvem una resposta a l'entrevista amb Clàudia Pina, la que hem trobat noticiable sobre la renovació d'Alexia. Ha estat aquest migdia el que t'hi jugues. Anna, li heu posat notes de veu de la seva mare i la seva germana. I ha sortit la part més humana, de la davantera del Barça.
1: Sorpresos, tant el Flac i el Sigue com jo, d'aquesta reacció de Clàudia Pina, perquè eren missatges de suport, però és que aquí es nota la gran tensió que arriba a viure una futbolista durant la temporada i que arriba la setmana on tu jugues pràcticament tot i les emocions estan a flor de pell i molt a favor de mostrar-les, molt a favor de deixar-les anar i, per tant, doncs, si ja estàvem a l'equip de Clàudia Pina, encara més després d'aquesta entrevista reposada que ens ha donat el que t'hi jugues.
0: Palet, deixa'ns-ho tot ben preparat, que demà venim cap aquí amb el Jordi Urós i viurem tota la prèvia des de l'Oleval Stadion i farem la graderia a mig camí entre Oslo i Girona, que són els dos plats més forts d'aquest dissabte de futbol intens que hem de viure amb la final de la Champions femenina i tota la jornada unificada que ho decideix tota primera divisió, especialment el futur del Girona. Abraçada, Anna.
1: Catifa vermella per vosaltres demà. Ens veiem.
0: Fins ara. Ja sabeu que a 11:45 de la nit al Larguero, a la cadena SER, amb aquesta notícia amb la que avui em l'agradaria, que és que Enrique Riquelme ja ha comunicat a la Junta Electoral del Real Madrid la seva intenció de formalitzar la candidatura d'aquí a dissabte. Per tant, quan ho hagi fet, podrem dir amb totes les lletres que hi haurà eleccions a la presidència del Real Madrid el diumenge 7 de juny. Demà a les 12 que t'hi jugues, a les 7 al balcó i a 11:45 la graderia. Gràcies per ser-hi. Adéu-siau.
6: La graderia del balcó, amb Joan Tejedor.
7: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
8: El 23 i 24 de maig arriba a Manresa l'Expo Valles, la fira multisectorial de la Catalunya Central. I atenció, perquè repetim la fórmula d'èxit. Ens retrobem a l'Avinguda Universitària, un espai ampli, còmode i amb prop de 150 expositors perquè tothom en pugui gaudir. Aquest any descobreix la innovació del Tecno Bages, l'Otaku Bages i la gran novetat, la Central Creativa. Comerç, automoció i moltes activitats pensades per a tothom. Apunta-ho, 23 i 24 de maig. Viu l'Expo Bages a l'Avinguda Universitària. T'hi esperem. Més informació a firamanresa.cat, una iniciativa de la Ayuntamiento de Manresa.
9: Y los mamos dijeron, oye, que no queremos los árboles, y los tiraron. Pues que el año siguiente pasaron, joder, y en vez de 50 había 1000. Fue pasando año tras año y cada vez había más árboles. Hasta que un día los mamuts, oye, murieron porque tanta hostia con la cabeza a los árboles para tirarlos, pues se jodieron. ¿Sabes qué pasó?
10: ¿Qué pasó?
9: Que salió un bosque que se llama el Pando, que está en Utah, en Estados Unidos, y es desde un solo árbol, con raíces internas, clonadas, hay un bosque de 60.000 árboles. Tienes que hacer unas raíces tan profundas que puedas poder con los que vienen a por ti. Y así llegué al Barça, tío.
10: En mamut,
9: viajando en un mamut.
6: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.